0: diguéssim, el nostre comandant del nostre vaixell o de la nostra nau. Ell és en Joan Bosch. Què tal, Joan?
1: Bé, aquí esperant per començar ja el programa. Josep, avui tenim aquí una bona colla de convidats, eh?
0: No hi cabrem al final, cabrem. Haurem d'anar al segon estudi,
1: Haurem de fer commutació d'estudis, aquí.
0: Jo diria que sí,
1: Ja ho havíem fet, eh?
0: Sí, ho havíem fet alguna vegada.
1: Alguna havíem fet algun cop, eh? Doncs avui, escolta'm, avui feia temps que no ens cridàvem, però... la Miss Marfel i el senyor Poirot necessiten de la nostra ajuda i hem d'anar agafant cagant llets a l'Orient Express, perquè aquí hi ha un misteri que hem de resoldre.
0: Hi ha un misteri, no? A veure, què és Miss Marfel que ens crida aquesta vegada?
1: Sí, avui la Miss Marfel.
0: Miss Marfel,
1: el Poirot està de vacances.
0: Està de vacances, no, ben fet que fa, perquè cada setmana té un esdeveniment.
1: No para aquest home.
0: Doncs molt bé, doncs res, amics i amigues, ja ho sabeu. Mira, ara mateix passa per aquí, anirà passant per diferents estacions d'aquí, la nostra comarca. Doncs pugeu. No van plens aquests trens com els d'aquí.
1: No van plens. Aquests van a rebentar els d'aquí, els de la Renfe. Escolta, més val agafar un de vapor que no un d'aquests d'aquí, perquè malament rai.
0: Doncs molt bé. Ens agrada, ja saps tu, l'experiència de viure en el tren. No has de conduir, no has de fer res. Pots llegir, mirar, escoltar. I escoltar Temps de Salut.
1: Això sempre.
0: Doncs res, comencem. Avui a Temps de Salut ens atrem un nou tema relacionat amb el coneixement, els astres i la vida humana. Explorarem el que és l'astrologia en clau de salut i ho farem amb una mirada diferent, l'astrologia humanista. Segurament que moltes vegades ens hem preguntat si els astres tenen una influència sobre les persones o si ens marquen un destí o ens ensenyen quines són les nostres fortaleses i virtuts. Aquestes preguntes són el punt de partida de l'astrologia. Però què és exactament l'astrologia? En la seva essència és un llenguatge simbòlic que estudia la relació entre els moviments dels planetes i l'existència humana sobre la Terra, per la qual cosa no és una ciència, però fa milers i milers d'anys que ha acompanyat a civilitzacions antigues com ara els babilonis, els inques, els maies, els grecs, entre d'altres, per entendre cicles, personalitats i moments vitals. Avui coneixerem de prop l'astrologia i descobrirem què estudia, per a què s'utilitza i com ens influencien els astres, per després apropar-nos a l'astrologia humanista, una de les corrents que avui està més present i que té més força, i que es basa en la idea que el mapa astral, és a dir, el dibuix del cel en el moment de que vam néixer, no és un destí escrit, sinó un mapa de potencialitats. Cada planeta, cada signe, representa una funció psicològica: emocions, comunicació, voluntat, i l'objectiu és interpretar-les per créixer com a persones. En l'entrevista d'avui conversarem amb en Josep Guarch Busquets perquè ens en parli i ens ho expliqui. En Josep és astròleg humanista, terapeuta floral i homeòpata, formador d'astrologia i teràpia floral. La seva inquietud per entendre la vida des de l'esoterisme el va portar a estudiar astrologia amb tan sols 12 anys, després de destacar en les diferents branques de l'astrologia. Es centra en el desenvolupament de l'astrologia humanista, tant a nivell de consulta com acadèmica. És autor de les següents obres: L'alquímia de la personalitat i La fuerza sanadora de los metales, i viu a Barcelona.

0: molt bé, molt bé. Després d'aquest preàmbul, aquesta introducció, que sempre ens agrada fer perquè estigueu aquí a l'expectativa, perquè ens estigueu escoltant i gaudiu d'aquest programa, doncs, bueno, és un programa nou, no?, que ens estrenem avui aquí, és veritat, mai havíem parlat d'astrologia ni d'astrologia humanista. Esperem que ho gaudiu. En primer lloc, Josep, donar-te la benvinguda a Temps de Salut. Ja
1: Hola,
0: et tenim aquí.
1: Josep, gràcies per convidar-me.
0: Doncs res, gràcies a tu per estar aquí, et donarem aquesta benvinguda i sàpigues que aquesta casa, aquesta ràdio, és la casa de tots, o sigui que estàs aquí convidat en altres ocasions o en un altre moment que pactem.
1: Exacte.
0: Endavant, Iago, que ell començarà el repertori d'aquest guió.
2: Doncs mira, vas començar a estudiar astrologia amb només 12 anys.
1: Sí.
2: És una cosa que és molt poc habitual, veure una persona amb una edat amb tanta joventut estudiar un tema que no és comú a la societat. Què et va portar a escollir aquest tema?
1: Mira, bàsicament et diria que, tot i que molta gent podria pensar que un nen es podia sentir tret per un tema com aquest, per una qüestió com conèixer el futur o l'adivinació, res més lluny de la veritat, el que a mi em va treure de l'astrologia va ser precisament veure i descobrir que era una eina d'autoconeixement impressionant. Haig de dir que és cert que jo començo a estudiar astrologia en 12 anys, però en 15 m'estava llegint les obres completes d'en Sigmund Freud. O sigui que això ja dona detall.
0: Ja dona detall.
1: De què era el que m'interessava en realitat de l'astrologia.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Hem de tenir en compte que jo començo a estudiar astrologia a l'època de la dictadura, en un moment en el que l'astrologia estava prohibida per llei i podies anar a parar a la presó. Per tant, el meu primer llibre d'astrologia va entrar a Catalunya a través de la clandestinitat venint de l'Argentina.
0: Vaja! Déu-n'hi-do. Doncs sí que ara anem una mica més enllà. Explica'ns què és l'astrologia.
1: Mira, l'astrologia, per mi, tal com jo l'entenc, és una de les eines d'autoconeixement més profundes que hi ha. Evidentment que coneixem altres aplicacions com pot ser la previsió de futur, l'aplicació dintre l'àmbit de l'empresa, perquè l'astrologia és un abast de coneixement tan gran que es pot aplicar en molts àmbits i de fet dintre la mateixa astrologia hi ha moltes disciplines. Jo m'he centrat bàsicament en el tema de l'individu, de la personalitat.
0: Aleshores, diguéssim que estudia, doncs, diverses branques, o sigui, la personalitat. Què pot estudiar més l'astrologia?
1: Bé, pensa que podem projectar-ho sobre qualsevol àmbit de la vida de la persona.
0: Uh-huh.
1: Per tant, l'àmbit professional, l'àmbit afectiu, l'àmbit a la llar, les relacions, els nens, els infants, els viatges, ho podem projectar en tots els àmbits de la vida.
0: Molt bé, doncs aleshores, per a què s'utilitza l'astrologia? Per adivinar, per saber, per donar coneixement?
1: Mira, a mi la veritat és que jo no m'he sentit mai identificat amb la paraula endevinar.
0: No.
1: Bàsicament perquè quan utilitzem aquesta paraula la gent es queda amb la idea de quelcom que no es pot modificar.
0: Exacte.
1: I per tant que l'astrologia està sotmesa a una sèrie de predestinacions i que et condemnen a viure una determinada realitat. L'astrologia en realitat és una eina dinàmica i per tant el que fa és acompanyar-te en tot el seu procés de desenvolupament i de creixement.
0: Això és el que tu estudies i tu és el que tu practiques.
1: Sí, entenc que això és la base de l'astrologia.
0: És la base, aquesta és la teva visió personal.
1: I que per aquest motiu va ser creada. El que passa que és cert que ja han hagut usos, alguns fins i tot no molt... Vaja, jo no els destacaria, per descomptat.
0: Doncs no els destaquem. Eva, vols comentar alguna
3: cosa? Sí, creus que el fet d'aquesta gent que es dedica a tirar les cartes, a llegir les mans, pot confondre a la societat amb el que és exactament l'astrologia i confondre-ho i poder desvalorar el que és el fet de l'astrologia?
1: Mira, d'entrada hi ha un tema que és la paraula en si. Astrologos, astrologia ve d'astrologos. Per tant, el saber de les estrelles. Quan pretenem endevinar a través d'eines que formen part de l'astrologia, ens hem introduït en una tècnica, no en un saber, que es denomina astromància. Llavors, no s'ha de confondre mai l'astromància amb l'astrologia. L'astrologia és un saber. I aquí permetem, Josep, que jo marqui una diferenciació del que tu has dit. Jo sí crec que és una ciència. El que passa que el problema està en qui l'ha de reconèixer. Perquè les ciències només són aquelles que d'alguna manera accepten els científics. Què passa? Que tenen un poder sobrehumà per decidir què és o què no és ciència. Els científics no s'equivoquen mai. Ah. Aquesta és la
0: qüestió. Està bé la consideració, perquè a veure, aquesta informació que jo he dit, ho he dit des de la meva ignorància i des de les meves lectures, eh? I s'ha de respectar molt, perquè aquí sempre hi ha com dos bàndols, no? Els científics i els no científics.
1: De fet, jo t'haig d'explicar una cosa que moltes vegades és un tema que sovint surt quan parles de... però l'astrologia quines proves té, no? Mira, va ser precisament el segle passat un matrimoni de científics, en Michel i François Oquelin, científics experts en estadística, estaven, podríem dir, impulsats a desprestigiar l'astrologia públicament, perquè ells, com a científics escèptics, creien que l'astrologia era un saber el qual la gent no havia de seguir. I ells veien que hi havia tanta gent a França que la seguia, que van decidir fer un estudi científic rigorós, en base científica, per arribar a publicar en un estudi que definitivament demostrés la invalidesa de l'astrologia. Però, com a bons científics que són, què és el que van fer? Fer-ho ben fet. I, per tant, van reunir dades de més de 2 milions de dades de naixement. Si no estem parlant de l'estudi que va pretendre fer la Universitat de Barcelona analitzant el signe del zodiac de 100 persones, que això és un riure-se'n de la gent, no? Ah. Estem parlant de 2 milions d'edats de naixement. El que aquest matrimoni va fer va ser agrupar a tota aquesta gent per col·lectius, no? Imagina professors, atletes, gent que tenia característiques concretes i determinades. Perquè l'estudi fos verdaderament científic, és el que van fer. Van agafar un grup, per exemple, imagina't, el grup d'esportistes d'èlit, i el que van fer va ser mirar des d'un punt de vista astronòmic, no astrològic, si és que hi havia alguna posició coincident en el moment de néixer totes aquestes persones. Estem parlant de diferents activitats esportives, diferents edats, diferents països de procedència, etc. Què es van trobar? Aquí es van trobar amb la primera sorpresa, que és que resulta que hi havia un 85% de les dates de naixement de tots aquests esportistes d'èlit que en el seu moment de néixer hi havia una coincidència planetària en el firmament. Què van fer? Un cop van haver trobat això, hem de tenir en compte que un 85% està molt per sobre de l'atzar, evidentment.
0: I tant que sí.
1: El que van fer va ser, vale, ara anem a veure què diu l'astrologia d'aquesta posició planetària. I es van trobar en la sorpresa que l'astrologia deia d'aquella posició, Mart en elevació, en una carta esportista d'èlit.
0: Ja veus tu, que bé.
1: I això va passar amb tots els col·lectius que van analitzar. La coincidència superava el 80%, per tant, molt per damunt de l'atzar. Okay. De manera que aquest llibre que havien d'escriure, que havia de ser el desprestigi total i absolut de l'astrologia, va convertir-se en una prova científica que demostrava la seva veracitat.
0: Molt bé, fantàstic. La veritat és que m'encanta sentir-ho, perquè jo ho desconeixia. Si en cas ara el que farem, doncs, és un espai musical, eh? També ens relaxarem, i la veritat és que també a nosaltres, doncs, ens agrada compartir la música, que la música és teràpia. Endavant, Joan.
4: Doncs vinga, comencem el nostre trajecte musical i ens arribarem fins a Medellín, Colòmbia, per conèixer un dels èxits de Camilo Echeverry, publicat l'any 2020 i que porta per títol Vida de Rico. Yo puedo...

0: Acabem de sentir Vida de Rico del colombià Camilo, una cançó que, si escoltem la seva lletra, el que ens diu és molt senzill. No et puc regalar luxes ni grans riqueses, però et puc oferir una vida plena. Camilo ho resumeix de manera brillant amb el famós "No es vida de rico, pero se pasa bien rico". És una declaració d'intencions on defensa que moments com ballar enganxats o compartir una senzillesa cervesa a la platja valen molt més que qualsevol xampany car. És, en el fons, una oda a allò que realment importa: la companyia, l'entrega i l'amor incondicional per sobre de qualsevol possessió material. Josep, tu ens has suggerit aquest tema. Mm-hmm. Específicament, què t'ha seduït aquest tema?
1: Bé, perquè pel Camilo és un cantant que a mi m'agrada molt.
0: Sí.
1: I bé, com que jo comparteixo molt aquesta visió de la riquesa, no? Que no cal tenir tants diners i saber gaudir de les poques coses que tens.
0: De les poques coses que tens, doncs molt bé. Després d'aquests comentaris musicals del Josep, continuarem amb la nostra entrevista, que està sent molt interessant, però sempre ens queden i ens quedaran preguntes aquí sobre la taula. Iago, endavant.
2: Quina relació hi ha entre l'astrologia i els signes del zodíac?
1: Bé, en realitat no és que hi hagi una relació, és que els signes del zodíac formen part de l'àmbit de l'astrologia. En realitat, els signes del zodíac són una part de la carta astral.
0: Molt bé, Iago, n'hi ha un altre que tenies a punt?
2: Els signes del zodíac es poden... Els signes del zodíac poden conèixer la nostra personalitat?
1: Mira, en realitat estem parlant d'arquetips. Llavors, per arribar a conèixer la personalitat individual, has de veure la carta astral de cada persona, que aquest és el seu mapa.
2: Si és l'orientació de la persona, o sigui, hauries de veure una orientació prèvia.
1: Hauríem de veure tota la carta de la persona, ja podem tenir una visió molt clara de la seva personalitat en profunditat.
0: No. Què més hi ha per aquí, Iago? En tens alguna altra de preparada? Sembla ser que sí. Bé, doncs, si en cas... La començo jo i tu l'acabes, que és que ho tenim preparat i ara estem aquí, doncs ens estem reorganitzant. La informació de l'horòscop és vàlida tant en l'hemisferi nord i sud del nostre planeta?
1: Sí, indiscutiblement. En realitat, les persones, per exemple, de signe Àries, malgrat que aquí l'Àries comenci l'equinoxi de primavera i a l'hemisferi sud sigui l'equinoxi de tardor,
0: segueixen
1: tenint exactament les mateixes característiques humanes.
3: Quan ens aconsellaries que ens féssim un estudi d'aquests, una carta astral o un estudi humanístic que fas?
1: Mira, jo crec que en el moment en el que un vulgui tenir un bon autoconeixement d'un mateix, però sempre hi ha moments capdals, com per exemple moments en els que tu intueixes que hi poden haver grans canvis a la teva vida. Aquests canvis és fàcil que vinguin desencadenats per moviments planetaris. El fet de fer l'estudi en aquell moment o una mica abans t'ajudarà a entendre el què, el per què i el com de tots aquests canvis que et venen.
0: Sí, que ara anirem entrant una miqueta en aquest argot astrològic, que a vegades sentim paraules que no sabem el que volen dir, i per mi n'hi han dues que ara voldria que m'aclarissis, no? Quina diferència hi ha entre, amb l'astrologia, entre el nostre signe solar i el nostre ascendent?
1: Bé, en realitat l'explicació és una mica més complexa, no?
0: Sí, però perquè ho entenguem.
1: Mira, el signe solar l'entendríem com el que tu ets.
0: Ah, el que jo sóc.
1: El que jo sóc, exacte. Parlar del sol és parlar del que jo sóc. Que passa que aquí hi ha molts matisos perquè depèn de la profunditat de consciència de la persona i del treball que la persona hagi
0: fet.
1: Perdó,
0: el que jo sóc, a veure, què és el que jo mostro o no, el que jo sóc interiorment?
1: El que tu mostres, això és l'ascendent.
0: Ah, ve tu aquí.
1: La teva carta de presentació ve determinada per l'ascendent.
0: L'ascendent, ok.
1: Quan tu te'n vas a una botiga de roba, vas a comprar el teu ascendent.
3: Ah, està bé, això.
1: Quan tu obres l'armari per vestir-te i decidir com et vestiràs, busques el teu ascendent.
0: El meu ascendent.
1: Ho podem fer malament? Sí, ens podem equivocar. Uh-huh. Què passarà? Que llavors la gent no t'entén.
3: Llavors, per què serveix el no ascendent? El que et rigeix, on t'està...
0: El que jo sóc.
3: Exacte, el que jo sóc, quan el demostrem?
1: Mira, és que en realitat la personalitat, tal com deia Carl Gustav Jung, és un conjunt de subpersonalitats. aquestes subpersonalitats des del punt de vista de l'astrologia venen determinades per quatre signes: el signe solar, el signe lunar, el signe ascendent i el signe de Mart.
0: De Mart?
1: Mart. Aquests quatre signes són els que determinen la personalitat humana. Per tant, el signe solar és el que jo sóc, el signe ascendent és allò que jo mostro, el signe lunar és tota la teva estructura emocional afectiva i el signe de Mart és allò que tu fas. Recorda frases memorables a nivell històric de els identificarem per les seves accions, no? Mm-hmm. Què és més important? Els erudits han passat segles discutint què defineix més la personalitat d'un ésser humà, si el que és o el que fa.
3: El que fa, no?
1: Bé, en el fons les dues són importants.
0: Bé, és que hi ha tantes teories de personalitat que un servidor, si en cas, mira, podríem fer un programa només de què és la personalitat, quina cara mostrem amb la nostra personalitat. Bé, si en cas ho deixarem per un altre espai i un altre moment. Aquí hi ha una altra pregunta que vol fer el nostre company Miguel Ángel.
4: Yo, una de las preguntas que te quiero hacer es, yo creo, para bajar un poco a tierra lo que es la astrología para la gente de casa, por ejemplo, si tú tienes a Júpiter, que dicen que es el planeta benéfico en el medio cielo, dicen que vas a ser famoso. Entonces, sí, la gente dice, joder, todo el mundo que tenga Júpiter en el medio cielo, ¿se cumple esta fórmula de que es famoso? Por ejemplo, yo sé que Antonio Banderas lo tiene, pero...
1: No, per descomptat que
4: ¿cómo
1: no
4: va esto?
1: Per descomptat que no. Insisteixo que per fer una anàlisi correcta de totes les característiques que involucren una persona hem de veure el conjunt de la seva carta astral, no només una posició. Per tant, hem d'analitzar absolutament tot, no només una cosa, no? Hi poden haver milions de persones que hagin nascut amb Júpiter al mig cel. De tota manera, jo afegiré que a mi no m'agrada això de benèfic i malèfic, perquè això forma part de l'antiga astrologia, que tenia un deix negatiu, un sesgo negatiu, el que jo evidentment no comparteixo. Un excés de Júpiter pot ser tan negatiu com un excés de Mart o de Saturn. Per tant, el bo i dolent des de l'astrologia humanista no té cap sentit.
0: No, jo crec que tampoc. Iago, vols fer alguna pregunta més?
2: Per tu, què és la carta astrològica?
1: Mira, la carta és un element molt simple. Imagina que tu, en el moment de néixer, haguessis tingut a les teves mans una càmera fotogràfica amb un mega gran angular capaç de fotografiar en una sola instantània tot el sistema solar. Aquesta imatge, des del lloc on tu vas néixer i d'acord amb la data en la que tu has nascut, és la imatge celeste del teu naixement. Això és la teva carta astral.
0: Val. Dit això, ara podem fer una altra pregunta. Quins són els elements bàsics en l'astrologia que ens ajudaran a conèixer i a interpretar com és una persona? Ara ja hem parlat del que és una mica la carta. A veure, quins són aquests elements,
1: mira,
0: que tu mires?
1: És el que jo ja explicava, no? Sí. Em vaig passar molts anys intentant buscar la manera d'establir un model bàsic de personalitat que fos comú per qualsevol persona. Perquè veia, com tu molt bé deies, que hi ha molts models de personalitat.
0: Sí.
1: I jo veia que tots es quedaven amb carences, mancances, excessos, sí, deixos, orientacions positives o negatives, no? El que vaig anar, que és el que he desenvolupat en el meu primer llibre, L'alquímia de la personalitat, és un model de personalitat vàlid per qualsevol persona amb independència de la seva edat, la seva procedència, la seva religió, etc., no? Aquest model de personalitat es basa en el que jo denomino els quatre pilars de la personalitat.
0: Uh-huh.
1: I aquests quatre pilars de la personalitat són el que deia, el signe solar,
0: per tant,
1: el signe on estava situat el sol en el moment de néixer, el signe on estava situada la lluna, el signe on estava situat Mart, i el signe que ascendia per l'horitzó és en el moment de néixer, que és el que coneixem com a signe ascendent, i per això té aquest nom.
0: Està bé.
1: Que moltes vegades parlem de l'ascendent, però la gent no sap
0: no
1: per què
0: entenem,
1: té aquest nom.
0: No ho entenem. No?
1: Per què es diu ascendent? Perquè és el signe que ascendia per l'horitzó est en el moment en el que va néixer la persona.
2: Què és per tu l'astrologia humanista?
1: Què aporta?
2: Què és per tu l'astrologia humanista?
1: Mira, perquè serà molt curt i ho hauria d'extendre, per mi l'astrologia humanista és un pas més a l'astrologia psicològica.
0: És un pas més, no?
1: És un pas més enllà, no?
0: Molt bé, molt bé.
1: Jo parteixo en la meva formació de l'astrologia clàssica tradicional, d'aquí em vaig formar amb la Universitat Astrològica de Londres, on es treballa bàsicament i s'ha desenvolupat l'astrologia psicològica, i jo, com que sempre m'ha interessat el tema de l'ànima, el tema de la consciència, el despertar, trobava a faltar aquests elements dintre de l'astrologia. Com que no hi eren, vaig decidir desenvolupar un model d'astrologia que els integrés. I això és el que jo vaig denominar astrologia humanista.
0: De fet, no, ara ja no ens queda més temps, perquè saps què passa? Que el temps ja sabeu que aquí vola molt.
2: Aquí vola, sí,
0: aquí vola,
2: aquí
0: estem
2: volant.
0: I ara és que tenim preparat un altre tema musical perquè descansem i també perquè el gaudim. Endavant, Joan.
5: Doncs vinga, en aquest cas, a continuació, el que farem és viatjar fins a Verges, a Girona, per escoltar un tema d'en Lluís Llach, publicat ni més ni menys que l'any 1974, i que ens portarà en vaixell fins a Grècia. Què us sembla? Som-hi? Vinga.

0: Vaixell de Grècia és un tema molt bonic d'en Lluís Llach, que forma part del seu àlbum I si canto trist, juntament amb altres cançons tan conegudes com El jorn dels miserables, Si arribeu, Que tingueu sort, Silenci. En Lluís Llach se'l coneix com a músic, cantautor, escriptor i com a polític català, siguent diputat en el Parlament de Catalunya des de l'any 2015 fins al 2017. I com a músic cal destacar que va ser l'últim component dels 16 jutges i també se'l considera un dels capdavanters de la nova cançó. Per a mi va ser i és un referent en molts sentits, tant en l'aspecte intel·lectual, artístic, com a escriptor, músic i defensor de la nostra llengua i cultura catalana. Després d'aquest refresc musical continuarem explorant i coneixent ara ja sí l'astrologia humanista amb en Josep Guarch. Bé, hem de saber algunes petites o grans diferències entre un tipus d'astrologia i un altre. A veure, a mi se m'acut. A veure, els planetes en l'astrologia humanista, ens obliguen a actuar d'una determinada manera o només ens influeixen?
1: Mira, en realitat jo utilitzaria més la paraula ens impulsen o ens animen.
0: Ens impulsen, està ens bé, impulsen, aquesta no la dic mai.
1: Ens animen,
0: ens
1: no?
0: Impulsen.
1: O ens inclinen cap a una banda concreta.
0: Ens llavors, impulsen, diem que ens impulsen a anar per un cantó o per un altre. Llavors, anem a parlar del sol en una carta astral. Uh-huh. Què hi fa el sol en allà?
1: El sol és la teva identitat, és la teva manera de ser, i a part està identificat en un element tan important, en un referent tan important com el pare.
0: El pare, veus? Sí. Això no ho sabíem, el sol amb el pare.
1: El sol està identificat amb el pare.
0: Què ens diu la lluna?
1: La lluna cobreix tota la part emocional afectiva, tot i que a mi no m'agrada gaire carregar-li tot el tema de les emocions, però és cert que tota la part afectiva emocional la gestiona la lluna.
0: La lluna, no? I segons a quina casa està, vols dir...
1: Com et sents, què és el que t'estimula emocionalment, què és el que et mou emocionalment, com tu gestiones les teves emocions.
0: Val, aquí ja tenim, doncs, aquesta obertura.
1: Una persona, per exemple, amb una lluna Capricorn serà més tímida, reservada.
0: Clar,
1: una persona
0: clar.
1: Amb una lluna Lleó serà molt més exuberant, no?
0: Doncs anem a parlar d'un planeta que sempre m'ha portat de cap. Saturn. Sempre m'ha portat de cap. És que Saturn el tens en aquesta casa. Es relaciona sempre amb lo negatiu?
1: Mira, la visió negativa de Saturn parteix de dues etapes, et diria, importants a la història de la humanitat. Una
0: sí.
1: d'elles és la més antiga, en el que es tenia aquesta visió de déus bons i déus dolents. I l'altre parteix sobretot i especialment de l'època del Renaixement, en el que els que treballaven eren els pobres, els que no tenien diners.
0: Ja. Yeah.
1: Per tant, com que Saturn és el planeta que ens vincula amb el treball, aquí es va guanyar molt mala fama. Però fixa't que l'antic Imperi Romà, la festa més important de l'antic Imperi Romà, curiosament, eren les Saturnals o Saturnàlies.
0: Està bé.
1: I eren unes festes dedicades a Saturn.
0: A Saturn, precisament.
1: Si tan dolent és, ens hauríem de preguntar per què, carai, els romans en el temple de Saturn guardaven totes les seves riqueses.
0: I per què passava això?
1: Perquè no guardar-les en el temple de Júpiter, que té aquesta tradició de sort o de fortuna o d'abundància, no? No, perquè en realitat aquesta visió negativa de Saturn és un deix equivocat.
0: És equivocat,
1: que s'ha arrossegat en gran part de la història.
0: Mare de Déu, jo ja no sé el que és veritat, el que és mentida, però sí que ens hem d'anar assessorant, doncs, per persones
1: pensa
0: que han estudiat astrologia com tu, Josep.
1: La teva realitat professional, el teu treball,
0: sí.
1: en gran part ve determinat per Saturn.
0: Mm-hmm.
1: Saturn és el planeta del treball.
0: Per ja, tant, per excel·lència.
1: Per tant, quan parlem d'allò en el que ens dedicarem a nivell professional, Saturn hi participa necessàriament.
0: I llavors, doncs, a l'hora del naixement ja se sap quelcom d'aquest impuls.
1: Tenim una visió bastant clara de com aquest nen es pot orientar en el
0: tenim
1: futur,
0: visions, no?
1: A nivell professional.
0: Hi ha altres planetes que també, doncs, per mi, doncs, sempre m'han interrogat o m'han qüestionat. Urà, Neptú i Plutó, que tarden anys a canviar de signe. Què passa amb aquests astres.
1: Mira, se'ls ha donat molt la visió de transgeneracionals, no? O de planetes que tenen una afectació més de caràcter de tota una generació, sí. No? En realitat no és així. Urano, Neptú i Plutó tenen una gran importància a nivell individual i personal, per això formen part de la teva carta. Urà és el planeta dels canvis. Neptú és el planeta de l'espiritualitat.
0: Neptú, espiritualitat.
1: I Plutó és el planeta de la transmutació.
0: Què vol dir dels canvis?
1: Vol dir que quan un ha de fer un canvi radical a la seva vida...
0: És Plutó.
1: Aquest canvi es desencadenarà a través de Plutó. Plutó diu, mira, Josep, això, i tal com ho coneixes, s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat.
1: I ara què? Posar una altra cosa i d'una altra manera.
0: Molt bé, mira que el Miguel Ángel vol dir algo.
2: Y hablando de esto, de los tres planetas transpersonales, se está dando ahora que Urano acaba de entrar en Géminis, Plutón está en Acuario y Neptuno entró en Aries hace poco. ¿Qué significa esto para o sea, que los tres transpersonales cambien de signo justo en el mismo momento, ahora? ¿Qué puede querer decir para la humanidad, no? Porque es...
1: Mira, a nivell històric, quan es desencadenen els canvis de signe dels transpersonals, sempre coincideix en una època en la que hi ha grans canvis a nivell col·lectiu. Llavors, com es desencadenen aquests canvis? Bé, això és el que cal veure.
2: Tu per on creus que iria?
1: Home, jo crec que estem davant d'una crisi molt important.
2: Te estoy pidiendo adivinación, ¿eh?
1: Estem entrant en un període de crisi important i jo segueixo insistint en que en algun moment hi pot haver una apagada tecnològica.
0: Deixem-ho així, senyors i senyores, amics i amigues. Eva, una altra pregunta.
3: Una pregunta que no sé si me la sabrà contestar, perquè és que és una... Bueno, a veure, et pregunto. Quan naixem, dius que estem en una posició astral i tal. Sí. Llavors, com ens queda gravat això a nosaltres? Perquè, clar, tot és tan simbòlic, no? Com ens queda gravat a dintre nostre? Des de com? Què són energies? Què és? Perquè per entendre-ho una mica.
1: Mira, en realitat aquesta és una pregunta que ni jo sabria respondre.
3: Vale, pues és...
1: El meu mestre sempre em posava un exemple que a mi m'agradava molt, no? Ell em deia, fixa't, Josep, els antics creien que les orenetes portaven la pluja. Per què? Perquè quan les orenetes volaven a ras de terra, al cap de poc plovia. Amb el temps es va descobrir que en realitat les orenetes no portaven la pluja, que el que passava és que quan ve una baixa pressió, els insectes volen a ras de terra, com que les orenetes s'alimenten dels insectes, han de volar a ras de terra per alimentar-se. I em deia, ara bé, malgrat que tu sàpigues tot això... El dia que vegis les orenetes volar baix, no t'oblides d'agafar paraigua.
0: Yeah. Que divertit i que interessant. Molt bé, ara sí que...
1: L'argument no canviarà la realitat.
0: No. Exacte. Bé, em veig obligat a fer l'última pregunta, perquè en aquest programa tenim tres blocs, el de l'entrevista, la recomanació semanal i un conte que sempre preparem pel nostre convidat. Josep, si hi ha algun radioient que vol contactar amb tu perquè està interessat en el contingut del programa i o et vol demanar hora de consulta, com ho hem de fer? Ens pots deixar la teva pàgina web, telèfon...
1: Sí, més que... A veure, normalment jo prefereixo que en tot cas m'enviïn un WhatsApp.
0: Ah, un WhatsApp.
1: Perquè avui en dia amb tantes trucades fraudulentes prefereixo més que sigui un WhatsApp i llavors en tot cas sóc jo qui truco.
0: Val, pots deixar el teu WhatsApp, sisplau? Sí,
1: 636-54-05-04.
0: Molt bé, 636-54-05-04.
1: O bé enviar-me un correu a astrolec@hotmail.com.
0: Tornem-ho a dir, astrolec@hotmail.com. Sí que és veritat, abans de passar doncs, a l'altre bloc, no vull deixar de recordar-vos que el Josep Guarch doncs, és astròleg humanista i que combina aquesta ciència, ho diem ja ben dit, no?, amb la teràpia floral i la homeopatia. Per què aquesta associació?
1: Mira, bàsicament perquè quan jo feia lectures de carta, moltes vegades em trobava que quan la persona acabava, no?, em deia, sí, sí, tot això que m'has explicat està molt bé. El problema és que em cago de por. o no confio en mi, o no sé com va llogar tots aquests recursos que evidentment jo reconec però no els trobo. Així va ser com vaig anar integrant elements curatius com les flors de Bach i l'homeopatia.
0: Sí, sí, que combinen perfectament, eh?
1: Està clar que sí.
0: Aquí pots ajudar moltíssim.
1: Llavors jo el que faig és això, utilitzo la carta com a eina de diagnosi i com a element de tractament, les essències florals i l'homeopatia.
0: Doncs nosaltres que ens dediquem a un servidor de la psicologia, m'encantaria també, el que passa que jo crec que encara no m'ha arribat el moment, no?, de conèixer doncs, com funcionen els astres i els signes del zodíac. Per mi és una meravella, per mi és una meravella el firmament i per mi és una meravella també deixar-se sentir mirant el firmament. Doncs ara ho farem d'una altra manera, ens deixarem sentir d'una altra forma i ho farem amb la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Aquesta setmana us recomanem un llibre que ha escrit i publicat el nostre convidat, en Josep Guarch, a Busquets, en el que associa les bases de l'astrologia humanista amb la nostra personalitat i les flors de Bach. Aquest porta per títol L'alquímia de la personalitat. Publicat per l'editorial Luciérnaga Cas l'any 2013, està escrita en llengua castellana i té 352 planes. Josep, ens expliques la sinopsi.
0: Sí, senyor. L'autor parteix de la idea que cada individu és únic i per això entén que cal comptar amb un model capaç d'individualitzar la personalitat. A la primera part del llibre s'expliquen amb un estil divulgatiu i comprensible les bases de l'astrologia humanista per aplicar-les després és el model de personalitat dissenyat per l'autor, els quatre pilars de la personalitat. A la segona part trobaràs la relació dels signes zodiacals amb les 12 flors tipològiques del sistema floral del doctor Edward Bach. Llegiràs una descripció d'aquests 12 signes allunyada de qualsevol tòpic i sobre la base de la forma arquetípica. Tot això et permetrà comprendre de manera precisa les bases de la teva personalitat i com si fossis un alquimista, fer alquímia amb els elements propis de la teva personalitat, fent realitat l'antic aforisme, coneix-te a tu mateix. Fantàstic, no?
1: Sí,
0: o sigui, tu deus ser un enamorat d'en Sòcrates.
1: Sí.
0: Sí o no? En Sòcrates sí. Va ser el qui ens va... Bueno, que ja es deuria conèixer abans aquest
1: mateix,
0: aforisme. Jo voldria dir una cosa als nostres amics oïdors, una mica que ens expliquis segons tu què és l'alquímia.
1: Bé, l'alquímia en realitat pensa que el gran alquimista és aquest planeta del que em parlaves, que és Plutó.
0: El Plutó!
1: I l'alquímia és la capacitat de transmutar.
0: De transmutar.
1: Per tant, ho entendríem com processos de mort-renaixement, d'aquí ve que l'au fènix està relacionada amb aquest treball.
0: Per què és tan important conèixer-nos a nosaltres mateixos?
1: Bé, perquè si no, difícilment podràs identificar quin és el propòsit de la teva vida, com projectar la teva vida a nivell professional, a nivell afectiu, i el que sentiràs serà una insatisfacció sense entendre molt bé per què.
0: Sí, moltes persones a vegades passen per alt, almenys jo ho dic doncs, per el meu espai terapèutic, no? I passen per alt aquest moment, no? Tan important, coneix-te tu mateix. I a mi m'agrada fer referència a Sòcrates, no? I altres filòsofs de l'època. Per què? Perquè representa per mi, ja com a psicòleg, no? Doncs una miqueta aquest fet d'analitzar certs aspectes del nostre jo que ens poden conduir, doncs, bueno, aquest coneixement i per mi el coneixement i l'autoconeixement és constant, és diari, perquè no ets el mateix fa 5 anys, ni 10, ni d'aquí 5 anys com seràs, no? Per tant, que aquesta és com, què et diré jo, no? És com un misteri, però a mi m'atrapa cada dia més perquè, sabeu per què? Us diré un secret, perquè m'apropa més aviat, cada dia més, a la meva ànima. Dit aquestes paraules, us comentaré que tenim preparat un conte, no, Joan?
5: Doncs sí, el tenim preparat. Som-hi. Vinga, anem-hi.
4: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: El mapa dels déus interiors. En un poble de muntanya vivia l'Àlex, que volia conèixer el seu destí. va cercar una astròloga humanista, la Clara, que no predicava esdeveniments, sinó saviesa. La teva carta astral no és una sentència, li digué, és un jardí. Caram, la Clara va dibuixar un cercle amb símbols. Sol, Lluna, Mercuri, Venus, Mart, cada planeta, li explicà, representa una força interior. El Sol no és un astre llunyà, sinó la teva essència vital. La Lluna, les teves emocions. Mercuri representa la teva comunicació, el teu pensament i l'intel·ligència. Venus, l'amor que dones i reps. Mart és el planeta que t'impulsa a lluitar per allò que tu desitges, a defensar-te i a superar obstacles. L'Àlex va mirar els seus planetes en quadratura i en trígons.
5: Però alguns estan en aspecte difícil, va dir trist. No hi ha aspectes dolents, somrigué la Clara, només danses. On hi ha un repte, hi ha una oportunitat de créixer. L'astrologia humanista no et lliga als astres, et recorda que tu en tens les claus. Llavors l'Àlex va comprendre. La carta astral és un mapa del seu propi cel interior. Els planetes no governen la seva vida, li mostren on pot posar consciència i llibertat. Va sortir del poble amb un ferm propòsit: traçar el seu camí, no per inviabilitat, sinó per saviesa. Al capdamunt del turó va alçar la mirada cap al firmament. Els punts de llum brillaven, però ara sabia que el veritable viatge era endins.
0: No sé si us ha agradat, però a mi m'ha encantat.
3: A mi també.
0: M'ha encantat escriure'l. No al 100%, perquè m'he tingut que informar molt, perquè tu ja saps, Josep, que jo no sóc astròleg, m'he tingut que informar molt i donar-li aquesta forma, perquè, mira, semblava...
3: L'has fet tu, Josep?
0: No. Ah. No és meu. No és meu, però jo li he donat forma.
3: Molt bé.
0: A veure, jo a vegades m'inspiro amb altres autors i llavors li dono la forma per cada programa. Vull dir, hi ha contes que no són meus, però jo els hi dono forma, no? Els hi dono forma perquè, clar, tots els contes diuen moltes coses i a vegades n'hi ha que són molt llars. Bé, una pregunteta, a veure si en Joan em diu per el micro quan ens queda... D'acord, m'està dient que tenim 5 minuts, ben macos. Jo voldria saber si l'astrologia humanista, tu com astrologia humanista, és una eina terapèutica.
1: Sí, per descomptat, no? Tot allò que t'ajudi a conèixer les teves debilitats, les teves carences, allò que necessites rectificar, els teus desequilibris, però al mateix temps també totes aquelles aptituds, habilitats i talents que moltes vegades no desenvolupem perquè potser ni la persona sap que els té.
0: Ja. Yeah.
1: Per tant, accedir a tota aquesta informació és, evidentment, sumament terapèutic. Però, a part d'això... Jo moltes vegades, per exemple, a consulta també em serveix per accedir a informació transgeneracional. I per tant, pots arribar a saber que la malaltia o la problemàtica que pateix aquella persona, d'acord amb les posicions de la seva carta, venen per experiències o vivències, per exemple, d'un avi de la Guerra Civil.
0: Això també ho pots veure, o sigui?
1: Això també ho pots veure amb una carta.
0: I pots determinar si són avis, besavis, pares...
1: A veure, sempre necessites la participació de la persona perquè és ella qui té el coneixement del que va viure i el que va passar.
0: Clar.
1: Jo puc veure, ve de la Guerra Civil, amb molta probabilitat era un avi.
0: Amb molta probabilitat.
1: Automàticament
0: està bé,
1: la persona ja et dirà, l'avi Pere, o l'avi Lluís, o l'avi tal, no? I a partir d'aquí vas traient tota la informació.
0: Que maco,
1: i
0: no?
1: I pots arribar a veure moltes vegades que aquella malaltia, en realitat, té un origen transgeneracional.
0: Sí, que això d'aquí ho sabem, els que hem... practicat i els que ens hem format amb constel·lacions familiars, que el que nosaltres anem a buscar és una miqueta aquest origen, no? Una persona et presenta un bloqueig i vas buscant pares, avis, la línia, i tu, si ho veus amb astrologia, també és fabulós.
1: És fantàstic.
0: Doncs una altra pregunta, arran del conte, que ja ho hem fet esparsament, deia l'Àlex, va mirar els seus planetes en quadratura i en trígons. A veure, què vol dir això per la gent de peu?
1: Mira, els aspectes, que això és el que és, en realitat és tal com un planeta es mira als demés.
0: Sí.
1: Per tant, hi haurien aspectes dinàmics, els antics denominaven els aspectes negatius com enharmònics, els positius com harmònics.
0: Sí.
1: Com que des de l'astrologia humanista el bo i el dolent no existeix, estem parlant d'aspectes dinàmics i aspectes passius.
0: Oh.
1: Els aspectes passius són aquells que, si ja està bé, què vols fer? No? Els aspectes dinàmics són els que comporten tota una sèrie de tensió que tu hauràs de resoldre. Per tant, cal la teva intervenció. Una quadratura, doncs imagina't, el carrer va el més embossat, carrer Gran Via embossat a Barcelona.
0: Sí.
1: Com ho fem per sortir d'aquest embús?
0: Com ho fem per aquest embolic?
1: Doncs això és el que la persona ha de fer per sortir d'aquest embús. Si no hi posa part de la seva voluntat per resoldre-ho, viurà encallada en aquest embús dies, setmanes, mesos o anys.
0: Però llavors, Josep, això vol dir ser-ne conscient.
1: Està clar.
0: O sigui, a través de l'astrologia tu dius, a veure, jo detecto això, aquests impulsos que m'agrada la paraula ja la tinc ja interioritzada, sí? I llavors es tracta també de desembossar doncs, aquestes energies.
1: Pensa que els antics probablement t'haurien dit, ai, pobre Josep, no? Fixa't, has nascut amb aquest aspecte i està condemnat a... Jo et diré tot el contrari. Tu tens un repte de reparar tota una sèrie de tensions que
0: això
1: faran de tu una millor persona.
0: No, no, és que això
1: però
0: està
1: no
0: molt bé.
1: Però no només a tu, sinó a tota la gent que t'envolta. I si això ho projectes a nivell global, milloraràs tot el col·lectiu.
0: Jo a vegades en el meu camp dic l'astrologia, en parlo molt bé i us haig de dir que a la primera sessió ja demano l'hora de naixement, normalment no me la diuen, i a vegades em diuen per què, que és per fer-me la carta astral. Bé, això ja en parlarem, vull dir que si vols la podem fer, i més que tot per mi i per tu, però sempre et demanaré el teu permís. Bé, doncs és que ja m'indiquen del control tècnic que ja hem de tancar barraca. Se'ns ha escapat el temps, però l'hem exprimit. No, i ha sigut el que tenia que ser, eh?
1: I tant.
0: Un programa de saviesa i d'autoconeixement. Clar, ho deixem així clar. O com t'agradaria, Rodolí?
1: Sí, està
0: saviesa
1: bé.
0: I autoconeixement, sí, us agrada?
6: Sí.
0: Bé, doncs res, és que ens hem d'acomiadar. Fins aquí el Temps de Salut d'avui, amics, amigues. Moltes gràcies, a Josep, per acompanyar-nos a Temps
1: gràcies,
0: de Salut.
1: Gràcies, Josep, gràcies a tots, gràcies per convidar-me i per acompanyar-me en aquest moment tan especial.
0: Doncs sí, molt especial. Doncs res, rebeu una cordial salutació dels qui ens han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel, en Josep Guarch i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que l'astrologia és com un bon mapa de carreteres que ens assenyala el millor camí, però no sempre és el més curt ni el més fàcil. Doncs res, fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Benvinguts, el Ningú no és perfecte. Star Wars ha tornat al cinema, al seu espai natural. Des que Lucasfilm va ser comprada per Disney, aquella excepcionalitat que suposava veure una nova pel·lícula de la saga, es va anar perdent a conseqüència d'una sobreexplotació de la franquícia i d'una trilogia de seqüeles mal planificada que va deixar molts fans pel camí i que no va aconseguir el seu gran objectiu, crear-ne de nous. Una fita que sí que va aconseguir la trilogia de prequeles, malgrat que també fos molt criticada en el seu moment. El desgast de la marca Star Wars al cinema va fer que Disney canviés el rumb i traslladés la saga a la televisió per potenciar la seva recent creada plataforma de streaming. I és cert que Star Wars necessitava un descans cinematogràfic després de Solo, que, i ara ve una opinió impopular, probablement va ser la millor pel·lícula de Star Wars produïda per Disney, però que també es va convertir en el primer gran fracàs econòmic de la franquícia als cinemes. Si la sèrie de The Mandalorian va ser el refugi d'una època en què les coses no acabaven de rutllar per a Star Wars, ara, després de convertir-se en la sèrie més popular de la saga i, sota el meu criteri, també la millor producció feta per Disney, fa el salt al cinema per tornar-li el favor a la franquícia. Per recordar a tothom, fins i tot aquells que no han vist res de Star Wars més enllà de les pel·lícules, que Star Wars ha tornat i que continua molt viva. De tot això i molt més en parlarem avui en aquest especial dedicat a The Mandalorian and Grogu. Avui m'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, en Roger d'Art Segador com a estrella convidada i qui us parla, l'Ignasi Arbat, en la direcció i presentació. Segurament trobareu a faltar l'Agus Izquierdo, amb qui sempre comptem quan toca parlar de Star Wars, però lamentablement avui no podrà ser-hi. El tenim molt ocupat fins al punt que a dia d'avui encara no havia pogut veure la pel·lícula. Ens fa saber que li hauria encantat ser aquí, però que aquesta vegada li ha estat impossible. Si voleu recuperar els especials anteriors dedicats a The Mandalorian, els trobareu als programes 19x18, 20x15, 20x16 i 22x33. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat trobareu tots els canals de podcast i també el blog amb les nostres crítiques de cinema disponibles tant al web com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, ho podeu fer a ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana començarà en un planeta nevat de la frontera exterior i acabarà en una base de la Nova República després de travessar tota la galàxia. Comencem!
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
0: I el bo es fa esperar, hem trigat res, 10 dies, però ja tenim aquí aquest The Mandalorian and Grogu, el Ningú no és perfecte. Parlem d'aquesta pel·lícula que ha dirigit Jon Favreau, que és la continuació de la sèrie de televisió que havíem vist per Disney Plus, The Mandalorian, 3 temporades emeses entre el 2019 i el 2023. Per parlar-ne tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
3: Gràcies, molt bé.
0: I tenim avui de convidat, sempre que parlem de Star Wars i ens agrada molt tenir-lo aquí, en Roger d'Art Segador.

0: El canal de YouTube que trobareu de Star Wars en català, que és un imprescindible. I benvingut, Roger, una vegada més al Ningú no és perfecte.
1: Bon dia, bon vespre a tothom. Doncs moltíssimes gràcies. Avui és més especial que de costum perquè és per una pel·lícula que s'ha estrenat al cinema. I això, no havia vingut mai al Ningú no és perfecte per comentar una pel·lícula de Star Wars al cinema.
0: Doncs tens tota la raó i jo és una cosa que he trobat molt a faltar, perquè sí que és veritat que hi ha hagut aquí, doncs, a Solo va anar com va anar, que és una pel·li que jo defenso a cap i espasa, eh? Llavors, doncs, la pandèmia, l'streaming, i ens havíem oblidat que Star Wars és una saga cinematogràfica, i a mi, és, bueno, ara en parlarem, no? És una de les coses que posa un valor d'aquesta pel·lícula, que és recuperar que la gent vagi al cinema a veure Star Wars, que és el lloc on mai hauria d'haver deixat.
1: Sí, jo ho havia enllorat molt, eh? Quan ets allà davant, assegut a la butaca amb la pantalla gran, és com, oh, per fi, no? Ja tenia moltes ganes de viure un altre cop aquesta experiència, perquè és que és una experiència.
0: Totalment. I abans de parlar de tot això, de la pel·lícula amb spoilers i tal, us pregunto unes primeres impressions generals de què us ha semblat, Roger i Marta.
2: En Roger primer.
1: A mi... doncs a mi molt bé, molt content. Ho vaig passar pipa veient-la... un munt d'acció superentretinguda, moments emotius també, fins i tot, i la veritat, una molt bona estona. Després entrarem més en detalls, eh? Sí que és veritat que no és un film complex, és un film, doncs, una trama senzilleta, però que funciona perfectament i és pura essència Star Wars.
2: Totalment d'acord. A més, vaig estar molt pendent perquè... com que sabia que havia de parlar-ne, de memoritzar els planetes, perquè sempre em perdo molt, i a les sèries de Star Wars no sé mai, sí que ho sé perquè ho dius, però després no me'n recordo on ha estat, quin planeta era aquell. I en aquest cas és veritat que la trama és senzilla, que hi ha aventura i acció des de l'inici, vaig pensar, ostres, van per feina aquí. I veure Sigourney Weaver, doncs també m'ha agradat, m'ha agradat molt. I algun moment també emotiu, no?, que ja ho avançarem després... I veure que la relació entre Mando i Grogu, doncs, ha crescut també. És una relació diferent de la sèrie.
0: Bé, jo també. A mi m'ha agradat la pel·lícula. Més que res per recuperar aquest sentit de l'aventura, aquest concepte familiar que sempre ha tingut Star Wars. Potser s'assembla més, està més proper al retorn dels Jedi, sent d'anar a buscar referents a la trilogia clàssica. També podríem trobar la trilogia de prequeles. Però crec que té més del retorn del Jedi que no pas de l'episodi 4, tot i que l'esperit de les dues pel·lícules em sembla bastant el mateix, no? I això em va sorprendre també que fos tan trepidant, és a dir, hi ha acció quasi sense parar. Només s'atura un moment cap al final, la pel·lícula, que gairebé sorprèn perquè, com que no s'ha aturat absolutament mai, és un moment bastant curiós i que gairebé funciona per ell sol, no? Ja en parlarem de tot això. I podríem dir d'alguna manera, tot i que no ha estat així, perquè amb tot això, doncs, algunes crítiques que han arribat una mica infundades, condensa el que podia haver estat, que no ho era, la trama principal d'una temporada, no? Treus tots els personatges i trames secundàries i et quedaries només en la trama principal de Mandalorian i Grogu. I això és bàsicament el que veiem a la pel·lícula, que tot està centrat en aquests dos personatges. Sí que és veritat que tu pots perdre tota aquesta riquesa de món perquè només et concentres en ells dos, però és clar, això és una pel·lícula i va directe al gra. Tampoc te'ls presenta ni massa res, és a dir, acció directa. I ho fa de tal manera perquè sigui... de manera conscient, una pel·lícula benvinguda també a l'espectador que arriba de nou, perquè no hem d'oblidar, sí, és veritat, nosaltres de Star Wars ens ho mirem tot. Mirem televisió, veiem cinema, però hi ha gent que només veu Star Wars en cinema. El mateix ha passat amb Marvel, no? Moltes sèries Marvel, ningú no veu ni una sèrie i la gent només va seguint les pel·lícules. Aleshores, en aquest cas que estem parlant d'una sèrie que traspassa el cinema, com ho fas de tal manera que algú que no hagi vist mai la sèrie, se senti benvingut. I en això és un dels objectius que s'ha concentrat Jon Favreau, perquè no fa cap referència, podríem dir, al passat dels personatges o relacions que tenen anteriorment amb els personatges de la sèrie. Tu ho saps, però tampoc intenta recuperar ni explicar-te res. I tampoc construeix res perquè qui no vegi la pel·lícula pugui veure la sèrie si algun dia es fa la quarta temporada... i aquesta pel·lícula, doncs, sigui una aventura que hi ha aquí entre temporades i res més, no? És a dir, han tingut molta cura per fer el capítol o la pel·lícula així molt autocontinguda.
1: Sí, jo sobre aquest tema, egoístament, sí que podria criticar que m'hauria agradat que hagués connectat més amb les trames que ens havia deixat una mica penjats a la tercera temporada de Mandalorian, no? amb el Consell de l'Ombra aquest, o l'amenaça d'en Thrawn a Ahsoka, no? aquestes sèries del Mandoverse, que dic jo, que ens havien deixat amb coses molt interessants a l'aire, i és veritat que aquest film no continua aquestes històries, sinó que, com bé dius, és una aventura autoconcloent. I llavors per això dic que egoístament, jo com a consumidor que sí que he vist tota la resta de contingut, doncs sí que m'hauria agradat alguna connexió més, però entenc la decisió, i crec que és la decisió encertada, fer un producte que pugui gaudir el públic general, perquè és que, com comparaves molt bé amb Marvel també, són dues franquícies que cada vegada tenen més continguts entre sèries i pel·lícules, i al final doncs, cada vegada hi ha menys gent que ho hagi vist tot. I en el cas de Star Wars, concretament, si vols seguir la història de The Mandalorian, encara és una mica més enrevessada, perquè no només has d'haver vist The Mandalorian, sinó que hi ha el llibre de Boba Fett, no? que també connecta molt estretament amb la història de The Mandalorian. Llavors, hi ha molta gent que no ha vist tot això. Llavors, està molt bé que tu puguis gaudir perfectament sense haver vist aquests continguts, però els que els hem vist, doncs, també hi anem i també ens agrada. I sí que és veritat que no té tantes connexions amb els productes del Mandobert, però sí que té moltes connexions i moltes referències i molts ous de Pasqua amb altres continguts de la saga, perquè n'hi ha un munt.
2: És que, clar, si mires el títol ja, jo crec que són molt honestos. Per tant, no, ja deixa molt clar que no serà un seguit de la sèrie, que a més hagués estat segurament un altre to, un altre color. I jo el que volia anar amb Favreau és que ho ha dit moltes vegades en les entrevistes, que realment les entrevistes que li he vist més sucoses són les que dona als fans. O sigui, aquestes roundtables, no?, que són aquestes que van passant, com ara tu podies haver anat, Roger, i preguntar-li qualsevol... No? Tens 2 minuts... I...
0: Sí, això és una cosa que hem de reivindicar, perquè estan convidant a molts de creadors en castellà, i escolti, a Catalunya existim també ens haurien de fer una mica de cas.
2: Jo ho he vist en anglès,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, no, però...
2: D'acord. Doncs, i clar, ell sempre ell en les entrevistes reivindica, en Favreau, que el que volien fer, donada tot el com va passar, no?, que ja ho tenien els guions per la quarta temporada de Mandalorian, però la vaga de guionistes, després vaga d'actors, van dir, doncs... I en Favreau, que té aquestes idees, té moltes idees, perquè no tornem al cine, no? I és veritat que no té res a veure el que havien escrit, res. I diu, i la gent ho podria veure perquè està escrit amb el que van guionitzar o començar a esbossar per aquesta pel·lícula.
0: Un petit incís, perquè està bé que ho diguis. Després comentarem, quan parlem de la producció, quines eren les idees que hi havia. Però una de les crítiques que s'ha fet és és que ha agafat els guions de la sèrie i els han fet aquí un mix. I... Fals,
2: no.
0: Això
2: no. No, perquè a més és que ho ha dit clarament, que no, que això està escrit i està allà. Està guardat.
0: A més, és que es nota que està fet, com dèiem ara, Roger, per un producte condensat i pensat només per als cinemes.
2: Es va reunir amb en Filoni i van dir hem de fer un guió per una pel·lícula. Que a més té un ritme molt diferent, una narrativa molt diferent, amb uns personatges que a més el que han volgut fer és rescatar. Diu, és com, sabeu aquelles figures de Star Wars que els germans grans te donaven a tu per jugar quan eres petit i ells es quedaven els personatges principals i a tu et donaven les figuretes que no volien, els outcasts, no? Els marginats, doncs han volgut fer això, no? Rescatar com en Rota, no? Que dius, com se t'ha acudit de fer-li tot aquest focus, no? Que aquest dibuix de personatge i la seva història, que trobo que està molt ben fet. Doncs sí. Això, crec que he perdut el fil del que volia dir, però ja està.
0: Ha quedat clara la idea.
2: Ha quedat clara, no? Bueno, no sé, que això, que queda molt clar que és Mandalorian i Grogu i que ja està, vull dir, no... I que jo també estic amb en Roger que ja l'esperarem, la quarta, no passa res. Ja segur clar. Que està escrita, ja ens hi posarem.
1: Clar, jo crec també que una de les raons per la qual també és una aventura independent és que potser d'aquesta manera es pot aprofitar més el guió que tenien per la quarta i no han de canviar tantes coses, perquè dius, mira, això ha sigut una aventura a part, però podem continuar igualment amb la història que havíem d'explicar, que segur que han hagut de canviar algun detallet, però segurament han pogut aprofitar la major part del guió.
2: Del guió de la quarta?
1: De la quarta temporada.
2: No, gens.
0: No.
2: No, ho han reescrit tot. Han escrit tot, no reescrit. Han escrit tot de nou. No, no.
1: Però, jo havia entès que ho havien escrit nou per The Mandalorian Grogu,
2: sí.
1: Però que el guió de la quarta...
2: Ah, no, no, ho han llançat, està allà. Sí, sí, sí, sí.
1: Ah, d'acord.
2: No, no, doncs, està allà.
1: Que potser es pot aprofitar, ja que aquest,
2: sí,
1: aquest
2: sí,
1: film
2: sí.
1: No...
2: Correcte, sí, sí, no t'havia entès bé. No, ja sé què volia dir, que el que volen Favreau, el que volíem aquesta pel·lícula, ja que tornaven, després de 7 anys d'estar en blanc, no?, que no hi ha hagut una pel·lícula de Star Wars als cines, és que un nen o una nena de 12 anys s'hi pugui enganxar, avui dia, diu, un nen o una nena que no ha vist res poder, que no ha vist res prèviament al cine, perquè, clar, quants anys tenia? 4? 5? No? Vull dir... Que la idea era aquesta.
1: Sí, és un molt bon contingut per introduir noves generacions de fans, eh? Aquest
2: home,
1: film. Sí,
2: això,
1: sí.
2: T'ho passes la mar de bé.
0: Sí.
2: I tens en Grogu que salives, no? I és com... és un al·licient.
0: La pel·lícula també hem de pensar que està feta per tornar a prestigiar Star Wars dintre del cinema, no? És a dir, després de molts anys sense pel·lícules, que és veritat que la trilogia d'Abrams doncs la va deixar bastant tocada, i aleshores aquí hi ha hagut alguns entrebancs, com per exemple Solo, que jo crec que no és tant de mèrit de la pel·lícula, sinó... per tot l'historial que portàvem a darrere, aleshores, bueno,
2: sí,
0: ells
2: perquè
0: decideixen...
2: a mi no em sembla tan mala pel·lícula.
0: No, no, a mi del canon Disney, les que més m'agraden són Solo i The Mandalorian en Grogu. Rogue One també m'agrada, però Rogue One diferencio molt el que és la primera part de la pel·lícula de la segona. La segona, que és la de Tony Gilroy, és la bona. La primera, de Gareth Edwards, em sembla bastant fluixa. Aleshores, com a pel·li rodona amb el seu conjunt, em funcionen millor tant Solo com de Mandalorian en Grogu, no? Tot i que la segona part del Rogue One és excel·lent. Mm-hmm. Però bé...
2: I tota la... Han fet servir, sí, d'acord, han fet servir CGI, però han fet servir molt pràctic, efecte pràctic, i això s'agraeix. La selva està feta de veritat.
0: Bueno, ja ho heu dit amb les titelles. O sigui...
2: Els titellaires és que... És una meravella.
0: Per mi Star Wars són titelles, o sigui, la definició de bueno, com jo he viscut Star Wars, per això les prequeles, doncs vaig tenir algunes dificultats, sobretot, o encara les tens ara, perquè el CGI doncs, ha evolucionat. I, en canvi, amb les titelles de la trilogia clàssica no tinc tants de problemes, com amb el CGI de les prequeles.
1: Però sí que és veritat que també hi ha molt CGI a The Mandalorian, Grogu, hi ha de totes dues coses. Mm. I està bé perquè, al final, són dues tecnologies que jo sempre he defensat que no s'ha de triar una o l'altra, sinó que s'han d'aprofitar les dues perquè per segons quin personatge, per segons quina criatura, convé més una i per segons què, doncs, convé més l'altra. Per exemple, en el cas d'en Rota, doncs, potser era més fàcil fer-ho amb CGI perquè per tots els moviments que ha de fer, tota l'acció que ha de fer, era bastant inviable fer-ho de físic, diguem, encara que potser estèticament ens hauria agradat més. Però per això que, en funció de cada cas, s'ha d'optar per una tècnica o una altra.
0: Bueno, lo dels anzalans ja són els reis de les titelles. No només tens Grogu, sinó tens la competència dels anzalans, que són més minions que mai, perquè en aquest cas no és un sol, no és en Babu Freak, sinó que són quatre, aleshores va recordar bastant els minions. A més, aquesta manera de parlar, se'ls entén millor que els minions, això s'ha de dir també, però avui, són uns personatges que roben la pel·lícula quan surten, eh?
1: Boníssim.
2: Jo, com que som més gran, podria trobar altres referents, com els Dalton del Lucky Luke. Eren quatre, també. I també feien bajanades, no? I cada un tenia una pensada més extravagant que l'altre. No sé, Roger, què en penses, però és que dona... Fa moments, aquests quatre, aquesta complicitat, de molt humorístics amb en Mando. O sigui, és el joc, sí. És el joc, no? Vull dir que és simpàtic.
1: Molt, molt. És molt bo el contrast, no, d'en Mando, que és una persona més com normal, més aviat seriosa, i que l'acompanyen entre en Grogu i tots els anzalans.
2: És com un grup d'adolescents que volen rescatar, no?, que volen ajudar un adult. Sí. Doncs clar, això enganxa a la mainada.
0: La música de Ludwig Göransson jo crec que també està molt bé.
2: Oh, quina meravella.
0: Després ja parlarem
2: d'alguns. És que a mi m'agrada molt.
0: Sí, sí, però jo crec que aquí s'ha sortit. És a dir, i moltes de les coses que la pel·lícula podien semblar televisives, crec que les ha engrandit i les ha convertit
2: Home,
0: en cinematogràfiques.
2: L'orquestra, diguéssim, l'ha eixamplat.
0: No, ho dic perquè s'ha criticat. No, és un episodi d'una sèrie de televisió al cinema. Fals. No,
2: per què?
0: O sigui, perquè...
2: Ai, però tu què llegeixes?
0: Bueno, és que s'ha sentit de tot.
2: A preguntar-te això.
0: Perquè van sortir molt males crítiques. Havia d'una mica de tot, no? Però és veritat el que dèiem. Que a vegades es posa l'accent en males crítiques. Jo he vist en tot moment una pel·lícula, perquè tècnicament moment, jo crec que hi ha un salt respecte al que hem vist a la sèrie. Sí que és cert que utilitza el volum de manera massiva, també. Però és veritat
2: no
0: que té
2: tant,
0: altres...
2: No tant, ha dit en Favreau, eh?
0: No tant, perquè hi ha altres coses que ja comentarem. Però, ostres, inclús la part del volum dona uns resultats millor que la televisió. I per mi veure això també en una sala de cinema, doncs... Mira, et fa tornar també una mica nen petit. Què vols que t'hi digui?
2: No sé, mira, sentir, poder escoltar el tema principal de Mandalorian al cinema ja val la pena, perquè crec que és un encert el tema. És boníssim.
1: Magnífic, sí, sí.
0: I et quedes escoltant els títols de crèdit, que això doncs, a casa a vegades costa.
2: Bueno, clar que costa si salta. La plataforma ja te'l salta.
0: Aquesta. I a la vegada...
1: A mi sempre em van fora, al cinema sempre em van fora. Em diuen, no hi ha escena postcrèdit. No, que ja ho sé.
2: No haurien de fer fora. Tu tens dret a quedar-te als crèdits.
0: Star Wars...
1: Però sempre et miren allà amb cara de pressió.
0: Ja. Però Star Wars mai hi ha escena postcrèdits, eh? És una cosa que... I la gent es quedava. Potser és que també estem acostumats avui en dia a aquest tipus de pel·lícula, yeah, tenen, però Star Wars es manté, diguéssim, fidel a lo que és. Sí. No?
1: Bé, en alguna sèrie n'hi va haver-hi, no? Era el llibre d'en Boba Fett, que va haver-hi l'escena aquella d'en Combant.
0: Però pel·lícula és veritat que mai, no? I jo, què vols que et digui? Jo m'he alegrat de veure aquests personatges a la pantalla gran, de veure'ls amb aquest disseny de producció, que crec que se'l mereixen perquè són molt bons personatges. I aquest salt, ostres, jo l'he gaudit molt. Si voleu comentar alguna cosa més, si no passem directament a la producció, doncs va, anem a la producció.
3: Action! To me, Star Wars has always been about creatures. And I think it dates back to when I saw it when I was a kid. It all felt unified in this world, made the world even more compelling.
4: Hey, never touch the buttons.
3: We really wanted to bring an assortment of droids and creatures to this movie.
5: Are you scared? You should be.
6: I could get a little emotional talking about Grogu. That deep emotional connection exists in the way that the original Star Wars characters existed for me as a kid.
3: He's slowly coming of age, finding his own power.
5: I like this kid.
7: All I see is his little face. You cannot but fall in love with that little face.
3: We have Grogu, we have Anzalans again.
8: Good shot, baby.
5: Yes!
3: We're embracing a lot of tradition, bringing in all sorts of creative disciplines.
9: Close for the night. Thank you.
3: You use all of these techniques to ground things, to make you feel like you're in a real place with real characters, even though you've never seen these creatures or these droids before.
0: Vinga, comentarem quatre cosetes. Primer, que recordem que The Mandalorian va ser la primera sèrie de televisió de Star Wars en acció real i es va estrenar a Disney Plus el novembre de 2019. Ja fa uns quants anys, encara que sembli mentida. Sobre la feina que parlàvem de la quarta temporada, Favreau va començar a escriure la quarta temporada a finals del 2022 i va completar els guions amb Filoni el febrer del 23. Aquí, Marta, si hi ha alguna cosa que de llonsis em corregeixes o me l'amplies, eh? El rodatge de la temporada estava previst per aquell setembre del mateix any, però es va endarrerir fruit dels conflictes laborals de Hollywood que van haver-hi el 2023. No? A vegades actors, guionistes, etc. I durant aquest període de vaga, mentre la quarta temporada s'endarreria, Lucasfilm va reavaluar els plans per a tota la franquícia i va decidir prioritzar el que fos una pel·lícula per a la sèrie de The Mandalorian. Llavors l'estudi va anunciar que hi hauria pel·lícula que es titularia The Mandalorian and Grogu i això va ser el gener de 2024. Favreau havia de dirigir, coescriure juntament amb Filoni la pel·lícula, que seria produïda per Kathleen Kennedy, el propi Filoni i en Bryce. Llavors aquí també tenim una altra figura, que és la de Noah Clore, que també va contribuir en el guió després de coescriure el llibre de Boba Fett, que és aquesta sèrie que es va emetre entre el 21 i el 22, i també va escriure un capítol de Mandalorian juntament amb Jon Favreau. Per tant, aquesta seria la primera pel·lícula de Star Wars a tirar endavant des de l'ascens de Skywalker el 2019. Favreau va dir més tard que encara tenia tots els guions a la quarta temporada, que és el que explicàvem abans, i que la pel·lícula s'havia convertit en una cosa més pròpia a causa dels canvis necessaris per adaptar-se a l'estructura cinematogràfica en lloc d'una sèrie setmanal. Favreau va dir que la quarta temporada planejada hauria comptat amb molts personatges. Estava centrada en el gran almirall Thrawn, que això ja connectava amb la sèrie d'Ahsoka. Recordem que allà Thrawn marxava, no el vèiem, aleshores ja sabíem on anava a parar, i de Mandalorian recollia aquest guant. Això suposava doncs, una trama molt més àmplia dintre del que abans doncs, Roger definies com el Mandovers, no? I, per tant, també hauria preparat els esdeveniments per a la segona temporada d'Ahsoka. És a dir, si algun dia hi ha quarta temporada, evidentment hauran de reajustar-la, perquè, clar, temporalment...
1: Perquè la temporada dels d'Ahsoka s'estrenarà abans que aquesta hipotètica quarta temporada. Això és cert, sí, sí.
0: Clar, dius, on ho tens allà, sí que pots fer algunes de les coses, però tampoc podràs reaprofitar 100% el que hi havia, no? Va reiterar que el canvi d'una sèrie de televisió a una pel·lícula el va obligar a crear una nova història, com bé deies, Marta, tot i que encara va poder explorar la idea de Grogu com aprenent del Mandalorià. Favreau va dir que la història de la pel·lícula, en aquest cas, depèn menys del material de temporades anteriors per acomodar el públic que no havia vist la sèrie. Kathleen Kennedy va dir que havien construït un públic per a la pel·lícula gràcies a l'èxit de la sèrie de televisió i creia que el públic jove consideraria la pel·lícula com el seu Star Wars i no se sentiria pressionat a veure tota la franquícia, que podria veure autònomament aquesta pel·lícula, no? La porta d'entrada de Star Wars, per molts no ha estat la trilogia clàssica o han estat les prequeles, i en aquest cas també volen que serveixi com a porta d'entrada aquesta pel·lícula, no? Posteriorment a tot això és Filoni que acaba substituint a Kathleen Kennedy, que va dir que de Mandalorian en Grogu no tenia la mateixa pressió que el Despertar de la Força el 2015 perquè no significava l'inici d'una nova trilogia ni introduïa nous personatges. I una cosa molt interessant pel que fa al pressupost de la pel·lícula, que és de 166 milions de dòlars, que és un pressupost bastant ajustat per ser una pel·lícula de Star Wars, que normalment són molt més cares, sí. És inclús encara més barata que aquesta xifra perquè s'ha rodat 100% a Califòrnia. Això ha suposat uns incentius fiscals de 21,7 milions de dòlars, que és una barbaritat, perquè no solen haver-hi aquest tipus d'incentius, només pel fet d'haver rodat 100% la pel·lícula a l'estat de Califòrnia. Que diria que és la primera pel·lícula de Star Wars que roda 100% a l'estat de Califòrnia, no? Perquè moltes també s'havien rodat al Regne Unit, etc. No sé si voleu comentar alguna coseta de tot això que hem explicat.
2: Bé, no, que està bé, si Califòrnia té els incentius per fer mà, no sé, doncs, guai, a més, segur que van estar superbé allà, no? Que també és important, els actors a vegades els hi toca, bueno, no sé si poden sortir gaire, però en tot cas, en un lloc que t'hi sentis a gust, doncs, està bé. I el volum està allà, també?
0: Sí, sí, sí. Ara us passaré l'adreça, si voleu,
2: clar, concretament. Clar, però en Favreau ja tenia força... Clar, ell ja... ha rodat en volum, vull dir que sí que ha dit, perquè li han preguntat per les tècniques que ha fet servir, no?, d'efectes especials i tot plegat, i sí que és cert que el volum l'ha fet servir, però alhora diu que s'ha hagut de posar les piles i actualitzar-se, no?, com allò que has de fer el curset d'actualització d'efectes especials, perquè, clar, hi ha de tot, no?, com podem... També ho has apuntat abans, Roger, no és només el volum, no és només CGI, hi ha miniatures... Hi ha titelles, hi ha pràctics... Vull dir que de tot. O sigui, hi ha de tot a la pel·lícula.
1: Sí, i passa... havent vist el... Perdó.
2: No, que dic, el que passa és que està tan ben harmonitzat, està tan ben acabat, perquè això en postproducció segur que en edició ho fan molt, que no notes gaire res. Vull dir que tot està molt ben quallat.
1: Exacte, sí, sí. Justament volia dir això, que veient el resultat final, dius, ostres, doncs, per ser, no barata, perquè no és barata, però més baix, amb un pressupost més baix que el que estem acostumats, dius, ostres, doncs el resultat és molt bo. Això vol dir que s'han invertit molt bé els pocs recursos. A diferència d'altres projectes de Star Wars, per exemple, The Acolyte va sortir caríssima i els resultats no van ser tan bons en moltes coses.
2: Quina sèrie.
1: Es va recrear un bosc artificialment quan podrien haver anat a gravar en un bosc fins ara que no hi ha boscos. No, però això demostra que al final és una cosa que t'has de trencar una mica el cap, has de pensar intel·ligentment bé quina és la millor solució i moltes vegades no és només invertir diners sense pensar.
2: Tenen gent de qualitat aquí a la pel·lícula.
1: Sí, aquí ho han fet molt bé.
2: Perquè us feu la idea de com era aquest bosc que apareix a Mandalorian i Grogu. En Ludwig Göransson va aparèixer, ell treballa a distància, un dia va aparèixer a rodatge i estaven just gravant aquesta escena, en Grogu, en aquest Nalhata, no?
0: En... Sí, a la zona pantanosa. A
2: la zona pantanosa, amb lianes, amb troncs, amb arbres, tot molt ben recreat, i diu que es va perdre. Buscava gent i em vaig... Diu, realment era impressionant, i em vaig perdre, perquè justament necessitava... Hi ha un dels temes que li ha costat molt d'escriure i de composar en Ludwig Göransson, que no sé si podré parlar una mica de...
0: Sí, parlem, si vols, parlem de la música. Sí,
2: hi ha un
0: sí.
2: tema en concret, que és aquesta mena de cançó de bressol que li escriu en Grogu, Grogu's World, que es diu el tema, mm-hmm. li va costar moltíssim. L'ha reescrit, la va reescriure moltíssimes vegades, fins que va dir, doncs aniré al set de rodatge, miraré a veure si allà, senti allà, sento jo com posar-m'hi i agafar la tonalitat d'aquest tema. I li va fer servei, perquè crec que és molt bonica. De fet, crec que és un dels temes que més agrada, i pel que significa i tot plegat, i va poder composar Grogu's World. Ara l'escoltareu, eh? Quan acabem aquest, escolteu-la. I allà es va perdre. Diu, em vaig perdre, literalment. Diu, quin bosc més espectacular. Em vaig perdre.
1: Molt bé.
2: No sé si hi ha altres anècdotes, eh? Però ara aquí tinc apuntat, per exemple, la banda sonora. Això que la gent diu que és com una mena de banda sonora de la sèrie de televisió 2.0, no.
0: Home, a mi m'alegra que hagi tornat Göransson, perquè, o sigui, ell va fer la primera i la segona, la tercera... Sí. No tots
1: es va notar que no hi era.
2: Home, sí, és que ell tenia molta feina i crec que va triar altres projectes. I a més, ja. Com diuen Fabro, ens recorda que des que va fer la banda sonora de la primera temporada de Mandalorian fins a dia d'avui ha guanyat quantitat de premis importants. Vull dir que...
0: És que Göransson jo crec que té el mèrit d'haver aconseguit el que no ha aconseguit mai altre compositor que no sigui John Williams, que és allunyar-se de John Williams i fer que això sigui Star Wars.
1: Mm. Sí, per mi aquest és el gran encert de Ludwig Göransson, perquè... Altres compositors, per Rogue One, per Han Solo, fins i tot Kinner, per les sèries animades, són grans compositors i han fet unes bones bandes sonores, però no s'han atrevit a allunyar-se de l'essència de Williams, pel que sigui. Però ell sí, ell ho ha fet i ha encaixat genial. I era una cosa arriscada, però ho ha fet magníficament.
0: Ja fins al punt que no trobes a faltar John Williams a la pel·lícula. Que això et passa sempre, en totes, però en aquesta no. Fins i tot aquest tema, Grogu's World, potser és el que pot arribar a semblar-se més a John Williams, l'únic tema.
2: Per regravar o tornar a gravar el tema principal de This is the Way i altres, perquè no tots els temes estan gravats amb orquestra, vam fer servir a Los Angeles i es va retrobar amb els músics amb qui va gravar la banda sonora de Mandalorian, la sèrie, la primera temporada. Amb una orquestra de 106 músics i 64 cantants de cor. O sigui que una feinada, i trobo que es nota. A mi m'agrada molt tornar a reprendre i tornar a escoltar aquest tema i veure que surten algunes notes en d'altres temes de la pel·lícula, i m'agrada molt el que ha fet, per exemple, amb l'escena de... lluita d'en Rota. O sigui, la que té dedicada en Rota a la lluita és espectacular, amb efectes de so, amb efectes de rumors de persones en l'arena. A mi m'agrada molt aquesta. I també hi ha alguna altra melodia, algun altre tema amb més... de sintètics, no? Allò, sintetitzadors, està molt bé, perquè li encaixa molt bé a l'escena. O sigui que trobo que ell hagi volgut fer la banda sonora d'aquesta, de Mandalorian i Grogu, ja crec que denota aquest amor que sent també pel que va fer a les dues primeres temporades de la sèrie.
0: Doncs, si voleu, anem a temes de rodatge. Hem de dir que, en aquest cas, la fotografia principal de la pel·lícula va començar el juny de 2024. David Klein va tornar com a director de fotografia de la tercera temporada de la sèrie i Filoni va dirigir la segona unitat, és a dir, algunes coses han anat colze a colze, Favreau i Filoni. Hem de dir que Favreau i Filoni van dir que l'acció, l'espectacle i els efectes pràctics s'ampliarien respecte a la sèrie, com realment doncs, ha estat que també això ha incrementat la dificultat del projecte. El rodatge, això sí, va finalitzar sense més problemes al desembre, a principis de desembre de 2024. Les càmeres que es van utilitzar per rodar la pel·lícula són la Arri Alexa LF i l'Arri Alexa Mini LF. A més, hem de dir que la pel·lícula ha estat rodada en part en càmeres digitals certificades IMAX, concretament 53 minuts, per la qual cosa implica, doncs, hi ha determinades escenes en aquest format de 1.91, que diria que és la primera pel·lícula de Star Wars que s'utilitza el format IMAX per rodar, no tot, però que sigui una part important de la pel·lícula. I pel que fa a la tecnologia de producció, Jon Favreau va fer servir, doncs, el sistema de pantalles LED gegants DLM, que dèiem conegut com el Volum o Stagecraft, i fins i tot va encarregar a Disney el desenvolupament d'una app per poder previsualitzar l'abast IMAX del film durant el rodatge, que això és molt interessant. Una part important del rodatge va tenir lloc al Manhattan Beach Studios, a Califòrnia, que és on es troba la Stagecraft, que és el que dèiem. Doncs, si voleu anar allà a visitar-lo, doncs heu d'anar al Manhattan Beach Studios, que són això, parets LED gegants que projecten entorns digitals en temps real. La majoria d'escenes espacials, interiors de naus i seqüències d'acció grans es van fer aquí. Però també es van rodar escenes exteriors al Death Valley National Park, que és una localització molt important dintre de la història de Star Wars, perquè ja va ser usada com a Tatooine el primer film del 1977. Sí, tots recordem Tunísia. Però també, rodatge una mica més menor, es va anar al Death Valley National Park, a la primera pel·lícula de l'any 77, ens referim. El terreny desèrtic, les dunes i aquestes formacions rocoses proporcionen, doncs, aquest taló de fons que els entorns digitals no poden replicar del tot. I això, doncs, és una de les coses que es nota a la pel·lícula, el fet de també tenir escenaris reals. Però el Volum va continuar sent un element clau. I bàsicament això és el que tindríem del tema de rodatge.
1: L'encert és la combinació d'escenaris reals, no?, a l'exterior i el Volum. Jo crec que, igual que amb el CGI i efectes pràctics, doncs, la combinació, depenent del cas, per unes escenes, per uns planetes va bé una cosa i depenent del cas va bé l'altra. Per exemple, Nal Hatta, que és un planeta que té una ambientació poc realista, diguem, que no trobes un lloc real de la Terra que sigui d'aquesta manera, doncs segurament és molt millor recrear-lo a la Stagecraft. Però, en canvi, un altre planeta que sigui més real, doncs pots donar-ho en la localització de la Terra.
2: Suposo que també ajuda a entrar dins aquest món de Star Wars i el cinema el fet les naus, no? Perquè a les naus, quan les que fa servir en Mando són tan palpables, tu ja ho veus que allò està recreat magníficament, tot el panell de control, i pots fer que en Grogu remeni botons, i perquè qualsevol de nosaltres és el que faria, no?, quan fóssim més petits i entréssim en una amb la cabina de pilot d'una nau, no? I li posen aquesta importància, perquè quan la coronel li prepara una nau en Mando per poder fer aquesta missió que ara en parlarem, doncs, que és una nau que, no?, que te l'he rescatada per tu, està, ell la tuneja després, m'agrada molt això, com, no?, que després ell demana, no?, allò, doncs ara que tinc això, sí, és la base, ara me la tuneges i m'hi poses això i m'atreus el fre i me poses allò altre, no? I això només ho pots veure a Star Wars. I que, a més, tot sembli real, no? Tots els cargols, les femelles, tots els joysticks, tots els botons, bueno, tots els panells de control, tots els, bueno, en fi, que els sensors, tot sembla real. La xapa, tot sembla real, els xassis.
0: I si parlem de la taquilla, hem de dir que durant el cap de setmana d'estrena de 4 dies, la pel·lícula es va estrenar amb 98,1 milions de dòlars als Estats Units i 69 a la resta del món, que va fer un total de 177,9 milions de dòlars el primer cap de setmana. Només tenim aquestes xifres. La del segon, com que encara no ha acabat, no us la podem donar. Però sí que dona la sensació que la pel·lícula ha afluixat gas en taquilla, perquè hi ha hagut altres pel·lícules, per exemple, Obsession, pel·lícula de terror, molt bona, per cert, que la vam poder veure a Sitges i tot just ara s'ha estrenat als Estats Units, doncs li ha funcionat molt bé el boca a boca, o Backrooms, també, que s'ha estrenat, doncs, aquest cap de setmana als Estats Units. Són dues pel·lícules que inclús divendres s'havien situat per sobre de Mandalorian en Grogu, no? Per tant, Jo no sé com acabarà sortint en taquilla. Sí que tenim aquesta franja de Solo de 392,9 milions de dòlars, que és la pel·lícula amb menys recaptació de Star Wars, tot i que Solo va costar molt més del que va costar de Mandalorian. Per tant, el que no sigui arribar a aquesta xifra serà un problema. Més que res per treure l'estigma de que no sigui la pel·lícula que menys ha recaptat de la saga de Star Wars, no? Però bé, ja veurem com acaba funcionant, però de moment, veient unes xifres així bastant discretes, jo no les tinc totes que arribi als 400, eh? Tinguent en compte, a més, tot el que està per venir de pel·lícules així bastant comercials els pròxims dies, és complicat, però veurem.
1: Ja aniré jo 7 o 8 cops més a veure-la per compensar un amic.
0: Home, a Disney no li faltarà la pasta, eh? Això...
2: Però de tota manera, aquests títols que has dit no tenen res a veure amb el públic que no el ha d'anar a veure.
0: No és el públic.
1: Clar, jo confiava en l'efecte Grogu, que trauria molt, eh? Però potser és veritat que la gent ho ha percebut com un producte més secundari. Clar, no és un episodi de la saga, és una aventura amb personatges molt secundaris, perquè al final no surt cap personatge mític, no hi ha un Luke, no hi ha un Han, no hi ha una Leia, no. Són personatges molt recents, no són personatges històrics, legendaris, sinó que són personatges molt nous, tots es van crear el 2019, no? Llavors, potser la gent doncs, no li ha creat tant l'atenció. Això
2: també ha pogut afavorir que no s'encarís tant la pel·lícula, perquè si tu poses actors i actrius que hem vist i que són molt representatius de Star Wars o que han aparegut en d'altres tant sèries com alguna altra pel·lícula que no sé ara, en fi, també encareixes, perquè si vas a pensar actors, o sigui el cast, Pedro Pascal, Sigourney Weaver.
0: Pedro Pascal, sí. M'agradaria saber quanta estona hi ha passat a la pel·lícula.
2: Sí, perquè té uns dobles fantàstics.
0: Sí, a més estan acreditats els dobles,
2: sí,
0: també.
2: Home, sí, clar.
1: Això em va agradar, bon detall.
0: Bon detall.
2: Home,
0: sí,
2: és que ja van passar moltes hores sota aquella casc i la capa i tot plegat.
1: Són més mando ells que no pas en Pedro.
0: Home. Ha estat la producció de Star Wars més barata feta per Disney fins a dia d'avui. Doncs, si voleu, anem a comentar ja la pel·lícula amb tot luxe de detalls.
2: Som-hi.
0: Doncs va, som-hi. What are you waiting for? Hop on.

0: Doncs bé, ara sí, de Mandalorian en Grogu, amb un munt de spoilers i començarem ben bé pel principi, que són les lletres. Jo, com veig lletres a Star Wars, hi ha emoció màxima, no? No són les lletres lliscants, que diuen que això està només reservat per la saga Skywalker. Però bueno, està molt bé. Jo és un punt que dius, estic dintre de Star Wars, no? Quan te comencen a explicar la història amb aquestes lletres. Sembla una tonteria, però prou important.
1: A mi em sembla bé la decisió aquesta de reservar el format mític per la saga Skywalker, però també no abandonar-lo del tot, no? I mantenir aquesta característica tan coneguda i tan identitària de Star Wars. A Solo ja van fer una cosa semblant. Llavors, han seguit una mica aquesta línia. A mi m'ha agradat molt.
0: Bàsicament, el text diu, us el llegeixo, perquè si també nosaltres entrem aquí en calent. El malvat imperi galàctic ha caigut. Els exsenyors de la guerra imperials romanen escampats per tota la galàxia, tramant el retorn de l'imperi. La incipient Nova República ha començat a reunificar la galàxia. A l'orla exterior sense llei, el mandalorià i el seu jove aprenent, Grogu, treballen per caçar aquests fugitius imperials. Punts suspensius. I aquí comença la pel·lícula, sense, de moment, crèdits ni res. Anem ja directament a l'acció i ens es situa en un planeta gelat, no?, de la frontera exterior, que són aquests tipus de planeta, planeta desert, planeta gelat, planeta de... que són molt típics de Star Wars. Aquí el planeta diria que no es menciona nom, sí que parlem de la frontera exterior i tal, però no el tenim situat, no, Roger, aquest planeta?
1: No, és veritat, no em sona que s'hagi dit.
0: Però vaja, tota aquesta escena, comentem-la, em sembla un molt bonic homenatge a l'Imperi Contraataca, no? Tot el que és la batalla de Hoth, és que t'hi recorda moltíssim, no? I vist així en cinema, amb tecnologia actual i tal, jo vaig flipar molt. Aquest principi em sembla molt, molt flipant. És una història una mica així pròleg estil James Bond, no? Una missió secundària i acaben els crèdits i anem ja a la pel·lícula, però és una manera excel·lent per entrar.
1: Sí. I té algun pla concret que és un homenatge claríssim a Ralph McQuarrie, perquè la composició s'ha basat totalment en alguns dels seus dissenys conceptuals. És a dir, fantàstic.
0: Està molt bé. Aquí tenim diverses coses, no? Si anem a analitzar, aquí tenim, per una banda, aquest comandant Barro, que està interpretat per l'actor Henky Madera, que ja havia aparegut, aquest personatge, de Mandalorian.
1: Bueno. Potser la gent no se'n recordarà perquè apareix poc, però sí, a l'escena aquesta de la reunió amb tots els hologrames del Consell de l'Ombra, doncs és un dels membres.
0: Sí. Capítol 23. Jo no sé si en aquell moment teníem pensat repescar-lo o a l'hora de fer la trama de la pel·lícula vam dir, mira, podíem tirar d'aquí, agafem aquest i agafem l'altre i que em mando...
1: Aviam, quin agafem d'aquí? Mira, aquest i aquest.
0: Exacte, bueno, un dèspota de la galàxia, ja se'l veu, no? Un cacic més i té tota la gent allà, doncs, que un mafiós, vaja, tècniques mafioses, no? M'has de pagar, doncs, l'impost perquè et pugui defensar de mi mateix, no? Aquesta cosa que tenen els mafiosos i els imperials. I aquí, Roger, parlem de l'entrada, no?, d'en Zeb, que, bueno, ja havia aparegut al final també, no?, de la...
1: També molt poc, però... Sí, però clar, és un personatge molt estimat per la gent que ha vist Star Wars Rebels. És un dels protagonistes de la tripulació protagonista i és un personatge que cau molt bé i per mi veure'l en acció real, a més es veu molt bé i interpretat pel mateix actor és genial poder gaudir d'ell en acció real.
0: Sí, és Steve Blum que li posa la veu, que no sé si l'has pogut veure en versió original, Roger, la...
1: Sí.
0: Igual que nosaltres.
1: Veure en versió original.
0: Nosaltres també. I bueno, es disfruta, perquè reconeixes les mateixes veus i està molt bé. I el personatge és, això sí, 100% digital, aquest. Vull dir, no estem parlant, doncs, de... Però, bueno, que ja no és estrany Star Wars veure personatges 100% digitals. Però sí, llueix molt bé. Jo crec que és d'aquells personatges que es deuen haver beneficiat de que hagi sigut una pel·lícula cinematogràfica pel pressupost, que no pas en una sèrie que... Aquí està acompanyant a Mando tota l'estona.
1: Sí, clar. A la tercera temporada de Mandalorian doncs el podeu veure en una escena molt breu. I això és el que em fa, no patir, però dir, potser a la sèrie, doncs, ell, en Rota, personatges d'aquests que ha de ser difícil, que puguin tenir moltes escenes, doncs potser els veurem poc. I, en canvi, aquí doncs, sí que hem pogut gaudir més estona d'ells.
0: Hem tingut, per exemple, també en aquest cas, Pedro Pascal, que va dir que la pel·lícula era l'inici, un nou capítol dintre de la vida del Mandalorià, després del final de la tercera temporada, que vam veure, doncs, en Din Djarin acceptar treballar per la Nova República, no? Fins ara, doncs, era un mercenari que anava treballant i ara és com que canvia el personatge i li dona la possibilitat d'oferir les seves habilitats per treballar pels bons, no? En aquest cas, doncs, és la Nova República, que és un canvi que anirà madurant el personatge, no? Perquè ell no deixa encara de considerar-se un mercenari, però com sí. que ja li vas veient que va agafant com una mena de, com ho diríem, contracte d'exclusivitat, no? Per la Nova República.
1: Sí. Exacte, sí, sí. Jo ara ja no el veig treballant per algú de males influències.
0: Jo tampoc. I, Roger, parla'ns dels Snowtroopers, que també tenen aquí una presència important.
1: Són els mítics Snowtroopers que tothom els recordarà de l'Imperi Contraataca. Però, a més, aquí m'ha fet gràcia una cosa, i és que alguns sí que porten això que els cobreix la boca i d'altres no. Perquè, bé, és una època doncs, que els recursos ja no són els que eren a l'època quan l'Imperi estava en el seu millor moment. I llavors aquí, doncs, mira, alguns els porten, altres no, i m'ha agradat molt veure'ls.
0: Això, en teoria, és per resguardar-se de la fred, no? El fet de que...
1: Sí, suposo que sí, no ho sé, la veritat, però interpreto que sí.
0: Clar, perquè és la primera vegada que els hi veiem el casc d'un Snowtrooper sense aquesta mascareta de la boca, vull dir, perquè veiem el casc 100% per primera vegada.
1: Sí, sí. Tot serveix per vendre més figures, més variants.
0: La curiositat, no sé si ho sabíeu, és que l'actor de doblatge, bueno, actor i actor de doblatge, en Sam Witwer, que doncs, l'hem vist posar a la veu de Darth Maul a la sèrie de televisió, la sèrie animada que fa res, que s'ha estrenat a Disney+, que ja teniu els 10 episodis, que també Witwer havia participat en un dels videojocs del 2008, en aquest cas, de Force Unleashed, que no és canònic, però ell hi havia participat en allà també posant-hi veu, és un dels Snowtroopers de la pel·lícula. No li veiem la cara, evidentment, perquè van uniformats, però té aquest cameo, és una cosa bastant habitual, no?, dintre de la saga, de posar actors famosos o no tan famosos, però relacionats amb la saga, dintre d'un vestit de trooper o Snowtrooper en aquest cas.
1: Ja deia jo, que n'hi veia un allà al fons que es movia d'una manera que dic... Ui,
0: aquell que enfoquen una mica més. I de tota aquesta part, què és el que més us ha agradat? Suposo que em direu la batalla o la reaparició dels AT-AT, no? És que aquest moment és...
1: Home, a mi, deixa'm dir que com el moment que més m'ha agradat és el moment aquell còmic en què en Grogu li comença a ficar aquí el casc a darrere, perquè hi ha tots els explosius a punt m'ha fet molta gràcia aquest moment. Boníssim.
0: Sí, sí, que dius, quan saltarà aquest home d'aquí? Perquè està aquí apurant a l'últim segon, eh?
1: Aquí vaig riure molt.
2: Sí, aquí potser també veiem aquestes habilitats, no? Tipus James Bond, de Mando, que sembla que calcula tot molt fredament el temps que té abans no explotin aquests artefactes i vagin ells dos a saltin pels aires, i que encerti i apunti, no?, amb el visor a la nau enemiga, no?, diguéssim. I bé, tot és aquesta cosa histèrica i d'infart que com a primers minuts trobo que està molt bé. Te posen ja en l'aventura a tot drap, vull dir que... I a més, només amb aquests copets que fan Grogu en el cas de Mando, ja saps quina mena de relació tenen.
0: I tu, Roger, com vas veure que el Mandalorià tombés a 3 AT-AT quan el pobre Luke Skywalker només en va poder tombar un? Què ha passat aquí?
2: Ah, perquè cauen una mica així, no?, en cadena, o com va, o...
1: Sí, no sé, potser aquests AT-ATs ja tenien molts anys i...
2: Home, se'ls veu una mica trotinats, no?
1: Sí.
0: És clar, és que ho han d'estar, perquè...
1: Clar.
2: I a més, el fred, penseu que a les màquines no els hi va gaire bé. Has d'anar fent... posant oli. Tot... Home, es veu tot una mica deixat. Vull dir, ho veus, que és el que has dit abans, no, Roger, que els recursos ja no són els que eren... A més, estan amagant. Jo crec que per nau hi ha menys Stormtroopers nou, com li diguem.
0: Snowtroopers.
2: Snowtroopers. n'hi ha menys que segurament en podien haver quan l'imperi estava en auge, i aquesta estava molt bé perquè el detall estava ben portat. Clar, jo vaig pensar, com és possible que en Mando i en Grogu hi facin aquesta destrossa? Només ells dos, no? De tota manera, en Barro s'escapa, eh?
0: Sí, sí.
2: Es va escapant, eh?
0: Sí, però fins que ja no es pot escapar.
1: No durarà gaire més, però...
2: No durarà gaire més, però, ostres, es va escapant.
1: Mm. Sí, sí.
0: L'ATRT, Roger, que això l'havíem vist només en animació, aquest tipus de vehicle, o perquè sí que ha sortit
1: en Clone Wars? Em sembla que es veu molt breument a La Venjança dels Sith o a L'Atac dels Clones, ara no sé, un dels dos, però molt poc. Sí, em sembla, mira, sí, em sembla que a La Venjança dels Sith, a Kashyyyk.
0: Uh-huh.
1: Em sembla que hi ha alguns clones que van a... però es veuen com de lluny, no es veuen gaire. I a The Clone Wars sí que tenen més protagonisme.
0: Bueno, aquí mola molt, o sigui, al final això és com una moto allà enmig de la neu i com el fa servir en Mando és brutal, no? Aquesta muntanya nevada, bueno, és una escena espectacular.
1: Sí, sí. No, és que el film comença amb un nivell espectacular i tornes a veure aquestes escenes d'acció d'en Mando badass que havíem vist a The Mandalorian, no?, a la sèrie.
0: Clar, aquí, Jon Favreau, d'aquesta escena, la posa ell d'exemple com una escena en què captura totes les eres visuals d'efectes especials de Star Wars, combinant tècniques d'avantguarda amb la vella escola. I parlem dels AT-AT, perquè els AT-AT, diguéssim, han estat animats per el Phil Tippett Studio, és el Phil Tippett, que va ser l'animador de l'Imperi Contraataca, entre moltes altres. Aquest tio és un geni, és un mestre. Ja, el recordaré pel discurs que va fer, va venir Sitges fa un parell d'anys, va fer un discurs d'una hora, quan li van entregar un premi, una hora, el tio anava explicant i anava allargant una anècdota rere d'una altra, havia de començar la pel·lícula començava una hora tard, la gent ja tronxant-se de riure, perquè el tio no parava, però va ser molt bonic. I clar, la stop motion està present a Star Wars des del seu inici, i aleshores, veure aquí els AT-AT... no han tingut Tom Towns, però a banda d'aquell teaser...
1: Sí, és veritat, eh? I després no els hem vist.
0: No els hem vist. Però clar, ell també va fer el Rancor de Retorn del Jedi i per primera vegada sí que hem vist l'interior d'un AT-AT, perquè això sí que no ho havíem vist abans. Però vaja, jo molt emocionat, no sé, tornar a veure els AT-AT.
1: Sí, sempre. És que són mítics de Star Wars.
0: I de Phil Tippett parlarem més, perquè tot el que és stop motion, vull dir, s'han encarregat el seu estudi de tirar-ho endavant. I no sé, d'aquesta part inicial de la pel·lícula, si alguna coseta més, si no passem a la següent.
2: No, la següent. This is worth a lot more than the bounty on that imp. Well, let's call it an advance on the next mission. What next mission? Commander Coin. Our missing ace of staves. No one knows what he looks like, and most believe him to be dead. Not a lot to go on. What's the play? I want you to go to Nau Hutta and meet with the Hutts. They've agreed to lead us to him. What's in it for them? Their nephew is being held against his will by another crime syndicate on the Outer Rim. And they need a professional to get him out quickly and quietly. Where is he? They'll only tell you in person. You got a name? His name is Rod of the Hutt. The only surviving heir of Crime Lord Jabba the Hutt. You ever cross his path? I tried not to. Doncs anem a la següent. Ens n'anem, en aquest cas, ja a la base militar d'Elfi, que és la de la Nova República. A banda, tenim el títol de la pel·lícula, el crèdit, que ara surt aquí. És que m'encanta, perquè és veritat que la font que s'ha fet servir en quant a cartelleria i imatge és una... Mm. Però quan comença la pel·lícula és la font de la sèrie de televisió de Mandalorian, i després surt en Grogu.
1: Sí. Està bé, perquè dona una mica més de continuïtat, no?
0: Totalment. Bé, doncs ens anem a aquesta base militar que, bueno, a mi em va guanyar només començar, perquè és que l'escena em va recordar a Top Gun. Crec que és... totalment
2: intencionat. Les palmeres i la calor i la sorra.
0: Bueno, però bàsicament és com aquesta posta de sol i en lloc dels avions, no? Doncs vas veient els X-Wing i tot. Sí, sí, bueno, Top Gun.
1: Molt bo aquest pla, sí, sí. I com van recte i de cop gira. No, boníssim.
0: No, aquí, a més, com van aterrant, no? Així és l'alba, no? S'està fent de dia. van repostant combustible, etc, que és com sí. L'escena que recorda molt a Top Gun, la pel·lícula del Tom Cruise.
2: I també aquesta part que ell ha de donar comptes a la coronel, que és la Sigourney Weaver, també em recorda bastant a Top Gun, perquè no, Maverick era el kamikaze, no? Vull dir, sí. I aquest és un...
0: Fa
2: el que vol, diu, has fet una destrossa, li diu. Una destrossa, no? I no era això. Però ell, al final, ha fet el que havia de fer i la missió està complerta.
0: Què us ha semblat el personatge de Sigourney Weaver?
1: A mi m'ha agradat, però m'hauria agradat veure-la més.
2: Clar, anava a dir, surt poc.
1: Sí, això, ostres, és una espineta que m'ha quedat perquè m'encanta tenir-la a Star Wars, un actiu com ella, però m'he quedat amb les ganes de veure-la més o si no, veure-la més amb alguna escena en què s'hi pogués lluir més, perquè és un tros d'actriu i no la veiem, no sé.
2: No, i clar, és inevitable pensar en ella Alien, també, sí. Relacionat amb...
0: Jo me n'he oblidat bastant, eh? És a dir, veus...
2: Bueno, perquè ella ja sap de naus, diguéssim, no? Vull dir, és com, ostres...
0: Però al final, quan la veus amb, diguéssim, amb l'uniforme de pilot de Star Wars, clar. En aquell moment, és brutal.
2: Sí, semblava que estava retirada de pilotar i no, perquè ella és pilot, no? En essència. Sí que Sigourney Weaver en alguna entrevista ha dit que s'hauria dut de conya amb la princesa Leia, que n'està segura, que s'haguessin entès molt bé.
0: És un personatge que podria ser perfectament la princesa Leia dirigint els pilots, vull dir que...
1: Sí.
2: Un altre tarannà?
0: Bueno, bastant semblant, jo diria, no tan diferent,
2: Algun matís, però sí, l'exigència hi és, en dos casos.
0: I aquí també tenim uns quants cameos de pilots que llavors veurem al final, no? Però aquí és la primera aparició de Dave Filoni a la pel·lícula.
1: Dave Filoni, parlem-ne, sí. Perquè és que m'encanta com apareix tal qual és ell amb el seu barret. És que no l'han ni caracteritzat per fer-lo d'una manera una mica diferent. No. El tio està allà, tal qual.
0: No s'ha tret ni el barret.
1: El vaig veure allà. En aquell moment és que, increïble.
2: Havia aparegut, no?, abans.
0: Sí.
2: Ha aparegut diverses vegades.
1: És un pilot, de fet. Havia aparegut amb el seu ex-wing. Però és que és boníssim.
0: Allà els veiem a la cafeteria, que llavors els veurem altra vegada al final de la pel·lícula.
2: Ja havia aparegut, no?, abans.
0: Sí.
2: Ha aparegut diverses vegades.
1: És un pilot, de fet. Havia aparegut amb el seu ex-wing. Però és que és boníssim.

0: grans encerts també en aquest moment, que és el retorn de la Razor Crest. Jo crec que és com que va ser un error prescindir de la nau, tot i que aquesta nau de Naboo i tal, no? L'N1 és molt guapa, però si tu vas a Mangrove i has de tenir, doncs, has de passar temps a la nau, necessites alguna mica gran.
1: Sí. I sobretot si t'hi ha de cabre un hat.
0: Encara més.
1: Sí.
0: Molt bé. M'ha semblat molt guapo. I a més, és nova. Vull dir, és nova de trinca. Sembla com que acabada de sortir del taller, perquè l'altra estava molt cascadeta, bruta, sí. I aquesta és com fins i tot blanca.
2: Ja li diu, no?, la Coronel.
0: Sí.
2: Aquí la tens, és nova.
0: L'havien tret...
1: Jo dic que... Sí, perdó.
0: No, no, dic d'un col·leccionista, no, Roger? La treuen, se suposa de...
1: Sí, sí, sí, això diuen. A mi, jo ets a dir que al principi, quan vaig veure els trailers, no?, que, ostres, que tornarà a tenir una Razor Crest, al principi pensava, ostres, això és com un pas enrere, no? Però després d'haver-ho vist, m'ha agradat molt. I a més és un model que m'agrada molt, és molt original, perquè mira que tenim naus diferents i aquesta m'agrada molt. I també el detall que veiem que l'N1 no ha desaparegut, encara hi és, eh? Encara està aparcada i dius, ah, està bé.
0: Mm. Clar, la N1, recordem que ell se la fabrica en el llibre de Boba Fett, no en la seva pròpia sèrie. Que és en el moment en què en Grogu està entrenant amb en Luke. Sí. És en aquell període de temps. Aleshores, bueno, aquí, clar, és neta, és nova, i bueno, això és la col·lecció privada d'un comandant imperial que la tenia allà i així han pogut recuperar. Sí. I bueno, mira, és el pagament. No tenim calés, però tenim aquesta nau, te la quedes, i el tio ja sap el que val i diu, bueno, això és per aquesta missió i per la que ve, suposo, no? Perquè, clar, aquí ja...
1: Sí, perquè a més és per avançat que li donen.
0: Clar, clar, aquí hi ha molta pasta. I sí, però el que tu deies, l'N1 continua, diguéssim, dempeus, la veurem allà aparcada a la seva casa a Nevarro, més endavant a la pel·lícula, vull dir que...
1: Potser la farà servir encara més endavant.
0: Sí, sí, sí, sí. Home, és que és una nau molt guapa de disseny, l'N1.
1: Sí, aleshores. Sí, sí.
0: Tampoc volem prescindir d'això. I en aquest moment també, jo no me'n vaig adonar, suposo que és normal... tot i veure la versió original, escoltem la veu d'Anthony Daniels, C3PO, que suposo que no ha volgut trencar la tradició aquesta d'haver aparegut a totes les pel·lícules de Star Wars. Sí, sí.
1: És l'únic, ja em sembla que...
0: És l'únic. No hi ha ningú. Bueno, les 9 pel·lícules de la saga Skywalker, òbviament, Clone Wars, doncs, bueno, no és sèrie de televisió, no és pel·lícula, però a Solo ja va posar una veu...
1: Bé, però a la pel·lícula de 2008 també hi apareix.
0: Sí, sí, sí. Solo posava una veu i aquí torna a posar una altra veu un d'aquests droides que estan dirigint el trànsit aquí a la base d'Elfi. Són d'aquestes coses que descobreixes un cop hi has vist la pel·lícula, perquè sí. Si no, jo...
1: Sí, no, no. És impossible.
0: I hagués parat una mica d'atenció en aquell moment, però que no ha estat el cas. Molt bé.
1: Si la tornem a veure, llavors sí que ho intentarem.
0: Ens hi fixarem, sí senyor. I ens n'anem a Nalhuta, si voleu. Doncs va, anem a veure aquest món natal dels Hutts i aquesta part sí que tenim moltes vinculacions amb la sèrie animada de Clone Wars, no? Tota aquesta part d'aquí, bueno, inclús també amb el llibre de Boba Fett, etcètera, no?
1: Sí, sí, aquest planeta ja l'havíem vist en animació i també m'ha agradat molt com l'han fet. Es veu realment igual que el veiem en la versió animada, l'ambientació és idèntica. I també és un planeta que fa molts anys que existeix, que està creat dins l'univers i era bastant desconegut i m'ha agradat molt poder-lo visitar.
0: Sí, tota aquesta cosa pantanosa, d'aiguamolls, no?, que està molt ben reproduïda. I llavors tenim aquests cosins bessons d'en Jabba, no?, que ja són els que van veure el llibre de Boba Fett per primera vegada.
1: Exacte, sí, sí.
0: Continuen fent de les seves, no? Intentar recuperar l'imperi criminal d'en Jabba. Sembla ser, doncs, que la cosa tampoc acaba de funcionar del tot bé, però, bueno, de fet, el temple de Tatooine no l'han pogut recuperar, per això estan on estan aquesta gent, i governen des d'aquest palau, a Nalhuta. I aquí apareix el mandalorià Din Djarin, i li demanen que, entre cometes, rescati en Rota el Hutt. Qui se'n recordava d'en Rota? Tu segur, Roger.
1: Jo sí, però ostres, ha passat temps, eh? No, és d'aquestes coses que m'encanta, perquè sembla que Star Wars se n'oblidi d'algunes coses, les deixa abandonades, però molts anys més tard les acaba recuperant. va passar amb la bèstia Zilo, que també

0: la va introduir a Clone Wars i fins recentment a debat vaig que no ens van dir què havia passat. I aquest personatge, el fill d'en Jabba, és que havia aparegut, és sobretot, té molt de protagonisme a la trama del film de The Clone Wars, el que es va estrenar el 2008 per donar inici a la sèrie. Després apareix també en algun capítol de la sèrie i després ja no se'n va saber res. I dius, ostres, què se'n va fer del fill d'en Jabba el Hutt? Doncs bé, per fi no hem tingut la resposta. I a mi, només per això, ja m'ha encantat. O sigui, m'ha encantat tornar a veure'l i saber que se n'ha fet d'ell, no? Però és que, a més, el personatge m'ha agradat molt com l'han fet, com l'han definit, com l'han pensat, de la seva actitud, la seva personalitat, com és el seu arc de personatge en la pel·lícula, m'ha agradat molt i com acaba, al final, unint-se a la Nova República. Molt content. És de les sorpreses agradables d'aquest film, en Rota.
1: I, a més, quan li donen la foto de que l'ha de buscar, que és com que et donen una foto de fa 20 anys perquè trobis una persona d'actualitat perquè no en tenen més. És la foto de quan era petit... Bueno, la foto no, és la imatge de l'animació del pilot de Clone Wars, la sèrie d'animació.
0: M'agrada molt el detall perquè connecta, no, amb The Clone Wars, perquè realment, clar, està canviadíssim. Només està tan forçut que no... És diferent a Java.
2: Fa gràcia perquè em penso que els bessons li diuen en Din Djarin, en Mando, bueno, ara ja haurà fet l'estirada.
1: Sí, i tant que ha fet l'estirada.
2: Vull dir, que han passat anys i ara...
1: Com li deien al personatge? Perquè sortia, es va doblar en català la pel·lícula.
0: En català, Pudentet.
1: Pudentet, imagina't.
2: En Rota?
1: Sí,
0: perquè feia pudor.
1: Sí, sí. Li deia la Soca, no? És la Soca que es referia... Sí, perquè, clar, aquí hi ha una connexió entre aquests personatges que sembla que no, i es coneixen. Algun dia potser es produeix aquest retrobament, eh?
0: Sí, ostres. Sí, estaria bé.
1: No seria estrany. En Filoni, totes les seves coses té tendència...
0: A més, tal com ha acabat, realment és bastant possible, perquè estan, diguem, en el mateix bàndol i a més que la Soca el va tractar molt bé, en Pudentet. No és el cas de l'Anakin, que li tenia més mania.
1: Mm. Suposo que en aquest moment de la pel·lícula vosaltres ja vau sospitar que aquests hats res de bo, no? Perquè, clar, ells van en plan de sí, nosaltres ens el portes perquè doncs, hem de fer com la reunió familiar, de com vulguis, quan en realitat se'l volen carregar perquè no hi hagi un hereu d'en Jabba que pugui reclamar doncs, el que li pertoca, no? Aleshores, és com que els el volen treure de sobre de la manera que sigui. Clar, la Nova República col·laborant amb els Hutt, dius...
2: Bona conspiració reial, no?
1: Sí, però esteu col·laborant amb gent que és de poc fiar.
2: Ja ho saben, a la Nova República, jo crec que ja... En Mando ja s'encarrega de dir-los-hi, perquè ja els coneix, però ja ho saben, i a vegades has de fer... A mi això sí que em va ballar una mica, veus, Roger? Que col·laborés... O sigui, que hi col·laboressin, no, perquè a vegades per crear... o per arribar a segons quines persones amagades que han de rendir comptes, no? Aquests senyors de la guerra imperials, has d'embrutir-te les mans, però que no ho sabessin? Això no. O sigui, quina mena d'intel·ligència de la Nova República?
0: Yeah.
2: Una mica coixa, aquesta intel·ligència, no? Això no em va quallar massa, em va semblar una mica... naïf.
1: Però jo ho havíem vist, que no sé quina sèrie era, que anava una mica amb el lliri a la mà, aquesta gent de la Nova República.
0: Sí.
2: Clar, no ho sé. També és cert que l'ambient que respira en la base militar de la Nova República és com estiuenca. O sigui, estan tots els pilots i els militars o soldats jugant futbolín o billar o no sé què juguen.
1: Sí, no, va, aquell.
2: Vull dir que tot està molt relaxat i penso, carai, què passa? Aquí només treballa en Mando? Que de fet fa les missions més embrutides, no? S'entén, vaja, s'entén que ell és qui les fa perquè és l'únic que està capacitat per fer-les.
0: Sí, jo estic amb l'Ignasi i crec que l'explicació és aquesta, perquè si no, no li trobo l'altra explicació. Però al final, doncs, sabem el que passarà després, doncs, d'alguna manera, ja es va veient.
1: Aquí, Roger, tenim tota una sèrie d'elements dintre del palau on estan aquests bessons. O sigui, va sobtar sobretot els droides, no?, que veiem.
0: Sí, em va encantar aquesta referència, perquè aquesta és una referència bastant molt profunda. De quan mencionen el droid Gotra, que diu en Zeb, diu, ostres, han contactat el droid Gotra. En aquest moment jo vaig fer el droid Gotra, que pagués un grup, un sindicat criminal, com podrien ser el Spike o el Sol Negre o tots els que hem anat coneixent amb diferents continguts, però en aquest cas té la singularitat que està formada només per droides. I és un sindicat criminal que havíem vist només en còmics i novel·les, ni tan sols en cap contingut animat ni res. Per tant, és una cosa bastant de nínxol. I ostres, m'ha agradat molt que els mencionessin i veure'ls també.
1: Clar, veiem aquest... O sigui, semblen també alguns droides fets en base a peces amb altres, no? Vull dir, perquè hi ha...
0: Sí, sí, 100%. Perquè hi ha moltes referències... Uns tenen els droides B1, els típics Roger, no?
1: Aquests, sí.
0: D'altres, el superdroide, aquests que disparen amb el braç. També em vaig veure alguns amb el cap del droide en K2, de la sèrie K2, com en K2SO d'en Cassian. Ah, és a dir, sí. Tots porten peces d'altres droides d'altres èpoques que, mira, estan reaprofitats i...
2: Potser s'ho fan ells mateixos.
0: No m'estranyaria, sí.
1: Sí, per això em va sobtar aquesta barreja de tecnologia, no?, entre droides. Mm. Mira, aquest és un d'aquest, aquest és una part d'un altre. Dius, això és...
0: Sí, sí. Són tot barreja de coses.
1: Sí, està molt guai. I can use some information. Whoa, for this price I'll tell you whatever you want. I'm looking for a hot. Close for the night, thank you. Doncs bé, anem a buscar en Rota i de camí d'en Rota ens trobem amb Martin Scorsese, que és el típic botiguer que té la food truck, com deies abans, una raça que és l'Ardariana, no? És un Ardarià que ja també havíem vist a Solo, no? Si no m'equivoco, aquesta raça sí. Era un dels pilots.
0: Sí. Exacte, un dels pilots que li posava veu, en aquell cas, Jon Favreau, justament, sí. A Solo. I, de fet, la referència no és tan sols que sigui la mateixa espècie, és que sembla que són familiars, perquè el de Solo es deia Rio Durant i aquest de Mandalorian Grogu es diu Hugo Durant. Comparteixen cognom, per tant, ja, aquí ja pots pensar doncs, que potser són cosins o alguna...
1: Sí que és cert que no se'l menciona com a Hugo, surt en els crèdits de la pel·lícula, però bé, tinguin en compte que li posa la veu Martin Scorsese, el nom d'Hugo clarament és una referència a la pel·lícula Hugo. Uh-huh. Que aquí es va titular
2: correcte.
1: Com la invenció d'Hugo.
2: Està basada en el llibre, magnífic, sí. Que és la invenció d'Hugo Cabret.
1: Doncs això, a més una pel·lícula, una de les poques així pel·lícules familiars que ha fet Martin Scorsese. Per
2: que
1: tant...
2: és un amor al cinema,
1: sí.
2: La tradició cinematogràfica.
1: Per tant, es diu Hugo perquè la veu li posa Scorsese. I, Marta, tu ens volies aquí...
2: El sandwich, no? El voleu saber? Potser ja ho heu buscat, no?
1: No sé, jo el que vaig pensar...
0: No,
1: jo el sandwich tampoc, però vaig pensar, dic, això és una referència del propi Jon Favreau de la pel·lícula Chef.
2: Mira, no vas desencaminat i t'ho complemento. Val. Aquest sandwich és una idea original del chef que va fer l'assessorament a la pel·lícula Chef.
1: Val, d'acord.
2: Vale, que en... a veure si... El Roy Choi es diu el chef, que és, entès, té certa... Ara hi ha llaços d'amistat amb Jon Favreau. Ja sé que a Jon Favreau li agrada això de menjar. Vull dir que...
1: Mm-hmm. Si heu vist la pel·lícula Chef, que està molt bé, eh? Vull dir que...
2: Ai, molt bé. Sí. També surt una food truck.
1: Sí, home, és una pel·li d'un cuiner d'aquests típics cuiner que es queda d'alta standing,
2: volada,
1: o sigui, que queda fart.
2: Que queda fart dels crítics, queda fart de tot plegat
1: i es munta una
2: food truck.
1: Doncs aquesta food truck podria ser la que veiem a la pel·lícula.
2: Doncs us explicaré de què està fet aquest sandwich. Que...
1: Tens la recepta? Ens el podem fer a casa o no?
2: Sí.
1: Sí? Ah, mira.
2: Si voleu, sí, perquè de fet es diu flat meat fry. La flat meat és una part de la vedella que és el tall que es pela. Si aneu a la carnisseria, aquí a casa nostra, sí, podeu demanar el tall que es pela. Llavors, està fet, ja veieu que el pa és com de motllo, no?, que ho fa la graella, això és fàcil, no? Ho podeu trobar fàcil. I després, el que no trobarem fàcil és aquesta substància o aquesta salsa ataronjada que ens sembla maionesa, que sí que a la recepta original de fet, la recepta original és l'spam sandwich, que és un clàssic que remunta a la Segona Guerra Mundial i que es fa amb formatge i mostassa o maionesa i amb carn de porc enllaunada perquè eren els soldats que tenien aquelles llaunes de carn de porc. Aquesta recepta existeix, l'original, l'Spam Sandwich, la de la pel·lícula no. Llavors està feta amb vedella i aquesta, això en Roger segur que ho sap molt millor que jo, però aquesta mena de salsa que agafa amb un cullerot l'Hugo, el cuiner, i li posa per sobre, és ou pelut de... Ja saps que, a què em vull referir o no?
0: No, no, surt, no, no,
2: no,
0: no,
2: no, no. Espera que ho tinc aquí perquè no em vull equivocar. Ou pelut de Mudhorn.
0: Ostres, mira.
2: Que surt... Espera't.
0: De Mandalorian.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. El segon capítol de la primera temporada, en Mando crec que vol agafar un ou per fer-ho servir de...
1: Són aquells que es vol menjar en Grogu?
2: Sí.
1: És aquell capítol que els vol menjar els ous, que llavors neixen uns bitxets?
0: Sí. No, però aquests, no. Aquells són de les granotes.
1: De les granotes, no són aquests.
2: No, no són aquests. Va, aquests Mudhorns són aquestes menes de rinocerons o que té banya i, a més, pelut, no?
0: En Grogu l'aixeca, no?, amb la força.
2: Exacte.
1: Ah, d'acord.
2: Sí. I que són grossos i, a més, els estan en coves. O sigui, els tenen guardats en una cova. És això. Això us costarà més de trobar. Però podeu posar maionesa, si voleu.
1: Sí, serà més fàcil que anar a buscar un ou d'aquests.
2: I sí que és veritat que l'acaba amb unes verduretes, perquè sí que el sandwich original, aquest Spam Sandwich, li pots posar guarnició, doncs uns pebrotets, una ceba, el que vulgueu. Doncs aquí està la vostra recepta de la food truck de l'Hugo.
1: Molt bé. Escolta, hem de fer alguna cosa, un dia, hem de fer una quedada i menjar-nos...
2: Aquests sandwichos, no?
0: M'ha fet de ni gana.
1: Totalment.
2: Home, Déu, tu no, a la pel·lícula, allò ja feia bona olor i no la podies sentir, no?
0: No, és veritat.
2: Perquè els efectes de la planxa, perquè tot això ho vas sentint,
0: Tot el fregit.
2: Com cau tot el fregidet, com cau la salsa...
0: Sí.
2: Mentre va xerrant, no? El que no vol saber de res. No m'emmerdis, que jo tinc família i aquí tot se sap, no?
1: No hi ha problemes, l'home.
0: És aquest... molt bo aquest moment.
1: Està molt guai, el personatge. Aquí sí que li reconeixes la veu, Martínez Cortés.
2: En Grogus està llepant els...
0: No,
2: Grogus està allà que només vol menjar, perquè passa tot el dia menjant.
1: A Scorsese li reconeixem la veu, però jo, per exemple, en Rota, que és en Jeremy Allen White, el protagonista de Daver...
0: Està modificada i costa més.
2: Sí.
1: Però és que jo diria que és impossible, o sigui, perquè t'ho diuen que és ell, però crec que podia posar la veu qualsevol altre i... no sé.
0: Sí.
2: Sí, no sé, van triar-lo amb ell. Sí que és veritat que va...
1: Ho interpreta millor que Daver, això sí.
2: Sabia que acabaries dient una cosa així, perquè sé que la tírria que li tens en aquesta sèrie...
1: La tírria amb ell, la tírria.
2: Doncs, deixant a banda...
1: Sí.
2: De veres. En aquest cas, sí que l'actor en Jeremy va mirar capítols dels Hat, no? De com, bueno, del que s'havia fet fins ara i com parlaven. En Favreau va passar per un filtratge perquè tenen aquest retruny, no? Tenen una capacitat, no? Aquesta cova toràcica, diguéssim, no? que la veu els hi retruny. Llavors, per aconseguir això i aquests baixos, doncs clar, van haver de filtrar. El doblatge, la veu.
1: Fins al punt que és irreconeixible.
2: Clar.
0: Sí. I encara sort que parla en bàsic, és a dir, en anglès, en aquest cas, perquè normalment els Hat... Sí que és veritat que a The Clone Wars havíem vist un Hat, en Zero, que era l'oncle d'en Jabba, que ja parlava bàsic perquè vivia a Coruscant, era com una mica més cosmopolita, però en aquest cas han optat doncs, per fer-lo parlar bàsic. S'agraeix també perquè pot seguir més la història.
1: I com ho has vist l'aparició física del personatge amb aquests abdominals? Jo és que he de dir que...
2: Sí, en Rota.
1: En Rota, sí, no m'ho esperava. Home, o sigui, per mi els... són aquestes, per mi els Hats són baboses gegants, no?
2: Que no
1: es
2: cuiden.
1: Com llimacs...
0: Haig de dir que no és el primer Hat musculós que existeix en el canon, perquè ja n'hi ha un als còmics que és així també forçut. Llavors, sabem que ja era possible, però bé, igualment no deixa de ser impactant.
2: És un gym Hat.
1: Sí, sí. Tot i que se'l veu àgil, mentre els bessons estan allà que no s'aixequen, aquest se'l veu àgil, bueno, es mou com no havíem vist mai cap hat.
0: Com fa la croqueta aquella.
1: Sí, sí, increïble. Sí. No, no, és brutal, vull dir, com m'han recreat. A més, és un personatge que apareix molt més del que jo em pensava que acabaria apareixent molt. A la pel·lícula.
0: Oh, i tant, sí, sí.
1: Jo em pensava que seria... Sí, només això, perquè al final la pel·lícula té una estructura narrativa molt de joc de rol, no? És a dir, van fent missions i una missió va portant a l'altra. I en aquesta pensava, bueno, ara hem fet la pantalla, no?, entre cometes, d'en Rota i anem a la següent. No, no, Rota continua, en certa manera, present durant força estona.
2: Crec que és aquest personatge que, tot i no tenir una presència humana, té una conducta humanoide, vull dir que... que al final li acabes agafant molta estima perquè ha estat un nano segrestat, un nen que portava un llinatge del qual ell no vol saber res i vol fer-se una personalitat pròpia, que a més fa molta pena perquè ell pensa que amb aquest últim combat en Lord Janu li donarà la llibertat, que, no, com un gladiador que el tens esclavitzat i a més maltractat, perquè està sí, dins una cel·la.
1: Això és la pel·li de roman 100%.
2: Sí, sí, sí. S'ha fet després, diguéssim, no? És un gladiador. Però és un gladiador adolescent, o molt jove, no? Vull dir que és joveníssim. I té aquesta esperança de com els esclaus que es guanyaven la llibertat fent, no? I que al final pues, no era, perquè aquest en Lozano el que vol és vendre entrades a Ticketmaster i no pas donar-li la llibertat. I a més ara ha trobat la parella a l'arena perfecta, no? Un mandalorià, que és una cosa super exclusiva amb aquest hat. I a més, tenen en Grogu com una cotorra dins d'una gàbia.
1: Ah, sí, sí. Tenen això a la part del final del combat.
2: Ui, això en Mando ho porta fatal.
1: Home, és fatal. El planeta aquest, que és... bueno, la lluna es diu Shakari, no?
0: Sí, que és nova d'aquest contingut, sí, sí.
1: Clar,
0: no l'havíem vist.
1: El planeta aquest recorda molt a Blade Runner, o sigui, té aquesta
2: neons,
1: estètica...
2: No?
1: I que crec que
0: m'agrada molt, sí. M'agrada molt aquesta estètica. I mira que l'hem vist vegades.
2: Mari, els temes musicals també...
1: Bueno, aquí hi ha un tema musical que a mi m'ha encantat, que és aquest de música electrònica nou que s'inventa el Goranson. És
0: molt diferent a tot, no? Però sí.
2: Aquí diuen que hi ha aquesta influència, sobretot després, quan l'han de perseguir, no? Perquè hi ha aquesta persecució pels carrers de Shakari. Que té la influència de French Connection, que és aquesta mateixa persecució que es van fer en carrers de Nova York.
0: Aquí... Jo he llegit que està inspirat en Chicago, pot ser. Em sembla haver-ho llegit per algun lloc.
2: Bueno, és que qualsevol persecució en una ciutat cosmopolita, fosca, no? Plena de trànsit, perquè aquí a Shakari hi ha molt de trànsit, sí. Ponts,
0: trens,
2: no? Sí, hi ha de tot, ja has d'esquivar de tot, doncs... crec que ens hi podria dur, no? I a més amb aquesta aura també de gènere negre, no? Tot plegat, no? Tot és molt fosc en aquesta part de la pel·lícula.
1: Aquí hi ha un parell de curiositats que això l'has hagut d'anar a buscar perquè evidentment veus la pel·lícula no t'enteres, no? Que hi ha una referència o un petit homenatge a Carl Weathers, que és l'actor que feia de Griff Karga, que està en idioma Aurobesh, que és aquest idioma propi de Star Wars, que posa Weathers Apollo. Referència també a Apollo Creed, el personatge
2: sí,
1: que...
2: Sí, sí, sí. Bueno, ja ho ha dit, en Favreau, que també s'ha inspirat, en Apollo Creed.
1: Amb el Rot... Sí, però són dos personatges que bueno, han de fugir de l'ombra dels seus pares, no?
2: Exacte.
1: Sí, clar. I un altre cartell en referència, hi ha un que diu Batu Bar, que això és un planeta del Galaxy's Edge que està a Disneyland, que, doncs, bueno...
2: Aprofitant aquí...
1: Sí, hi ha diverses,
2: les atraccions.
1: Sí, sí, en tinc diverses de
2: referències. Bueno, perquè ja n'hi ha una projectada, em penso, arran d'aquesta pel·lícula.
1: Sí, sí, i tant. Parlant, continuem dintre d'aquest moment del combat, apareix el personatge aquest de Janu, que al final doncs, acabarà sent el nom de l'imperial que realment estan buscant, aquest Janu Coin, no? Perquè està buscant en Coin, però resulta que és en Janu. Sí. Al final és...
0: I resulta que sona el mateix. Sí, el nom que està basat en el nom de l'actor.
1: Sí, es diu Johnny Coin, dius, s'assembla molt. Vull dir que no s'hi ha matat gaire, eh?
2: No. Sempre hi ha d'haver alguna escena en alguna taverna, no, Roger? Sempre busquem... Aquesta és de western, eh? És una cosa... No per l'ambient, perquè no hi ha aquestes portes batents ni aquest fotografia com polsegosa que en algunes altres pel·lícules o de capítols hem pogut veure. Aquí és més aviat com una mena de cafè de jazz de baixa estopa on es reuneix el pitjor i tot està conxabat i és la màfia de Shakari.
1: Bueno, veiem aquest personatge de les banyes que acaba perdent una banya.
2: Hosbruth, es diu? Algo així?
1: Sí, alguna cosa així.
0: Sí.
2: Una mena de...
0: I que també és d'una espècie que ja havia aparegut en molts altres continguts. Hi ha un Jedi del Consell de l'època de les prequeles que és d'aquesta espècie.
2: Fa de goril·la.
1: Sí, bàsicament, sí. I aquí perd una banya, en Mando només li treu una banya.
2: Mando no li perdona.
1: No.
2: Li deixa escapçat, sí.
1: Bueno, total, que al final acaba tot això amb un combat de gladiadors, que és aquest combat de Jarik, que això, Roger, és una gan referència al món.
0: Brutal.
1: Ja... Anem a l'origen de Star Wars, no?
0: Sí. O sigui, no sé qui va tenir aquesta idea de fer això, però em sembla...
2: Me pots comptar, en Filoni, que és una enciclopèdia amb potes, el Star Wars.
1: Sí, però imaginar-se això... En escala real, hòstia, és brutal. Sí.
0: És que és una molt bona idea, perquè clar, agafes unes criatures que fa molts anys que estan creades per al 1977 del primer film original de Star Wars, però clar, les havíem vist sempre en petit, en holograma, sí que havíem vist alguna versió física, però sempre en el joc de taula. I ara veure les criatures amb el mateix disseny, però grans, no?, i amb vida lluitant, i a més n'hi ha una que fa el mateix moviment que fan en el joc, bé... És genial. I veure el tauler, també, l'arena, té el disseny del tauler del joc. És genial.
1: Bé, recordem, perquè no ho sàpigues, el joc que jugava en C-3PO i Chewbacca a l'episodi 4. I...
0: Que s'enfada en Chewbacca.
1: Sí, s'enfada perquè perd i ho engega tota la merda. I allò estava basat... Bueno, va ser Phil Tippett, també, que es va encarregar de l'animació, no? Vull dir, una vegada més. I va ser el creador, co-creador, bàsicament, d'aquest joc similar als escacs, no? Podríem dir, no? Per el tema de les caselles, etc. I
0: que les seqüeles també va tornar a aparèixer.
1: Sí.
0: De fet, el Falcó Milenari el té instal·lat, per això el veiem tant.
1: I res, al final, doncs, acaben escapant les criatures de l'arena i la lien a la ciutat, eh? Tot i que no es concentra la cosa en les criatures, sinó més en la persecució, no?, de Mando en Jano.
2: Sí, i en Mando aconsegueix guanyar, que això està molt bé, guanyar en Rota sense fer-li mal. Trobo que està molt ben aconseguit. Sí, aquesta persecució és quan en Grogu es fica com en un cotxet, no? No és allò...
1: Sí.
2: Que hi ha com una mare... Bueno, una espècie, que jo no... Que treu el veure tot aquest merder que surten de l'arena, totes aquestes criatures, ell agafa el seu fill petit i se'n va...
0: Sí, que són rodians, també una altra espècie mítica, bé, la mítica del Grido, el qui dispara en Han Solo a la cantina d'Una Nova Esperança.
2: I en Grogu aprofita i es fica ell en el cotxet, que és com una mena de nau petita que l'evita, no? I ell va fent, i no sé si amb Mando... Què agafa perquè hi ha algun moment... Què agafa per perseguir? Perquè van cadascú...
0: Mando, crec que amb el seu jetpack...
2: Amb el seu jet, no? Vull dir, ell va sol, en Grogu va amb aquest cotxet i és com tot molt caòtic. O sigui, no? Tot és com molt d'estraler. No sé si l'acabaran agafant o no, però home, al final sí.
1: Aquí hi ha també un altre que dèiem d'aquests moments en referència als parcs Disney. Veiem en Grogu mentre doncs, està... passant la lluita, que menja unes crispetes de colors.
2: Home, i tant.
1: Però això tenen un nom, aquestes crispetes. És l'output mix que això, doncs, els visitants del Galaxy Edge de Disneyland, doncs,
2: perdona,
1: ho podeu demanar en allà.
2: Acabo de recordar un dia a Disneyland París
1: comprant crispetes.
2: Anant a buscar unes crispetes en concret. Perquè això, les crispetes, poca broma, els parcs d'atraccions de Disneyland, 6 euros per veure butxaca, 6 euros, eh? La cartró de petita, eh? De crispetes, que es veu que són boníssimes, eh? Una cosa màgica.
1: Per 6 euros ja poden estar bé les crispetes, això és veritat. Doncs res, ja tenim doncs, capturat aquest personatge i en la captura, doncs aquí en Mando deixa anar una frase que és la frase que deixava anar, o la primera frase que li veiem pronunciar, crec, a la sèrie, no? Que és aquest I can bring you in warm or I can bring you in cold, no?
2: Ah, molt bé.
1: Et puc agafar calent o fred, és com que et di viu o mort, no?
2: No li demanen que viu? La coronel no li demana viu?
1: Ja no recordo.
2: Jo crec que li diu, porta'l viu. Perquè en Barron penso que no acaba de... Perquè no, crec que no sé si mor. O, bé, que no
1: sí, en Barron se'l carrega, és veritat.
2: Se'l carrega, sí, sí. Llavors no els hi serveix de res. No, clar, ella clar. El que vol és...
1: Informació.
2: És informació. I aquest li diu, sisplau, porta'l viu, no?
0: Sí, és veritat.
1: Però clar, l'altre li deixa anar la frase per quadrar-lo.
2: Home, és que clar...
1: En Mando té fama. Per
0: ja havia dit a la sèrie de The Mandalorian. Sí. Ja diu aquesta frase, també.
2: És que a la sèrie, a mi m'agradava justament aquest personatge en Mando perquè no era gens simpàtic. O sigui, el tio era un mercenari.
1: És en Grogu que l'ha fet simpàtic, perquè l'ha estovat.
2: Sí, li era igual. O sigui, qui vivia, qui moria, ell feia les seves missions i ja està. No? Per blocs, no? Era per feia per calés, diguéssim.
1: Bé, i no sé, el moment aquest dels botons ja l'hem tingut, que no me'n recordo, ara sí me l'he saltat, en aquell moment en què comença...
2: Ah, a remenar.
1: Sí.
0: Em sembla que no, això és
1: més endavant, eh?
0: Sí, sí, sí, és quan van a la mansió del Jano.
1: Vale,
0: i
1: vale.
0: Escapant, sí, sí. Amb en Zed també, i en Grogu és a la nau i és quan toca els botons.
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: No ha de tocar.
1: No, no. I need you to go to the control panel. Remember the buttons I told you never to touch? I'm gonna need you to touch them. Look for the ignition relay cutoff. It's next to the fuel differential readout, which is between the pump compression gauge and the primary reserve
3: No! Don't touch the missile battery switch. That's why there's a safety guard on it. Do you see the fuel readout display? Remember I showed you that one? It's on the other side of the manual control surface calibration.
1: Bé, doncs fem la parada i anem a casa del Mandalorià, a Nevarro, no? Que sembla com que acaba una pel·lícula i comença una altra, no? En certa manera, en aquest moment. I apareixen els Anzalans, que és aquesta magnífica raça que vam descobrir a l'ascens de Skywalker. Jo l'altre dia ho deia, és veritat, em sembla el millor encert de JJ Abrams, la millor aportació d'Abrams que ha fet a la saga Star Wars, em sembla, aquesta raça. Tots tenen la mateixa veu, que és una actriu de doblatge, que és Shirley Henderson, que ja ha posat la veu a Babu Freak, i en aquest cas posa la veu als quatre personatges que vaig veure, això deu ser màrqueting, perquè evidentment, que cadascun dels quatre té nom.
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
1: Mira, si
2: sí, perquè interessa. El que s'acaben enduent, en Keibo, no? És en Mitch, es diu.
1: Sí, en Mitch, mm-hmm. En Bay, en Clank i en Keto.
2: Bueno...
1: Escolta, a mi no em facis dir quin és un i quin és l'altre.
2: No, no sabem, tots són iguals.
1: Però bé, aquesta...
2: Bueno, no sé si tots són... Roger, tu els veus tots iguals o...?
0: Sí, sí.
2: No. Ah, d'acord. He suat no. Per un moment.
1: Animats amb stop motion. A més, em fa moltíssima gràcia perquè és que a més es nota. O sigui, que la gràcia sí. És que es noti el moment stop motion perquè es mou una mica així, no?, com a trompades.
2: Home, però ja és divertit. Molt. Perquè quan han de decidir alguna cosa els quatre, és com cadascú la seva part de cervellet. I sí. Aquestes...
0: A més, tenen unes mans molt grosses, que es nota que les mans són humanes, que els estan posades allà com per poder manipular. Mm. I és com...
2: No sí, sé, perquè bueno, fan una mica de tot, no? És com un... Són llauners, són lampistes que, bueno, t'ho fan una mica tot, eh? Sí. Mecànics...
1: A més, que són uns personatges que són molt esperit a Star Wars. Aquest tipus de criatures, això, és 100% sí. Star Wars.
0: Mm. I a més... De fet, aquest també és un punt a favor de Mandalorian en Grogu, que veiem moltes criatures, molts alienígenes.
1: Molt.
0: Després de venir de productes com Andor, per exemple, que eren molt...
2: Més humans.
0: Humans, no? I pocs alienígenes. I aquí no, aquí és un festival de criatures. I també té molt de mèrit, doncs això que comentàvem abans, que personatges amb molt de protagonisme siguin alienígenes, com en Rota, o en Zeb, o en Grogu, o fins i tot afegiria en Mando, que tot i que és humà, gairebé sempre porta el casc posat, i això també és una dificultat tècnica addicional que té, té més mèrit.
1: És que tens tota la raó. Jo, per mi, Star Wars sempre han estat criatures i tipus de monstres i bèsties que no has vist enlloc més. I tot això, o sigui, aquest, és que veu molt dels orígens de la saga, aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I torna a posar-te a la palestra tot allò que és identificable o que tu reconeixes com a Star Wars. I...
2: Sí, i allò que al final el que feia Star Wars és això està bé i això no. Això, no? Això són bons valors, això no. En Coin és mala gent, en Mando és bona gent. En, no? És com els bons de la Nova República, els dolents, els nazis imperialistes. Bueno, és que a casa aquest en Coin és que s'amaga, el tenen molt amagat. A mi em va recordar això quan els nazis... és en Barro, no? Que el tenen
1: Barro,
2: molt amagat.
1: Barro,
2: perdó,
1: sí.
2: En Barro el tenen molt amagat, sí. Parapetat, amb vigilància pròpia, tot un contingent per ell només, i penso això és com un ex cap nazi que el tenen en unes muntanyes argentines allà tancat en secret.
1: En cony que no ho havíem dit, però també apareix en aquell capítol de Mandalorian amb els altres també, hologrames, també. Amb en Barro i tal, també està en Coin, vull dir que han tirat del càsting de... que van fer allà.
2: Sí. A mi m'agrada molt un comentari que fa en Zep, perquè en Zep sempre apareix quan toca amb la nau per rescatar. I quan... Ara potser m'he avançat, però es puja tots a la nau i diu, m'agrada aquest noi, no? M'agrada aquest noi que és en Rota. Perquè, clar, tot apuntava que no sé si es podia formar com una persona digna. És a dir, ha estat esclavitzat, l'han fet servir de bèstia de lluita i resulta que té moltes qualitats bones, no? Que se sap... Sí. Relacionar, que sap veure què està bé i què no, i bé, i ens m'agrada aquest comentari de, ostres, aquest nou fitxatge, no? M'agrada molt. Que és el mateix que pensaríem nosaltres, no? Com a audiència, ens agrada
0: molt.
2: Jo
0: és el que vaig pensar. Per això he dit abans que m'ha encantat en Rota, perquè no m'ho esperava tampoc que fos així.
1: Els angelans, que no ho hem dit, que quedi clar, també els han animat TPT Studio, com no podia
2: també
1: ser cap
2: agrada,
1: altra manera.
2: Eh?
1: I també gran premi a la nau dels angelans, perquè...
2: Sí, però allà no hi cap en Mando, eh?
1: Em sembla brillant.
2: Sí, sí.
1: Però
2: sí.
1: Clar, llavors ho penses
2: és
1: i dius...
2: És a mida, és a mida,
1: clar,
2: no?
1: És normal. Si és, que...
2: és com els liliputienses, vull dir, tot estava fet a la seva mida. Si tu poses un gegant, doncs no...
1: Hi ha un plano molt divertit que estan els quatre allà a la nau i en Grogu a darrere, que sembla un gegant.
2: Sí, perquè en Grogu és més alt que ells.
1: Sí, clar.
0: Sí.
2: Però...
0: I més voluminós, també.
2: Més voluminós. Però sí. Hi cap a la nau, eh? Els
0: sí,
2: angelians.
0: Sí.
1: Però tampoc...
2: Van tots enxubats.
1: Sí. Però clar, dius, home, està bé, està divertida. Bé, total, que la tranquil·litat se l'acabarà aviat en Din Djarin perquè ve un caçarrecompenses a buscar-lo.
2: Ai, sí.
1: Que és Lembo. Lembo, que, ostres, aquí, Roger, també ens has d'explicar aquest personatge.
2: Tu t'ha agradat, no?, aquest Lembo.
0: M'encanta. És que Lembo és el meu caçador de recompenses preferit. Això ja ho tinc d'entrada. Sempre m'ha encantat.
1: Home, té una estètica que és genial.
0: Mm. Sí, sí. A més, a mi és que m'agraden, ja sabeu, el meu Jedi preferit és Oppo Rancis. O sigui, solen ser personatges bastant secundaris. Sí,
1: alternatius,
0: no sé
1: eh? Va.
0: Sí. Però no em feu explicar per què. Però sempre m'ha encantat Embo, a la Clone Wars. I a més, és que també l'han clavat, com es veu a la Mandalorian en Grogu, en el seu debut en acció real. D'estètica. Es veu igual, que a més té un disseny que m'encanta, però és que fins i tot de personalitat, el que fa ell és el que hauria fet a The Clone Wars. La manera com es comporta, sempre és un caçador de recompenses que no destaca mai per ser el millor caçador de recompenses, però sempre el veus que ho fa bastant bé. No fa mai el ridícul. Sempre...
2: A
0: però...
2: més, sembla implacable.
1: De poques paraules,
0: sí.
1: També, eh?
0: Sí, exacte, de poques paraules. I també que quan les coses es posen difícils, se'n va i ja, que és el que passa al final, no?
1: i va acompanyat sempre d'un llop, tot i que no és el, bueno, un llop, com es diu, una nuba, no? Que és aquesta espècie, sí, que ens recorda bastant un llop, que no és el mateix llop, no? Es deia Marroc, si no m'equivoco, el que veiem a Clone Wars. Clar, han passat molts anys respecte al Clone Wars, suposo que deu haver mort el llop, i que sí, l'ha substituït per un altre que, exacte, es diu Keibu.
0: Sí, de fet, en una novel·la es va dir, clar, que no, en aquell moment no estava penjat que aquest personatge tornaria a aparèixer a Mandalorian Grogu, però en aquell moment doncs, es va dir que sí, que la nuba aquest havia mort de vell, perquè ja havien passat molts anys. Llavors, doncs, clar, n'ha comprat un altre, n'ha adoptat un altre, i ja està. Mm. I al final també era curiós perquè l'anterior, que es deia Marroc, que és el mateix nom que té l'inquisidor aquest que hem vist ara.
1: És veritat.
0: Amb el Salvador, és a dir, no sé, el Filoni no té gaire imaginació, amb els noms.
1: Bueno, però és una cosa que es fa habitualment, Vull dir que no pensis pas que això és una cosa que ja passa. De fet, ara que parlem de noms, en vos de l'espècie Kyuzo, que Kyuzo, sí, és el personatge que inspira a Embo, dels set samurais, que al final és una inspiració que busca Filoni per homenatjar George Lucas en el seu moment, no? George Lucas encantat, sí, de la vida, perquè bueno, una de les grans inspiracions a l'hora de fer els Jedi i tal són els set samurais, Akira Kurosawa i tot això. Aleshores, sí, bueno, és anar sempre a buscar la font d'inspiració i apareix aquest personatge, no?
0: Que té una estètica molt samurai, ell.
1: Absolutament, no? És que el barret aquest que porta, que a més, sí, a mi m'encanta com la seva nau, la guillotina, no? Sí, que se li diu.
0: Sí,
1: o sigui, té,
0: sí,
1: un aspecte que és com el del seu barret, també.
0: Sí, sí, sí. Que també és el disseny reaprofitat que ja existia. I el seu barret m'encanta perquè el fa servir una mica com el Capità Amèrica, no? Que el pot llançar.
1: És veritat.
0: és molt agraït de veure.
1: Hem dit que Embo és de poques paraules, però l'idioma, no sé si ho sabíeu, aquí he estat investigant, es veu que, com parla Embo, era el propi Dave Filoni, que el que fa és, sí, pronunciar malament un còmic dels Barrufets escrits en francès. I d'aquí sorgeix l'idioma d'Embo, que flipes.
2: Que es llegia en francès?
1: Sí, però tu imagina't un yanqui, a més amb barret, que no deu tenir ni papa de francès, intentant pronunciar francès, sortit de la boca dels Barrufets.
2: No, el...
1: Per això surt aquesta...
2: El que m'ha estranyat és que se'ls llegís en l'idioma original. Vull dir que no... No, que podien estar traduïts.
1: Ja, ja.
2: A l'anglès, bueno, com nosaltres els vam llegir en català, diguéssim.
1: Li devia arribar una còpia en francès, imagino. Uh-huh. I recuperem també aquestes galetes blaves que es menja Grogu, no?
2: Són com macarons, no, això?
0: Sí.
1: Són aquestes
0: macarons
1: que llavors...
0: Macarons galàctics.
1: Acabava vomitant en un capítol de la segona temporada,
2: sí,
1: crec. En Grogu, en Grogu.
2: Del fart.
1: Sí, sí, sí. Ah, bueno,
0: clar, de... se tipa massa.
1: Sí, però a més em sembla que era un capítol, no?, que llavors puja la nau, Mando comença a donar voltes amb la
0: nau.
1: Ah, sí,
0: que sí, sí, sí.
2: I aquí també l'enxampa amb el paquet i li diu una i la resta per després de sopar. No? És com una, el que diries a la teva criatura.
0: Total.
1: Sí, sí.
2: Per no fer el lleig de qui te les ha donat, no? Allò que et donen, sí, justament la piruleta a les 8 del vespre. No. El primer sopar és... És...
1: I la captura que fa l'Embo en el Mandalorià, ho he vist correcte, perquè ens l'han presentat com un... Bueno, diu que pot amb tot, no? I de cop i volta dius, ostres, hi ha una altra recompensa i l'acaba capturant.
2: Ja.
1: Potser...
2: Bueno, perquè l'agafa d'improvís, no?
1: Sí, clar, clar. Agafa cas. Sí, però llavors el tio és com que una mica Rambo, no? És a dir, ja estic a casa, però més o menys ho tinc controlant, no? Perquè al final es coneix l'indret.
2: El deixa cau.
0: Sí, sí. És molt efectiu en aquesta escena.
1: Sí, a més l'electrocuta, no? Fa servir un...
2: Sí, clar. És que no crec que pugui... No ho pogut esquivar, no... A més, és molt més alt, no? Perquè aquest Embo és molt alt, no? Sembla? Mm.
1: Sí.
0: Deu ser, és alt.
1: És digital, no, el personatge?
0: Sí, sí, 100% digital.
2: És alt, és molt estilitzat... Bé.
0: I és un dels millors que se recompenses, de la clar, història, perquè a The Clone Wars hi ha un capítol que fan allà com els millors del moment i que hi ha en Cat Bane i bé, l'Obi-Wan que es fa passar per un que se recompenses, però que hi ha com allà els més bons i un és l'Embo.
2: Mhm. Mm. Bueno, està contractat pels bessons.
1: I allà el porta.
4: Mandalorian steel, priceless on the black market.
5: But what even more is knowing we have shamed you forever.
4: We know the Mandalorian creed. You, the outcast, for letting an enemy see your face.
6: Not if you all die.
5: It will bring us ecstasy to watch your strong spirit break.
1: De fet, aquí sí. Tenim un dels moments crítics de... Sí, sí. De, que aquí hi ha diverses coses a comentar, no? Quan l'acaba entregant en els bessons, primer doncs, que li treuen el casc, no? Tornem a veure en pantalla a Pedro Pascal.
2: Una deshonra.
1: Sí, però com que ja no és la primera vegada, també el tio, tot i que els hi diu m'heu tret el casc, per tant ara
2: us hauré de matar.
0: Hauré de matar.
1: Sí. Això sí, no vol nedar a les aigües, que sembla que la cosa no sí. Fa pinta de que es fiqui les aigües aquestes de Mandalor altra vegada, ai, no? Sí. Sinó que al no. Final acabarà complint la
0: seva... d'una altra manera.
1: Sí, sí. Com ho heu vist tota aquesta part? Perquè, a més, entre aquí...
2: Home, aquesta part és com un Indiana Jones. Això és brutal. Aquests bessons li preparen trampes, ell s'enfronta a aquesta serp monumental feta en CGI, per suposat.
1: Una serp drac, no? Dragon Snake.
0: Sí, sí, sí. Que també té història, aquesta sí. Serp. Sí, perquè, sí. Bé, l'havíem vist així sencera a The Clone Wars, justament també a Nal Hatta, el planeta que l'Obi-Wan s'hi enfronta. Però és que, a més, encara ve de més enrere, perquè aquesta espècie havia aparegut ni més ni menys que l'Imperi Contraataca, tot i que no la veiem mai sencera.
1: No.
0: També la tecnologia de l'època doncs, ho feia més difícil, però és aquella criatura que hi ha a Dagobah que gairebé es menja l'R2-D2.
1: Sí, l'altre dia, buscant allò, la referència, vaig anar a recuperar aquesta escena i és veritat, la veiem allà doncs, en el pantà de Dagobah, on estan Luke i en Yoda i tal... I es veu com una cosa blanca, però mitja cua o, saps, una part sí. Del cos, no li veiem... O sigui, perquè la tecnologia tampoc ho permetia aleshores, no?
0: Clar, però és genial, no?, com recuperen una criatura.
1: Sí, sí. I aquí veiem, bueno, per recuperar altres criatures, no?, aquests guerrers en forma amfíbia, no?, que també...
0: També, que també són recuperats. És que és hi ha un putimer de referència, realment, si t'hi pares a pensar.
1: Sí.
0: La criatura aquesta era un guàrdia que hi havia al Palau d'en Jabba, al Retorn del Jedi, que era d'aquesta espècie. Només n'apareixia un, en el cas del Retorn del Jedi, que es deia Manaman, és un Amani, i ara doncs hem vist més Amanis. A més, els Amanis aquests també havien d'aparèixer en un capítol de The Clone Wars que es va quedar inacabat, i es pot veure així a YouTube, amb l'animació a mig fet. I doncs bé, ara els hem vist novament. Mm.
1: En el moment aquest de treure-li el cas, perquè això no deixa de ser mai una cosa polèmica, quan li treus el cas que en el Mandalorià, bàsicament, perquè, bueno, és allò, no? Que al final també és una mica xorrada, perquè dius, home, ja et podria haver passat les manies, has conegut 1.000 mandalorians que ja no portaven casc i no són tan radicals com tu, ell continua encara, això encara no ho ha superat, no? I total, que es podia treure el casc i no passa res. Però bé, suposo que també nosaltres culturalment ens hem acostumat amb el personatge amb el casc i ja com que el tenim associat amb això i ja està, no? Jon Favreau sí. Diu que no van prendre la decisió a la lleugera i que el que volien era equilibrar la història establerta amb el personatge amb el desig que tenien ells de mostrar la cara de Pedro Pascal, no? I van buscar una manera que pogués estar justificat a la pel·lícula. Jo he de dir que ja ho esperava. Vull dir, esperava en algun moment veure-li la cara a Pedro Pascal. Sí. No m'imaginava...
0: No, si no ho haguessin fet... M'hagués enfadat, eh?
1: Ja, jo també. O sigui, crec que és necessari en algun moment veure-li la cara al personatge. Perquè, tot i que la seva veu m'agrada molt i un dels motius que jo sempre si puc triar entre doblatge i versió original, solo decantar per la versió original. Però és que, clar, és que aquesta sèrie ja l'havia vist en versió original. Si no sents la veu de Pedro Pascal, què tens de Pedro Pascal a la pel·lícula? Per tant... per tenir-lo a prop, jo no necessitava un actor de doblatge perquè no l'hagués sentit com a Pedro Pascal, necessitava la seva veu. I, clar, em funciona perfecte. Clar, perquè al moment de cara, res, que són 5 minuts...
0: Sí, sí, és res.
2: Estava pensant que una de les coses que també cridava molt l'atenció a la primera temporada de Mandalorian era les frases curtes subjecte a haver predicat que fa Mando. Vull dir, no... Mando no fa subordinades, no te fa discurs, no? Vull dir, no pots establir una conversa gaire fluida, et dona ordres, bàsicament, o és taxatiu, talla i diu això anirà així, no? I penso que tenen, ha trobat amb Rota també una molt bona parella de, com a mínim, d'escena, perquè entre un, aquella escena que tenen plegats a la cel·la, que parla bàsic, i l'altra, que és Mando, penso, aquí és molt fàcil de seguir la conversa, eh? És superclar. I, bueno, tenen aquestes coses pròpies també d'aquest món de Star Wars que tu no t'esperes una altra cosa. Igual que no t'esperaries una altra veu, no t'esperes que formuli tampoc unes frases diferents ni amb en Grogu, eh?
1: Ja, ja.
2: En Grogu, ordres clares. No toquis, posa't el cinturó, puja, no? Puja ja. En fi, tot molt clar.
1: I la batalla, com l'heu vist? En aquests que comentaves ara, tu, Roger, aquests amfibis se'ls treu ràpidament de sobre, però la serp, això és un enemic superior.
2: Jo pensava que bueno, sortiria molt escaldat d'allà.
0: Sí, sí. No, ja es veia que era una dificultat de nivell. M'agrada també la comparativa, és a dir, m'encaixa que els Hutts puguin tenir aquesta serp, perquè és una mica com ja va tenir el Rancor, no? Al final, com a sota, no? La porta aquesta.
1: Igual.
0: M'agrada la comparativa, però en aquest cas, doncs, és una altra criatura. I sí, sí, es veu com li costa moltíssim.
1: Sí, fins al punt que l'acaba queixalant, no? Li fa aquesta ferida que no només és la ferida, sinó és el verí.
2: És verinosa.
0: Sí.
1: Que li deixa la criatura. Però per sort tenim aquí en Grogu i els Anzalans que han anat a darrere de Mando per salvar-li la vida i, bueno, parcialment ho aconsegueixen, no? Li aconsegueixen, doncs, crear una porta perquè ell es pugui escapar. Veiem en Grogu amb aquests darts de pintura que ja havia fet servir, doncs, també anteriorment a la sèrie. I bé, comença el moment de repòs de la pel·lícula perquè, bueno, malgrat... O sigui, primer, tenim en Mando ferit, enverinat, lluitant com un bèstia. Que això... Que està molt bé. O sigui, es carrega tots els enemics que el persegueixen i
2: recupera el casc.
1: Sí, recupera el casc, però queda allà a la selva i es desploma. I l'altra és que, tot i que ell encomana en en Grogu que fugi amb els Anzalans, no es podia saber, Grogu es queda, no?
0: Sí, aviam, era... Ja es veia, no? Era esperable, però... Però és això, és el que comentàvem, que aquesta pel·lícula té... La trama és senzilla, però això no vol dir, doncs, que no ens agradi igualment. I moments com aquest, doncs, són bonics.
1: Sí, home, perquè s'havia de quedar per ajudar a en Din Djarin, pobret. Perquè si algú es pensava que moriria el personatge, aquesta pel·lícula no va d'això. No, perquè és que...
0: No
1: és la pel·lícula...
0: Però també és un punt a favor d'en Grogu, que jo veig, perquè crec que en Grogu ha fet una evolució com a personatge bastant notòria, i és que abans era... El pobre era com un objecte, era un acompanyant, però que no... Més enllà del que bufó, i les seves escenes gracioses no portava gaire cosa més. I ara sí, en aquest... A la Mandalorian, en Grogu, hem vist com ell és molt més útil, és molt més capaç de fer coses, i fins i tot li salva la vida en Mando. Això ja és com... el màxim que ha pogut fer, no?
1: Sí, sí. Bueno, ja veiem, abans, quan es prepara, ell li dona l'armadura, no? Que té en Grogu, que és aquesta placa mandaloriana, sí. Etcètera. De fet, és un mandalorià més, Grogu, al final. També el va acabar.
0: El moment com ell se la posa i es corda, no? També sí. És molt divertit.
1: Està molt xulo. I llavors tenim aquest pur homenatge a Yoda. Aquí sí que Grogu és Baby Yoda en tot aquest, no sé què dura, 10 minuts? Un quart d'hora de la pel·lícula? Això és com gairebé un cur aquí. A mi aquesta part m'ha encantat. Vull dir, sí. És un moment de repòs de la pel·lícula que no ha tingut repòs. Per això potser algú li deu haver sobtat, però per mi se'n fa un moment molt, molt necessari. I m'ha agradat molt. O sigui, sí que és cert que dius, per què necessita Grogu un bastó? Per res. Però, hosti, però que xulo és.
0: I tant.
2: No, però un nen en un bosc, el primer que fa és agafar un pal. No? Aquest, el que passa és que aquesta branca està molt ben acabada i fa és molt convenient.
1: Què us ha semblat, tota aquesta part?
2: Home, molt divertida.
0: Genial.
2: I també aquesta relació, trobar-se aquest pescador o aquesta persona que està, no?, que viu allà arran del llac, sembla, no?, o un pantà, un llac, el que sigui, i que, a més, amb la complicitat el deixa fer, perquè ell el que vol és alimentar-se ell, perquè està afamat sempre, i alimentar Mando, i li agafa, li treu un peix que s'està fent a la brasa, i l'altre el deixa fer. I a més l'encobreix, que això ja és molt de Star Wars, no? També, de... Sí, sí. Ostres, sort que hi ha bones persones al món. en un planeta que sembla molt inhòspit i molt agrest i molt, no? Que tot te va en contra. Que hi ha... Que no gaire... O sigui, que per salvar Mando i cuidar-lo, déu-n'hi-do. Li fa allà una cubeta de branques i fang...
1: És la cova d'en Yoda.
2: Clar. I aquella... I, Roger, tu no vas riure quan el posa dins com si fos el pal forn i va clavant-hi
0: casc? Ah, sí.
2: Perquè no ha calculat bé i, clar, li sobresurten els peus i, clar, que...
0: És molt, molt divertit, aquest moment.
2: És divertit.
0: Però sí, no, i aquest personatge, el pescador, és molt Star Wars, al final, un personatge així, no? Que alienígena i que te'l trobes aquí i que els ajuda, que és bona persona. Té aquest to molt familiar de Star Wars.
1: Sí, el personatge es diu Gatorri i li posa la veu la Stephen McKinley, que és aquest actor que havíem vist, per exemple, a Dune, a la part 1, que és en Tufir Hawat, i també Civil War, que és el que fa de periodista veterà. I bé, la veritat és que és un personatge que m'ha agradat, encaixa molt bé i també té tota la lògica del món que ell tingui. Bueno, perquè no ho he explicat, en Grogu el que fa, evidentment, d'entrada és utilitzar la força per curar la ferida, però clar, es cura la ferida, però no extreu el verí, no? Que són aquests poders de curació Jedi que, bueno, no, jo no sé ben bé com funcionen. En aquest cas
0: ningú sap.
1: Clar, en aquest cas entens així perquè quan li cura la ferida, però en Mando no s'aixeca, sí. No? Per tant, tu ja saps que el verí continua la seva sang, o sigui, li ha curat la ferida, no tindrà una hemorràgia.
0: No sabem si és en Grogu, que encara no té els poders tan formats i per això pot guarir la ferida, però no el verí, o que simplement doncs, ningú és capaç de fer-ho del tot, no? No sé, no ho sabem, però bé, en aquesta ocasió anava bé fer-ho així.
1: També té tot el sentit que aquest personatge d'en Gatorri tingui la cura, perquè si ell viu allà, doncs segurament s'hi hagi pogut trobar altres vegades de que aquesta serp hagi mossegat algú i que, per tant, ja sàpiga com tractar-ho, no?
0: Sí, sí. I això és una cosa que també hem vist, potser no és tan habitual als continguts d'acció real, però de Clone Wars també havíem vist tribus que tenien algun remei, guaridor... És a dir, és una cosa que no és pas nova a la saga.
1: En el moment aquest que li dona la cura, en Grogu...
2: Jo no sé com li fan passar, eh?
1: Això, bueno, sí, això també...
2: Però bé, ens ho creiem.
0: Ja, li aixeca una mica el cas.
1: Sí.
2: Ja, no jo pensava que l'ennuagaràs.
1: Bueno, és que no li pot treure el casc, en Grogu, clar. Aleshores...
2: No, li aixeca. Això ja ho puc entendre ara, d'encaixonar-li. Perquè
1: no li dona ni aigua perquè li passi,
2: ja,
1: no?
2: Allò, és una pasta, eh? És una pasta.
1: Sí, sí. Doncs que això, que quan li dona el remei fa com una fresa que sembla com que digui gràcies, tot i que el personatge no parli, no? Perquè aquesta és l'altra, continua sense parlar el personatge. No sé si algun dia el faran parlar, tindria sentit, no? Que parlés com Yoda, però clar, perquè aquí és que li hem vist, o sigui, deu ser una raça que deu portar inherent moltes coses, la meditació, no? Aquest contacte...
0: Sí,
1: però aquesta fusió amb la natura que té, perquè allà Grogu se sent molt còmode. Vull dir, és com
0: a casa, sí, sí.
1: Clar.
0: És que, de fet, això potser ens dona pistes, que aquesta raça és tan misteriosa, però potser ens dona pistes del planeta natal d'aquesta espècie, que desconeixem quin és. Però ara ja ens podem imaginar que potser té una ambientació doncs, així pantanosa, perquè si allò de va a Dàgoba i s'hi troba tan a gust, no sé. Podem començar a fer teories.
1: Sí, sí. Però és gairebé una part de cine mut, gairebé, no? Perquè tot són entre la música, les coses que veiem, no hi ha diàlegs pràcticament, no? He trobat que és molt rodona tota aquesta part.
0: Sí, sí.
1: Tot i que reposada, eh?
0: I hi ha el moment que jo vaig plorar quan ho vaig veure, de l'emoció, quan ell s'adorm al costat d'en Mando.
1: Ai, sí.
0: Quan es posa allà abraçat. És com, oh, que brava.
1: Sí, sí. Bueno, que llavors ja és quan es fa de dia i en Mando no hi és i ja dius, bueno, ja està. Ja s'ha curat. Ha anat ràpid, ha anat bé i, clar, llavors diu aquesta frase que és molt bonica, que és una frase que ells ja volia portar tant Filoni com Favreau a la pel·lícula, que és això: els vells protegeixen els joves i els joves protegeixen els vells. Aquest és el camí.
7: Hey kid, the old protect the young, and then the young protect the old. This is the way.
1: El This is the way, aquest credo mandalorià, doncs aportem això que és molt bonic. I a partir d'aquest moment dius, bueno, ara què fem? Marxem o anem a buscar aquesta gent? Anem a salvar en Rota.
0: Doncs, clar, si marxem, ens perseguiran i no ens els traurem de sobre.
1: Aportem això que és molt bonic. I a partir d'aquest moment dius, bueno, ara què fem? Marxem o anem a buscar aquesta gent? Anem a salvar en Rota.

0: aquests mons i s'han trobat una complicació i és allò de reunió familiar que fem, no? O si marxem passarà això i si lluitem pot passar allò altre, no? I clar, això va creant, no, aquest llaç que va més enllà del que deies tu, Roger, que era com una mena d'objecte graciós, sinó que li vas conferint com una presència en Grogu, no? I que bé, i també una idiosincràsia de persona que s'està fent, com, no? Que això i en Mando l'està ajudant a fer-se, no? També. Bé, no sé, a mi aquests petits detalls, aquestes petites cues de diàleg són les que te van fent més humà d'aquesta relació, més humana, que fins al moment era... Sempre recordava d'alguna manera, potser l'última no de temporada, però que era una espècie segrestada, que molt valuosa, que l'havíem volgut vendre al millor postor, no?
1: Bé, i anem doncs ja al contraatac, al Palau dels Hutt, que aquí ja es lia grossa directament, o sigui, aquí hi ha tots els actors implicats, no? En Rota, pobra, que l'estan allà també, doncs, no sé si electrocutant, sí, o no sé què li estan fent.
0: El tenen paralitzant, no? Amb una màquina.
2: Perquè pateixi durant molts anys.
1: Exacte, sí. L'Embo per allà, que doncs està contractat pels Bessons i, per tant, doncs continuarà allà, i llavors també els pilots X-Wing de la República que arriben, doncs, a la cavalleria, no?
0: Però perquè els han avisat els ansalians,
1: sí,
0: no?
1: Sí, els ansalians, sí.
0: S'han entès.
2: Ells ja ho diuen, que tornaran.
0: Sí, però a mi em fa gràcia de dir, ostres, s'han entès i els hi han fet cas. Vull dir, sí. Podia no haver passat tot això, no? Vull dir...
1: Home, però Star Wars, tota espècie...
0: Hi ha un acte de fe i de bondat.
1: Que siguin petits no vol dir que no te'ls hagis de prendre seriosament.
0: No, per això, sinó perquè no sé si els acaben d'entendre.
1: Sí, home,
0: què volen explicar, saps?
1: Ells encara els podem arribar a entendre. I, bueno, suposo... És una escena que està molt bé, d'aquestes també típiques, no? En diferents fronts, què passa aquí, què passa allà, i molt ben... Bueno, no sé... He trobat que està molt bé, no? Més aviat potser en Grogu, amb el llop i amb en Rota, llavors en Mando...
2: Mando contra l'Embo.
1: L'Embo, sí.
2: I també el combat aeri, que també està molt bé de veure.
1: Sí, totes aquestes combinacions. Trobo que tot està molt ben fet, o sigui, és una molt bona traca final per acabar la pel·lícula, no sé, com ho heu acabat de veure.
2: A mi m'ha agradat molt. També veure tots els models de naus coneguts, no? Els Ales X, els Ales I, els Ales U, tot l'abecedari i els cameos aquests dels pilots coneguts que tornen a aparèixer. Rick Famuyiwa...
1: Sí, tots, apareixen no? Els directors de capítols que hi havien aparegut també, no? El Rick Famuyiwa que deies, la Deborah Chow i el Lee Isaac Chung.
2: Exacte.
1: Juntament amb els que ja sabem, Dave Filoni i Paul Sung-Hung Lee, que fa de Trapper Wolf i Carson Teva, que és un...
2: Ah, sí. Carson Teva també em va agradar molt veure'l, eh?
1: Sí.
2: Perquè ha aparegut a totes les sèries del Mandovers.
1: Sí, és veritat. Sí. I clar, doncs aquí els tenim a l'aire i per terra, doncs, que per cert també aquí veiem en Grogu calmant el llop.
2: Sí.
1: De l'Embo, no? Que és aquesta cosa de calmar les criatures. Aquesta relació amb la natura, no? Que té el personatge de Grogu.
2: Això li agrada molt a en Dave Filoni, eh? Perquè a Rebels també ho feia amb els llops, Nesra, com es relacionava amb els llops.
1: És veritat.
2: I li agrada molt això. Sí.
1: Però bàsicament té sentit, primer, per la força i l'altre pel contacte amb la natura que té el personatge de Grogu, no? I bàsicament, doncs, desapareix, no? L'Embo, vull dir, quan veu que els Hutts estan vençuts i ell ja no té res a cobrar, perquè al final és un mercenari, no? Vull dir que...
2: Sí. És que això, a més a més, és que és la típica cosa que faria l'Embo, que coneixia de Clone Wars, perquè és que de Clone Wars ho fa, no? En més d'una ocasió, és 100% ell.
1: O sigui, no marxa per res, sinó marxa perquè dius, bueno, quin benefici trec?
2: Sí.
1: Pues,
0: home, no. Si és un caça-recompenses, ja no hi ha res per caçar, doncs ja marxa. Està,
1: per cacera, la del Dragon Snake, que es menja els
0: ostres,
1: dos gats.
0: Bueno,
1: és un moment aquest, una mica...
0: Justícia poètica.
1: Sí, però és com... Entre fastigoset, també, no?
2: Sí.
1: Perquè tens aquestes baboses gegants, la serp allà,

0: se jala un, tu vas veient com se'l menja, va passant per la panxa, i llavors agafa l'altre i també se'l va...
1: I també. Que es vegi clar que se'ls ha menjat.
0: Que d'allà no surten, que ho tingueu clar.
2: Bueno, perquè elles, bueno, els bessons, diguéssim, els cat, no tenen cap habilitat de, per contrarrestar això.
0: Aquests no, perquè quan cauen a l'aigua és que...
2: No, són maldestres, no. A més, passen tot el dia estirats. En fi, no...
0: L'únic que és... Clar, que es mou amb
1: agilitat. En rota.
0: Clar, en rota, els altres no.
2: De fet, sí, però de fet aquests bessons són els que paguen perquè els hi facin tot. O sigui, no, ells
1: clar,
2: no fan
1: fet
2: res.
1: En la seva vida. El llibre d'en Boba Fett els portaven allà tota l'estona com aquell llit, no? Els transportaven.
2: Bueno, això és com aquella... És una metàfora, eh? El director d'un circ cau en les... a la boca del lleó. Doncs això és el mateix, no? Tu has comprat... Tu tens aquí una serp tancada aquí al fos, no? De la fossa del castell, del palau, i doncs mira, ara tu hi caus i ets el seu menjar. I segur que amb aquests dos la serp no en té ni per començar.
0: Ara passarà gana, eh? Si marxa tothom, perquè...
2: No, perquè ha sortit... Jo crec que ja
0: sortirà.
2: Home. Sí, anirà a buscar-se la vida.
0: Entra i surt. Per cert, una cosa que m'agrada molt, els caces de la Nova República, el disseny informàtic que tenen és el disseny retro de la trilogia clàssica, que estava molt bé. O sigui, dona coherència a aquest univers, no? El fet de fer-ho d'aquesta manera.
1: Sí, sí.
0: Està molt xul.
1: Són molt reconeixibles.
0: I bé, d'aquí doncs ja anem ja directament a la part final. Tornem a la base de la Nova República. En Rota, que sembla ser que serà un aliat, i en Zeb li diu que té un uniforme per ell, que ja m'agradarà veure'l, perquè jo no sé com s'ha de vestir un hat, però...
2: No, només de tors.
0: Ah, només de tors.
2: Jo ho entenia, sí. Bueno, no cal que el vesteixin sencer.
1: Pantalons no li pots posar.
0: Home.
2: Si no, semblarà una sirenita, si li poses alguna cosa allà. No. No, home, jo vaig pensar que de tors li poden posar, doncs, això, com una jaqueta que emuli també el vestit de pilot, no? Ataronjat, amb alguna banda blanca...
0: Bueno, ja ho veurem. Segurament sabrem més
2: no
0: de...
2: No siguis cruel, Ignasi, què t'estaves imaginant?
0: No, és que no sabia què imaginar-me.
2: Un gusiluz.
0: Sí, exacte. M'imaginava un mono de vestit complet. Dic, això no sé com...
2: Home, no.
0: Val, una jaqueta, una jaqueta la puc comprar.
2: Clar, home.
0: Això està bé.
1: I un casc, també.
2: Home, i tant. Hòstia. Jo li veig amb els auriculars de pilot. Home, en realitat, guai.
1: Jo vull veure això.
0: Sí, ho volem veure tots, eh? I bé, doncs ja està. Poca cosa més. La pel·lícula no s'entretén gaire més a l'hora de tancar. Sí que hi ha doncs aquesta conversa, no?, entre el personatge de Sigourney Weaver i el Mandalorià altra vegada.
2: Una mica fent les paus, no? Aquesta vegada...
0: Sí, bàsicament s'entenen els dos personatges. Exacte. I si és que havia hagut algun tipus de conflicte...
2: Bé, perquè el Mando és l'alumne una mica esgarriat.
0: Però tenia raó, o sigui, al final ell tenia raó. Els Hutt els estaven enredant.
2: Sí,
0: aquests de la Nova República van una mica amb el lliri a la mà i necessiten algú que tingui més experiència en aquest tipus de coses.
2: Bé, és que potser no tenien una altra manera d'arribar-hi. En aquest Lord Coin.
0: Sí, però vull dir, ells acabaven confiant en tot això i al final era un espia imperial, els Hutts els estaven redant, vull dir que clar, tampoc pots fiar de tothom.
2: És que aquí no tenen la mateixa delicadesa, intel·ligència que Andor, que allà hi ha espies que ho fan molt bé. Però aquí és una altra mena d'història.
1: Però s'han relaxat, ja van guanyar i ara estan molt tranquils.
0: Sí.
1: I potser no haurien d'estar tant.
0: Ah, exacte. Han d'estar una mica més alerta. I si alguna cosa li havia quedat clara en Mando és que en Grogu havia d'aprendre a pilotar, perquè aquelles indicacions que li donen en aquell moment de la pel·lícula de toca aquest botó, toca l'altre...
2: Quin desastre.
0: Comença a disparar, comença a tocar botons, però no sap què toca. Dius, no, que no... I al final acaba com... Va, vinga, va, que t'ensenyo a pilotar, que sàpigues com van els botons, que ja seria hora, també, perquè ja té 50 anys la criatura. I...
2: Sí, però... en edat...
0: Edat encara és un nen.
2: És un nen.
0: Mm. Però bé, molt bé. I...
1: Bé, Anakin ja va aprendre a pilotar de nen.
0: Exacte, també. I se'n van a l'horitzó i fins a la següent aventura. I aquí acaba la pel·lícula amb uns crèdits finals que són els crèdits clàssics de Star Wars, no? De fons a l'espai, sí, amb lletres blaves. Que...
1: això sí que no canvia.
0: No, no, no. I ens alegrem que no hagi canviat. Sí. Per altra banda, li està molt bé. Tot i que també jo pensava, què faran? Optaran per això o perquè també m'agradava molt la sèrie de televisió, no? Els dibuixos, les il·lustracions...
1: Podria anar a fer, sí, és veritat.
0: No, no és així.
2: Aquells esquetxos estaven molt bé.
0: Molt. Eren molt guapos. Sí. I res, quin futur ens espera, Roger, Star Wars, a partir d'aquesta sèrie?
1: Bé, la següent sèrie que connectarà amb tot això serà la segona temporada de Ahsoka, com ja ho hem anat comentant. I, clar, jo ara tinc ganes de veure, doncs, jo què sé, en Rota, en Zeb, més protagonista, en Zeb s'ha de reunir amb la resta de personatges dels Rebels, perquè és que són els seus companys. Jo crec que tot això connectarà molt. I, clar, després hi haurà, doncs, Star Wars Starfighter, però això ja serà una altra història, que no estarà relacionada, diguem, amb tot aquest contingut.
0: La segona de Soca està prevista que arribi a principis del 27, tot i que estava prevista que arribés abans. No sé què ha passat aquí, no sé si s'ha canviat alguna cosa o què ha passat.
1: Sí, ho havien anunciat com a, pel 2026, tot i que no havien dit una data concreta, i finalment han dit que serà el 2027, però vaja. No passa res.
0: No passa... Més que res, per si havia hagut algun canvi en guió o un canvi en...
1: Que jo sàpiga, no, però no sé quin ha estat realment el motiu.
0: Sí, que la pel·lícula que deies tu, Star Wars Starfighter, la tindrem el 28 de maig de 2027, o sigui, res, gairebé just d'aquí un any, la dirigeix Shawn Levy i la protagonitzarà Ryan Gosling. Hem vist algunes imatges, però encara no hem vist cap tràiler ni res en moviment, vull dir que encara queda un any i ens haurem d'esperar i ja està. Tot i que està ambientada, diuen, a l'època de les seqüeles?
1: Sí, serà després de l'episodi 9, per tant, el contingut més enllà que hàgim tingut fins al moment.
0: Suposo que també tenim la segona temporada de Maul Shadow Lord en animació que està en desenvolupament, s'està fent i...
1: També amb moltes ganes, després del bon nivell de la primera.
0: Sí, sí. I la història de Mandalorian encara no sabem si continuarà en cinema o en una nova temporada de la sèrie.
1: Jo crec que no ho saben ni ells. Haurem d'anar veient com es va desenvolupant segons avança el temps. En principi sí que s'havia dit que en algun moment hi hauria una culminació en cinema, que seria estil Avengers Endgame, una cosa així, no? Al final on s'ajuntarà tot. A mi m'agradaria que hi hagués un esdeveniment així per gaudir al cinema que culmini tot aquest, que tanqui totes aquestes sèries del Mandoverse.
0: Sí, però jo cada vegada ho veig menys probable, pel fet de si això ja és una sèrie de televisió i el traspàs ha estat... Al final manen els números. Si els números haguessin estat més grans, poder sí, però què arrisques ara? A més, afegir aquí a Soca amb una pel·lícula que qui no hagi vist les sèries no la pugui entendre, ho veig complicat, eh? Crec que aniran a buscar... Bueno, Starfighter és una història així autoconclusiva. En principi no hi haurà més història que el que t'expliquin allà, per tant no depens ni massa d'olor d'abans i potser la d'olor de després. I no sé, ja veurem quin és el futur més enllà d'això cinematogràfic de Star Wars, que evidentment doncs, n'hi ha d'haver-hi. Ja veurem. Doncs no sé si voleu afegir alguna coseta més i si no ja ho deixem aquí, Marta Roger.
2: Ho deixem aquí perquè sento com si estigués a la base de Delphi molt acalorada.
0: Sí. Roger?
1: No, jo tampoc tinc res més a afegir que m'ha encantat tornar a gaudir de Star Wars al cinema i m'ho he passat molt bé. De fet, tinc ganes de tornar-la a veure. Aviam si puc en algun moment. I doncs també m'ho he passat molt bé comentant-ho amb vosaltres, com sempre.
0: Doncs igualment.
2: I un gust tenir-te.
0: Sí, sí, un plaer que hagi estat avui aquí a nosaltres acompanyant-nos fent aquest repàs d'aquest de Mandalorian en Grogu. Forta abraçada, Roger, i ens seguim retrobant, parlant i buscant cosetes de Star Wars per la xarxa també, on estàs
1: doncs,
0: tu molt actiu.
1: Sí, sí.
0: Vinga, una abraçada, adeu.
2: Adeu.
1: Que vagi molt bé, adeu.

Fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música que heu escoltat avui és de Scott Buckley. Qui us parla, en l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu que us podeu subscriure al canal de podcast iVoox i deixar-nos un m'agrada en aquest àudio. Ens ajuda moltíssim. I si voleu donar suport al projecte i accedir a contingut exclusiu, podeu fer-vos mecenes tant a iVoox com a Patreon, a patreon.com/ningunoesperfecte, on trobareu també l'spin-off Videoclubers. Ens trobareu les 24 hores del dia a la web, ningunoesperfecte.cat. La setmana vinent, la idea és recuperar alguns continguts d'actualitat que se'ns han quedat pel camí i encara un juny cinematogràfic que arriba especialment carregat. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim! Ningú no és perfecte!

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
0: Ràdio Palafrugell, Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
2: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Work.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una havanera...
1: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

què tal, amics i amigues dels clàssics? Molt benvinguts a una nova edició d'aquest espai que comença. I que ha començat amb aquesta cançó, amb aquesta versió dels Steppenwolf, la cançó que s'anomena Born to be Wild. I've become a master of the dating game with all

Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que al pas del temps els ha convertit en un clàssic.

Ho vam dir en el seu moment, com parlàvem dels Bread. Van dir que el seu cantant, com el grup va desaparèixer, va intentar i va fer la seva carrera musical en solitari. Parlem i parlàvem de David Gates. L'escoltem.

0: Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner.
1: Bé, doncs, avui en aquest Spanish Classic Corner parlarem de la Maria Trinidad Pérez, més coneguda com a Mari Trini, que va ser una cantautora espanyola que va gaudir de gran popularitat i èxit comercial tant a l'estat espanyol com en països de parla hispana durant les dècades dels 70 i 80. Aquí, doncs, avui recordarem a Mari Trini amb aquesta cançó que s'anomena Jo no soy esa.

0: Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner.
1: Randy Crawford, una cantant de rhythm and blues estatunidenca, se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. Porta més de 30 anys a la música i ha tocat pràcticament totes les tecles, totes les categories, sobretot jazz, solf i rhythm and blues. Encara que té nombrosos èxits com a cantant, el seu gran èxit va arribar després de posar-li veu a una de les cançons de Crusaders, Street Life.

Clàssics, un espai per recordar les millors cançons. Cançons que s'han convertit en un referent de la música. En un clàssic.

la coneguda cançó de Nick Kamen, la cançó I Promise Myself, una de les cançons que ens acompanya i ens acompanyarà a través d'aquests clàssics.

Un nom curiós per un grup, un nom o un grup que s'anomena Els Homes Sense Barret, Men Without Hats. La cançó més coneguda d'ells és aquesta, Safety Dance.

Opus és un grup de pop rock austríac format a Graz en el 1973 i que continuen actius a l'hora d'ara. Són més coneguts sobretot per al seu famós single Life is Life, que va arribar a aconseguir les primeres posicions en diversos països europeus. Anem a escoltar aquesta cançó, però l'anem a escoltar en una versió especial. Una versió... no us espanteu. Una versió reggae.

un clàssic entre els clàssics. Són els Dixies Midnight Runners i la cançó Come On, Eileen.

Doncs bé, punt i a part als clàssics. Final de trajecte per avui. Demà serà un altre dia, o demà passat, o l'altre, o l'altre. La qüestió és poder seguir gaudint dels clàssics en forma de música que compartim amb tots vosaltres a través d'aquesta sintonia. Serà fins una propera ocasió. Salutacions cordials. Josep Dalmau.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que em vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure. Quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell. Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
3: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa al migdia. Barcelona arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 PM i rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc, a les 8, on farà una pregària. Demà també anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I pel que fa a l'afectació que la visita causarà a la mobilitat, a la capital catalana, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat tallats o bé tindran restriccions d'accés coincidint amb els actes previstos a la catedral, a l'Estadi Olímpic, el Raval i la Sagrada Família. A Montserrat també l'accés al recinte quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o acreditació i les administracions recomanen reduir desplaçaments, fer teletreball a la demarcació i també utilitzar el transport públic. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil de 35 municipis diferents participaran en el dispositiu especial. S'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, donar suport també als assistents i comunicar incidències en coordinació amb Mossos d'Esquadra i la Creu Roja. Voluntaris de protecció civil de 35 municipis diferents participaran en el dispositiu especial. S'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, donar suport també als assistents i comunicar

0: La universitat. I com deia, més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a aquestes proves. Unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, també la convocatòria coincideix, com dèiem, amb la paga d'aquests docents. I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arcofrut de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. Es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i la majoria de persones ja han pogut tornar a casa, tot i que es mantenen confinades algunes d'elles. Ara els treballs se concentren en extingir completament el foc, avaluar els danys també de les naus afectades i evitar que les flames s'estenguin a les instal·lacions properes. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimarts 9 de juny a les 6 de la tarda a Can Genís, nova sessió del taller de paternitats i criança corresponsable per aprendre els beneficis de la corresponsabilitat en les relacions afectives i familiars. I aquest dimarts també a les 6 a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, English Book Club to the Lighthouse, la tercera sessió amb el professor Oriol Covacho. Per assistir-hi cal tenir el nivell B2 o més d'anglès. I d'altra banda, aquest dimarts també tindrem a les 6 de la tarda al local del Consell de la Gent Gran una xerrada sobre seguretat i gent gran Ajudem-nos, amb Didac Martínez, que és sergent de la Unitat de la Policia Comunitària de Palafrugell. Per a més informació podeu consultar el web cultura.palafrugell.cat.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dimarts, són les 8, comença el Supermatí.

Bon dia, és dimarts 9 de juny del 2026. A Begú ha sortit el sol quan faltaven 3 minuts per un quart de 7 i estan ara en una temperatura de 21 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el pròxim 15 de juny la consulta pública prèvia del projecte de decret per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. I també que l'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró ha obert el període de votació dels pressupostos participatius d'aquest any i que Palamós tornarà a ser l'epicentre de la música de cobla aquest estiu amb la desena edició del festival Amb So de Cobla entre el 4 i el 8 d'agost. A l'entrevista d'avui parlarem amb Montse Faura, directora del Festival de Torroella, que arriba aquest any a la seva 46a edició. I com cada dimarts, acabarem el Supermatí parlant de llibres amb Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Això però serà d'aquí una estoneta abans. Fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimarts 9 de juny del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: Maria Alzina, bon dia.
1: Hola, Joan, bon dia.
0: La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt del 30% dels hàbitats degradats.
1: A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com a PERMECAT, se centra en quatre ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats submarines, com les praderies de fanerògames, les algues o els fons de coraliagen. El PERMECAT suposarà una inversió de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava.
0: I la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el pròxim...
1: ...com les praderies de fanerògames, les algues o els fons de coraliagen. El PERMECAT suposarà una inversió de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips que fan diagnòstic...

0: I els docents catalans mantenen les mobilitzacions després que el 65% del professorat rebutgés el preacord negociat entre el Departament d'Educació i els sindicats, Maria.
1: La decisió obliga a replantejar les negociacions i manté viu el conflicte laboral que el sector arrossega des de fa mesos. En una entrevista al programa del Supermatí, la portaveu d'USTEC Estesa a les comarques gironines, Glòria Polls, ha explicat que el resultat de la consulta evidencia que el col·lectiu considera insuficients les millores plantejades.
0: I Palamós tornarà a ser l'epicentre de la música de cobla aquest estiu. El municipi acollirà del 4 al 8 d'agost la desena edició del festival amb so de cobla. Carla Saló, bon dia.
2: Hola, Joan, bon dia.
0: Què ens pots explicar més?
2: Es tracta d'una cita consolidada que combina tradició i noves propostes musicals per acostar aquest patrimoni cultural a nous públics. La programació començarà el dia 4 d'agost amb un dels espectacles més destacats del festival. Es tracta de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, dirigida per Francesc Assú, que actuarà a la plaça Josep Cerquella amb prop de 130 músics i cantaires.

0: I seguim a tocar-la perquè ens has d'explicar que l'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí ha estat un dels centres educatius distingits en la 13a edició del concurs de dibuix i relats Això pinta bé, organitzat per la Diputació de Girona.
1: L'acte de lliurament dels premis s'ha celebrat aquest dilluns amb la participació de representants institucionals i alumnat dels centres participants. El concurs forma part dels programes educatius Indica i Des del Mar als Cims, que apropen els estudiants al patrimoni natural, cultural i històric del territori.
0: Ferran Castelló, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: El Badruna Prats de la Carrera recull el Premi Baldiri Reixac pel projecte Esculturitis.
2: El centre de Palafrugell l'ha rebut en un acte al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. La Fundació Carulla ha reconegut el projecte Esculturitis, una iniciativa educativa que treballa l'art, la cultura i la llengua catalana a partir de les escultures de Palafrugell. Els premis han distingit 28 centres educatius.
0: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha obert el període de votació dels pressupostos participatius, Carla.
1: La ciutadania pot escollir fins a 3 projectes a través del portal municipal de participació o dipositant una butlleta en les urnes habilitades en diversos equipaments municipals dels 3 nuclis. Les actuacions més votades s'executaran fins a esgotar la partida pressupostària prevista.
0: Berta Raura, bon dia.
3: Bon dia, Joan.
0: Sant Feliu de Guíxols celebrarà l'11a Fira del Conte amb més de 25 activitats per a tots els públics.
3: Sant Feliu de Guíxols acollirà aquest cap de setmana l'11a edició de la Fira del Conte Explica'm. El certamen oferirà més de 25 activitats entre espectacles, contacontes, tallers, cercaviles i presentacions literàries per fomentar la lectura i la cultura familiar.
0: I el FIMAC tanca la seva edició més multitudinària amb prop de 9.000 visitants.
3: El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí ha tancat la seva 14a edició amb prop de 9.000 visitants i una ocupació del 80% als espectacles de pagament. Durant 4 dies, el certamen ha programat una 70a d'espectacles i consolida la seva posició com una de les cites de referència de l'il·lusionisme al sud d'Europa.
0: I avui, prop de 4.100 estudiants gironins comencen les PAU aquesta setmana.
3: Prop de 4.100 estudiants de les comarques gironines participaran aquesta setmana en les proves d'accés a la universitat. Els exàmens es faran entre el 9 i l'11 de juny a Girona, Salt, Figueres i Olot, i els resultats es publicaran el 23 de juny.
0: Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dimarts aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I quan són les 8 i 7 minuts d'aquest matí de dimarts, us hem d'explicar el que és la notícia del dia en clau catalana, que és que avui arriba el papa Lleó XIV. Es tracta de la tercera visita d'un papa a Catalunya i estarà protagonitzada per grans actes a Montjuïc, Montserrat i la Sagrada Família, amb importants afectacions de trànsit a la ciutat de Barcelona. De fet, Lleó XIV ahir va exigir al Congrés dels Diputats a Madrid una mirada humana en la gestió de la immigració

0: i una rebutja a la crispació política. El papa, que va fer el discurs com a cap d'estat del Vaticà, va fer una crida a la pau i a respectar el dret internacional, però també va qüestionar el dret a l'avortament i també a l'eutanàsia. I avui, dia marcat per la visita del papa Lluís XIV, també hi ha vaga a l'educació, una vaga que els sindicats ja han comunicat que no es faran mobilitzacions fins després de les 9 per evitar afectacions dels estudiants que avui comencen les proves d'accés a la universitat. El govern reitera la voluntat de diàleg mentre que els grups polítics demanen un gran acord per dignificar el sector educatiu. Estabilitzar l'aparatós incendi que ha cremat dues naus d'una cooperativa agrícola a Lleida. Han cremat milers de palocs i caixes de fusta i les flames i la columna de fum s'han pogut veure des de tota la ciutat de Lleida. Hi ha almenys 35 morts i centenars de ferits a les Filipines després d'un terratrèmol de magnitud 7,8. El sisme ha afectat el sud de l'arxipèlag, sobretot a l'illa de Mindanao, ha tingut quatre rèpliques fortes i ha comportat una alerta de tsunami al país i també als països veïns. I acabem a Catalunya perquè, acampada contra l'era de Nissan, els treballadors denuncien un tancament encobert i els sindicats denuncien que no hi ha avenços en les negociacions per reduir el nombre de treballadors afectats i reclamen un pla de recol·locació. Són les 8 i 9 del matí. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Previsió que ens porta, com sempre, Isaac Vilà. Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com anem?
0: Doncs bé, que ens espera el temps per aquest matí?
1: El temps per aquest dimarts vindrà marcat per aquesta entrada de la tramuntana, aquest aire de nord, no molt destacable, però sí que farà que la temperatura sigui més baixa. Al cel tindrem, serà una jornada força assolellada, però amb alguns núvols residuals, decoratius, sobretot a l'interior, que poden deixar el cel mig ennuvolat estones, però en general poques novetats aquí al Baix Empordà, una jornada que serà molt tranquil·la i més fresca. Ara mateix, però, la temperatura és força suau, tenim valors al voltant dels 18 o fins i tot 20 graus en alguns sectors, per tant, una matinada menys fresca que la d'ahir. Però al migdia, fruit d'aquest aire amb pèl més fresquet, la temperatura màxima no serà tan elevada, no farà tanta calor com ahir dilluns. Com dèiem, el més destacable de la jornada serà aquest tràngol marítim que tindrem, una mica de tràngol marítim que tindrem de tramuntana. Per tant, precaució a la navegació.
0: Doncs ja ho sabeu, si sortiu a navegar avui, precaució en un dia que no serà tan calorós com ahir, com ens deia Isaac. Moltes gràcies per un cop més la previsió del temps. I nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí de dimarts, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 902-1702-77.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
4: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
5: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
4: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
5: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
6: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
9: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
10: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
11: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
12: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
0: Un minut i serà un quart de nou. Moment ara per escoltar el comentari d'opinió d'avui que ens porta Josep Maria Soler.
13: Moltes persones saben perfectament que entre els dies 22 i 24 de maig Palafrugell es convertia en capital de l'handbol estatal. Va tenir lloc la fase d'ascens a Primera Nacional amb la participació del club Handbol Garbí com a anfitrió. La Primera Nacional masculina és la tercera categoria de l'handbol estatal i arribar-hi no és gens fàcil. Els equips que participaren en aquesta fase d'ascens, a més del Garbí, venien de Saragossa, del País Basc i de Castella i Lleó. L'èxit fou monumental. Tothom qui ho va viure ho certifica al 100%. L'organització fou una mostra d'excel·lència de com s'han de fer les coses. Palafrugell hi respongué a tot nivell i en grau superlatiu. La festa la va gaudir tothom. Un èxit esportiu i alhora un èxit ciutadà. Una fita que podem considerar històrica, guanyada pas a pas des dels anys 70 i de la mà d'en Josep Maria Mora i que sempre ha sabut trobar-hi col·laboradors de primer nivell. Amics, la constància i la coherència tenen premi. La més cordial enhorabona. Que tingueu un molt bon dia.
0: Molt bon dia també per Josep Maria, un cop més per aquest comentari d'opinió d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Nosaltres, quan ja són un quart de 9 del matí, donem pas a l'entrevista.

0: El Festival de Torroella va presentar fa uns dies el cartell, la programació de la seva 46a edició, edició que es farà aquest estiu d'aquest 2026. I per saber-ne una mica més, explicar-nos com està fraguat aquesta edició, com està el festival, ens acompanya ja avui aquí en directe al Supermatí Montse Faura, que és la directora del Festival de Torroella de Montgrí. Què tal, Montse? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, 46a edició, que es diu ràpid, però que no s'ha de deixar de dir, perquè realment és molt... És rellevant que ja són 46 edicions d'aquest festival. No sé com afronteu aquesta edició, quins són els principals canvis, novetats respecte a edicions passades. Com ho teniu tot?
1: La veritat és que l'afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió. Sempre els anys naturals nosaltres els mesurem per edicions de festival. I és una feina molt sorda, que a vegades són més de 2 o 3 anys de preparació, perquè segons quins artistes tenen agendes molt sol·licitades i, per tant, s'han de treballar amb molt de temps, no? I en aquest cas la il·lusió és gran, perquè hi ha alguns artistes que els hi tenien moltes ganes des de feia temps, no? I, per tant, feliços.
0: El lema d'aquest any, d'aquesta edició, és l'amor també deixa rastre. Per què?
1: Perquè l'amor, per diverses coses, perquè dins d'aquest ideari, d'aquest relat, d'aquesta programació, quan la comences a imaginar, comences a escriure un paper en blanc, et vas donant compte com es va refigurant, no?, els programes, els concerts, els artistes i tal. I nosaltres veníem del 2020, del recer de la Fúria del Món, aquesta reivindicació, no?, doncs que hi ha espais, oasis, no?, on pots trobar-te com un escalf, no?, i a més amb aquest bullici i amb aquests temps tan oscurs, no? Després, dins d'aquest recer de la Fúria del Món, hem anat a una edició que l'any passat, el 2025, que es deia com transitar el temps, no?, com des de l'ancestralitat del temps, no? No tant per engolir-lo, no tant per passar-lo per passar l'estona, no?, en el cas dels concerts, sinó per com el vius en el moment, no?, dins d'aquest recet. I en el tercer capítol, que és el d'enguany, sí que és veritat que si veiem noticiaris i la vida que ens envolta, tot és greu, sí, és greu. Hi ha múltiples guerres, 50 guerres, més de 50 guerres simultànies. Hi ha molta perversió, hi ha molta tristor, i cal reivindicar també que l'amor també deixa rastre, no?, en aquesta idea de claror i fissura, de memòria i desplaçament, d'amor i ferida, d'ordre i ventura, no? Vull dir que dins d'aquesta magnitud tan trista i enrabiada que existeix en temps contemporanis, doncs l'amor és una reivindicació, l'amor cal dir i reivindicar que l'amor també deixa rastre.
0: La cultura o la música i l'amor sempre han lligats?
1: D'alguna manera més implícita que explícita, sí, no? Vull dir que des de qui fa l'obra, des de qui la pensa, l'escriu i tal, vull dir que potser l'emoció sempre hi és, i en aquest cas la música, l'àrem general, però sobretot la música, ho sap des de sempre, parteix d'aquesta tríada, no? Qui l'escriu, no?, qui la composa, qui la interpreta, ha de saber posar-se en aquesta interpretació el més purista possible del qui la va composar i qui la rep, el receptor, no? Mm-hmm. I amb altres arts no passa, que hi ha 3 interlocutors, no? Perquè, per exemple, amb la pintura plàstica i la pinta, i llavors el receptor és qui la veu, no?, la mirada de qui la veu, no? Però aquí necessitem un intèrpret. Per tant, tot i ser el més fidel possible i coneixement dels elements històrics i de les estètiques, no?, de com es tocava aquell instrument en aquella època, també és veritat, doncs, que en aquest sentit, els compositors també tenien emocions, no? I també tenien mirades, no? Que, més inspirades en la natura, més inspirades des de l'amor, des de les confrontacions polítiques al seu moment, etc. No? Aleshores, això ho sap, la música des de fa molt de temps.
0: Mm-hmm. Parlem una mica de noms. Has comentat abans que l'organització d'un festival com és aquest del Festival de Torroella de Montgrí suposa mesos o fins i tot anys de feina, perquè hi ha artistes que tenen les agendes molt apretades. Parlem una mica d'aquests artistes. Quins noms hi ha per aquesta 46a edició del festival que també us han costat tant de portar?
1: A veure, hi ha com un... Sempre juguem amb aquest binomi dels intèrprets de casa amb els internacionals i també l'altre binomi és els artistes molt consagrats i, per tant, és un honor tenir-los a Torroella, que això ja fa 46 anys que passa, i també els que cal projectar aquest planter de joves que són el present i el futur, i que d'alguna manera molts d'ells que van venir per primera vegada a Torroella han acabat consagrant-se, no? Aleshores, aquest és el binomi que constantment hem equilibrat en aquesta balança de la programació. I hi ha com tres blocs diferents, no? Un és la internacionalitat i les grans formacions, per exemple, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, tindrem el pianista Josep Colom, obrirà el festival amb un programa dedicat a Beethoven i que anticipa la commemoració del bicentenari de la seva mort, no? Beethoven ha travessat també pel conflicte interior, perquè també per capacitat de transformar la ferida en bellesa, no? També tindrem l'Orquestra Simfònica del Vallès, que cada any fem una producció més. En aquest any hem convidat el violoncel·lista Pablo Fernández, que torna al festival però en format orquestra, commemorant els 150 anys del naixement de Pau Casals. És una producció pròpia. I aquí entrem en diàleg amb un present que travessa tota l'edició amb un artista que tenia moltes ganes des de fa més de 10 anys, que és el pianista Daniel Trifonov, que vindrà amb la Mahler Chamber Orchestra i dirigida pel Daniel Harding, no? Vull dir que aquest serà una perla d'aquestes que molt desitjades des de fa anys que hem estat treballant, amb un programa dedicat a Brahms i al Borja, que serà un dels grans moments sinfònics de l'estiu. També tindrem en l'escena internacional Elisabet Leonskaya amb la English Chamber Orchestra. Tindrem la Freiburg Baroque Orchestra amb la soprano Janine de Vic, un programa que fa una immersió a Mozart, i el debut d'una de les grans veus del panorama líric i operístic actual, que és la soprano Nadine Sierra, no? Això amb clau més internacional. També aquesta mirada cap als cors, no? Tindrem els detalls d'escoles, una referència absoluta a la polifonia renaixentista, no? que ens oferirà un programa que transita entre dos compositors, Palestrina Roland de Lassus, amb la contemporaneïtat del Bopat. Per tant, estarem transitant del segle XVI al segle XX-XXI. I després ens aniríem a una altra mirada més de nova creació, de risc i de talent, no? Que aquí tindrem el quartet Llotima, que ve a celebrar els seus 30 anys, és un dels grans quartets i grans formacions de referència en la música contemporània europea, i que ens estrena una obra que hem encarregat des del festival del compositor Joan Magraner. També tindrem els The Res Project, amb un diàleg entre Bach i Kurtak, amb veu en recista de Joan Margarit i amb una obra també composada per Francesc Prats. Tindrem i tornen a Cantoria. Cantoria és un grup de veu de música antiga molt estimat a casa nostra. De fet, van fer els seus debuts a Torroella, van passar pel programa Immersive i ve en format gran, amb un programa molt focalitzat al violoncel barroc hispànic del 17 i del 18, amb una producció que s'estrena a Torroella. I tindrem la Beniche Barroc Orquestra amb la violinista Sira Nocian, amb un virtuosisme i una teatralitat de la Venècia del 18, no? Un duel de violí de Vivaldi, de Veracini, Tartini i Locatelli, no? I després el tercer bloc on s'emmiralla aquesta programació i en els tres concerts singulars, on tindrem el músic israelí Avital, que ha redefinit la presència de la mandolina a l'escena internacional, un programa on parteix de la idea de l'adaptació de la partita número 2 de Bach, intercalant uns 5 moviments amb obres originals de mandolina. Tindrem una proposta Can Quintana amb Concerto 1700, una formació barroca, i amb la cantadora Laura Marchal, que connecta l'Orca i Falla amb la commemoració dels 150 anys del naixement de Falla. I per tancar el festival, el dia 21, des d'aquesta singularitat tindrem la delicadesa radical de la Clara Brunet i el Boru Sujan, no?, amb Mr. Dowland's Dream, no? Aquest any es commemoren els 400 anys de la mort de Dowland, i llavors farem un viatge de somni, de reixement, de foscor i imaginació sonora a l'església de Sant Genís per tancar el festival amb un recollament, amb un tancament, amb una cosa molt introspectiva. I amb tot això, i dintre de aquesta singularitat, tindrem també el mateix dia, previ a aquest concert de Dowland's Dream, Le Poème Harmònic fent el Carnaval Barroc, una proposta escènica exuberant que combina música, teatre, acrobàcia, mim, la comèdia de l'arte, no? El Carnestoltes italià del segle XVII. No? Difícil de classificar perquè hi ha les arts escèniques, hi ha tot el tema del circ amb la música barroca, però això serà un doble concert que servirà per tancar l'edició d'enguany.
0: Déu-n'hi-do, teniu molta, molta, molta teca, teniu moltes propostes molt diverses i alhora molt, molt interessants. No sé, clar, evidentment, com bé comentaves tu, hi ha un equilibri entre els clàssics, diguem-ne, i algunes propostes més emergents o més innovadores. No sé com es troba aquest equilibri entre moltes homenatges, fins i tot de commemoracions, parlàvem dels 150 anys del naixement de Pau Casals, per exemple, entre aquest equilibri entre aquestes músiques o aquestes propostes més clàssiques o més, entre cometes, antigues i altres més modernes. O sigui, és complicat trobar aquest equilibri?
1: És complex, més que complicat, en el sentit de que l'equilibri ha de ser orgànic, no ha de ser imposat, no ha de ser forçat. Dos, ha de ser un equilibri que tingui forma, no?, que transiti bé per les diferents èpoques i estils musicals. Tres, també ha de tenir alguna lògica amb l'ADN del festival, no? Vull dir, el tema d'impulsar els joves i el risc, el talent, la singularitat, la recuperació del patrimoni, tot això forma part del nostre ADN. I després també hi ha un factor extern que no el podem controlar, que una cosa és el que desitges i vols i pots per recursos, i l'altra és la disponibilitat en ple mes d'agost dels artistes que estan en gira, no? Vull dir que aquesta també és atzarosa i requereix de molta complicitat amb els artistes i els agents artístics per convèncer-los que Torroella és un bon escenari i que es sentiran com a casa, no? I aquest és una mica la clau, no?, que configura el fet d'anar treballant i dibuixant una programació. També hi ha altres activitats. Aquest any se celebra els 100 anys d'una dona, una donessa dintre del patrimoni musical del nostre país, que és l'organista Montserrat Torrent, 100 anys, que està en actiu i que, amb complicitat amb el Festival Clàssics de Pals, farem un concert a Pals des del Festival de Torroella amb la Montserrat Torrent i amb una gran amiga seva reconeguda, organista uruguaia, la Cristina García Venegas. Així que és un concert, diguéssim, a quatre mans, en el sentit de que hi haurà una primera part que interpretarà Montserrat Torrent, la segona la Cristina García Venegas. I aquesta també ens fa especial il·lusió perquè és la primera col·laboració que fem amb el Festival Clàssics de Pals, perquè l'Església de Pals sent un orgue d'engrenzing en bon estat i que, per tant, trobem una manera també d'ubicar la col·laboració entre dos festivals, festivals que són veïns i que, per tant, aquestes complicitats es poden teixir, no? I també tindrem tres residències del programa internacional Immersing durant el festival. Tot això se li suma a la tercera edició de l'Inèdit Empordà, que és una proposta que fa ja 3 anys que duem a terme des de Inèdit Barcelona, que és la seu. Doncs fa 3 anys vam decidir a travessar aquesta línia del temps en quant calendari, que es faci a l'estiu i a l'Empordà, i amb aquesta mirada molt posada sobretot i centrada en la música clàssica, no? I durant tots els dimecres del mes de juliol i agost podrem trobar peces, algunes estrenes i preestrenes i algunes reposicions molt ubicades dintre del que és la programació del festival, també amb aquesta mirada del jazz, que també ens identifica com a entitat, que articulem propostes des dels seus inicis ubicades en el jazz. I després els dimarts farem una retrospectiva a 5 peces del cineasta expert en documental musical Schaffer, no? Tindrem aquí també una retrospectiva interessant els dimarts. Aleshores, vulguis o no, ens trobem amb una programació que transita amb l'internacional, amb lo de casa, amb el talent, la singularitat, el risc, el patrimoni, amb les grans figures consolidades i també tota aquesta la singularitat de propostes en espais singulars i propostes singulars amb aquesta mirada també posada en el documental musical.
0: Doncs, Montse Faura, directora del Festival de Torroella, moltes gràcies per explicar-nos de pe a pa el que serà la 46a edició d'aquest festival ja clàssic, dels clàssics, aquí al Baix Empordà. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí i que vagi molt bé el festival.
1: I a vosaltres per explicar-ho. Moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Nosaltres, quan passen ja gairebé 3 minuts de 2:15, donem pas a l'informatiu.

0: Aquí comencem el bloc informatiu, us ampliem els titulars que us explicàvem fa una estona, explicant-vos que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt del 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com a PEREMCAT, es centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. El PEREMCAT suposarà una inversió de més de 3 milions d'euros i, d'entrada, ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava. Maria Alzina.
1: Dos submarinistes amb neoprè es barregen entre els qui es banyen a la Cala Bona de Tossa de Mar i inspeccionen a consciència algunes algues que viuen al fons sorrenc o damunt les roques, estenent transectes de 25 metres i avançant de 20 centímetres en 20 centímetres. Forma part de l'equip del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que en els pròxims mesos recorrerà diferents punts del litoral català fins a una quarantena per analitzar l'estat dels seus ecosistemes i hàbitats marins. A més de Tossa, l'equip també s'ha desplaçat ja a Calella i al litoral del Montgrí. En el cas de Cala Bona, durant la inspecció, els tècnics del CEAP han detectat com una alga en perill d'extinció, l'Ericària crinita, pràcticament ha desaparegut de l'indret. Ho explica una de les tècniques, Martur.
2: El que avui hem vist és que el que abans era una població abundant d'Ericària crinita, avui només he pogut trobar dos individus. Per tant, la recessió és clara i haurem d'esbrinar quins són els factors que han portat a aquesta mortalitat tan elevada.
1: La diagnosi que s'ha fet a Cala Bona s'emmarca dins la primera fase del Pla Estratègic per a la restauració dels ecosistemes marins de Catalunya. La Generalitat ha engegat aquesta iniciativa pionera arreu de l'Estat amb l'objectiu de recuperar i millorar els hàbitats marins de tot el litoral, des de l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre. El Pla Estratègic, que tindrà una inversió de més de 3 milions d'euros, es focalitzarà en quatre hàbitats i ecosistemes marins, en concret les algues, les praderies de fanerògames, els rodòlits i els fons de coralígen. Tots ells, subratlla Sergi Racero, es consideren clau i són essencials tant per la biodiversitat com per la pesca i les activitats subaquàtiques. La fase de diagnosi del PEREMCAT, que s'allargarà durant més d'un any, no tan sols avaluarà l'estat de conservació d'aquests diferents hàbitats, sinó que també analitzarà quines pressions i impactes reben els ecosistemes. A partir d'aquí, precisa el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí, s'identificaran quines són les zones prioritàries on cal actuar i es faran projectes pilot de restauració ecològica.
0: I també la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el pròxim 15 de juny la consulta pública prèvia del projecte de decret per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i crear noves reserves naturals parcials dins aquest espai protegit. El procés es farà a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat i tindrà una durada d'un mes. L'objectiu és recollir l'opinió de la ciutadania abans d'iniciar la tramitació formal del projecte.
1: L'ampliació prevista afecta un dels espais naturals més importants del Baix Empordà. La proposta també contempla reforçar la protecció ambiental amb la declaració de noves reserves naturals parcials. Per facilitar la participació, el govern ha organitzat tres sessions informatives obertes a tota la ciutadania i a les entitats interessades. La primera sessió es farà el 15 de juny al Museu de la Mediterrània de Torroella. La segona es farà el 30 en format telemàtic i la tercera tindrà lloc el 3 de juliol al Centre Cívic d'Ullà. Aquestes trobades serviran per explicar el contingut del projecte, els objectius de l'ampliació i els mecanismes de participació previstos durant la consulta. La iniciativa suposa el primer pas administratiu per a la possible ampliació del parc natural. El procés permetrà que veïns, entitats i agents del territori puguin aportar opinions i consideracions abans de l'elaboració definitiva del decret.
0: Els docents catalans mantenen les mobilitzacions després que el 65% del professorat rebutgés el preacord negociat entre el Departament d'Educació i els sindicats. La decisió obliga a replantejar les negociacions i manté viu el conflicte laboral que el sector arrossega des de fa mesos. En una entrevista en aquest programa, al Supermatí, la portaveu d'Usta Castés a les comarques gironines, Glòria Polls, ha explicat que el resultat de la consulta evidencia que el col·lectiu considera insuficients les millores plantejades.
1: Segons Polls, les mobilitzacions han servit per forçar la reobertura de les negociacions, però el professorat reclama anar més enllà de les propostes actuals. Des del sindicat consideren que cal començar una nova negociació des de zero i asseure el departament amb el comitè de vaga format pels sindicats que no han signat l'acord. L'objectiu és elaborar un nou document que reculli les demandes que els docents consideren prioritàries. Entre aquestes reivindicacions hi ha l'increment de personal per atendre la diversitat creixent a les aules, la reducció de les ràtios i la incorporació de més recursos d'atenció educativa. Pols defensa que la situació actual dificulta oferir una atenció adequada a l'alumnat i repercuteix directament en la qualitat educativa.
3: Nosaltres no podrem donar una atenció individualitzada correcta, ja no dic excel·lent, sinó correcta, al nostre alumnat si no tenim personal d'atenció educativa, si no reduïm les ràtios, si no tenim unes aules climatitzades, perquè ahir doncs sí que va sortir aquest estudi dient que això afecta el rendiment escolar, és a dir, la capacitat d'aprenentatge que tenen els nostres alumnes, i és un tema doncs que s'ha de posar sobre la taula.
1: La portaveu també ha volgut remarcar que les reivindicacions no se centren exclusivament en les condicions salarials. Tot i reconèixer que el professorat ha perdut poder adquisitiu durant els darrers anys, assegura que la principal preocupació és disposar de les eines necessàries per desenvolupar correctament la tasca educativa.
0: I Palamós tornarà a ser l'epicentre de la música de cobla aquest estiu. El municipi acollirà del 4 al 8 d'agost la desena edició del Festival amb So de Cobla, una cita consolidada que combina tradició i noves propostes musicals per acostar aquest patrimoni cultural a nous públics. Carla Saló.
4: La programació començarà el dia 4 d'agost amb un dels espectacles més destacats del festival. Es tracta de la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya, dirigida per Francesc Cassú, que actuarà a la plaça Josep Cerquella amb prop de 130 músics i cantaires. El concert també comptarà amb les veus de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha i el grup Arjau. La proposta incorporarà projeccions i efectes d'il·luminació. L'endemà, l'Arbreda Municipal serà l'escenari del concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Principal de la Bisbal i els Montgrins oferiran una actuació amb repertori sardanista i altres composicions creades per a cobla. El 6 d'agost el festival dedicarà una part de la programació a la creació femenina. La proposta Cobla amb Sora Dona repassarà obres de diverses compositores que han contribuït al repertori per a cobla. L'objectiu és posar en valor la seva aportació a la música catalana. I aquella mateixa nit actuarà el baríton palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat. El cantant presentarà un repertori de cançó catalana amb l'acompanyament de la formació. La proposta unirà la veu lírica amb la sonoritat tradicional de la cobla. El festival també reservarà un espai per al públic familiar. Serà el dia 7 d'agost. El grup Filomena presentarà l'espectacle que combinarà animació i música tradicional. La proposta inclourà la participació del tenorista Quirze Egea i arranjaments del músic Arnau Tordera. La mateixa jornada arribarà un dels seus concerts més esperats. Obeses actuarà amb la cobla Berga Jove per presentar el nou treball discogràfic Ai al Cor, Díaz Toler. El projecte reforça l'aposta del festival per la fusió entre llengües musicals i la renovació de la cobla. La Cluenta arribarà el dia 8 d'agost amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra al Passeig del Mar. La formació reunirà músics de trajectòries diverses en una proposta que combinarà ritmes mediterranis, música popular, jazz i sonoritats de la cobla.
0: L'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí ha estat un dels centres educatius distingits en la 13a edició del concurs de dibuix i relats Això pinta bé, organitzat per la Diputació de Girona, Carla.
4: L'acte de lliurament dels premis s'ha celebrat aquest dilluns amb la participació de representants institucionals i alumnat dels centres participants. El concurs forma part dels projectes educatius Indica i del Mar als Cims que apropen els estudiants al patrimoni natural, cultural i històric del territori. Enguany el certamen ha rebut prop d'una cinquantena de treballs entre dibuixos i relats elaborats per alumnes d'educació infantil, primària, educació secundària i també batxillerat. Les propostes s'han inspirat en els continguts treballats durant les activitats dels programes pedagògics. A més, de l'Institut Montgrí també han estat premiats els centres de Girona, Banyoles i Fontcoberta. Els guardons inclouen una aportació econòmica destinada a finalitats educatives, a millores d'eficiència energètica o a projectes d'accessibilitat als centres. Durant l'acte, els representants de la Diputació han destacat la importància d'aquestes iniciatives per fomentar el coneixement de l'entorn i reforçar el vincle dels joves amb el patrimoni local i natural. També han posat en valor la creativitat, la capacitat de treballar en equip i la implicació de l'alumnat participant. El concurs Això pinta bé arriba així a la 13a edició, consolidat com una eina educativa per promoure l'aprenentatge fora de l'aula i la descoberta del territori entre els estudiants de les comarques de Girona.
0: El Badruna Prats de la carrera de Palafrugell ha recollit aquest diumenge el Premi Valdiri Reixac Experiències durant l'acte de lliurament dels guardons celebrat al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. Ferran Castelló.
5: La Fundació Carulla ha distingit el centre pel projecte Esculturitis, una proposta educativa que utilitza l'art i la cultura com a eines d'aprenentatge. El treball parteix de les escultures de Palafrugell per apropar l'alumnat al patrimoni local, la llengua catalana i les expressions culturals contemporànies. L'acte ha format part de la Festa de la Llengua, la Cultura i l'Educació, una jornada que ha reunit alumnes, docents i famílies dels centres premiats. Els participants han pogut prendre part en diverses activitats educatives relacionades amb el patrimoni, els oficis tradicionals, l'agricultura i el medi ambient. La 48a edició dels Premis Valdiri Reixac ha reconegut 28 centres educatius dels territoris de parla catalana. En total s'han presentat 137 projectes a les diferents categories dels guardons que premien iniciatives educatives que promouen la cultura, les arts i la llengua catalana com a eines de transformació social. Segons la Fundació Carulla, els premis busquen reconèixer projectes que fomenten la creativitat, el compromís i la participació de la comunitat educativa.

0: L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró ha obert el període de votació dels pressupostos participatius. La ciutadania pot escollir fins a 3 propostes a través del portal municipal de participació o dipositant una butlleta a les urnes habilitades en diversos equipaments municipals dels 3 nuclis. Les actuacions més votades s'executaran fins a esgotar la partida pressupostària prevista. Carla Saló.
1: La votació arriba després d'un procés participatiu que va recollir prop de 160 propostes presentades per particulars, col·lectius i entitats del municipi. Moltes de les iniciatives van sorgir dels espais de participació vinculats a persones grans, infants, joves, activitat econòmica o bé l'esport. Després de l'elaboració tècnica es van descartar prop de 90 propostes perquè no complien els requisits establerts, ja estaven incloses en el pressupost municipal ordinari o es podien executar sense necessitat de passar per votació. Les 12 propostes finalistes són l'arranjament del pati de l'Escola Vall d'Aro, la instal·lació de càmeres de videovigilància en punts de recollida d'escombraries, dispensadors de bosses per excrements de gossos, teules niu per afavorir la biodiversitat, la reforma dels lavabos al Palau d'Esports i Congressos, l'adequació del local social de S'Agaró com a espai cívic, un parc de calistènia i una tirolina Can Nitus, taules de tenis taula al passeig marítim, tendals en parcs infantils, una font al costat de l'Escola Vall d'Aro i la renovació del paviment de les pistes esportives de Can Nitus. El municipi celebra la 5a edició dels pressupostos participatius. Des de la primera convocatòria l'any 2018, s'han executat una 20a d'actuacions escollides directament per la ciutadania. Entre els projectes desenvolupats hi ha millores en els centres educatius, equipaments esportius, espais públics, zones verdes i infraestructures de mobilitat.
0: I el Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí tanca la seva edició més multitudinària amb 9.000 visitants i una ocupació del 80% als espectacles de pagament. Berta Roura.
2: El Festival Internacional de la Màgia de Torroella de Montgrí ha tancat la seva 14a edició amb prop de 9.000 visitants, convertint-se en la més multitudinària de la seva història. Durant 4 dies, el municipi ha acollit una 70a d'espectacles repartits entre places, equipaments culturals i espais patrimonials. La programació ha combinat grans produccions amb propostes de proximitat, mentalisme, màgia còmica, cartomàgia i espectacles familiars. Els espectacles de pagament han registrat una ocupació mitjana d'un 80%, una dada que l'organització valora molt positivament. La gala de Cloenda ha anat a càrrec de l'il·lusionista valencià Noel Galán, amb l'espectacle Sin Límites, que ha reunit prop de 400 espectadors a l'Espai Ter. Paral·lelament, els carrers de la vila han continuat acollint actuacions, tallers familiars, màgia itinerant i activitats obertes al públic. Amb aquestes xifres, el FIMAC reforça el seu prestigi internacional i consolida Torroella de Montgrí com una de les capitals de la màgia al sud d'Europa.
0: I acabem amb tu, Berta, perquè ens has explicat que prop de 4.100 estudiants de les comarques gironines s'examinaran de les proves d'accés a la universitat entre avui, 9 de juny, i dimecres, dia 11.
2: Prop de 4.100 estudiants de les comarques gironines participaran aquesta setmana en les proves d'accés a la universitat que es faran entre el 9 i l'11 de juny sota la coordinació de la Universitat de Girona. La convocatòria d'enguany registra un augment de participants respecte a l'any passat, quan es van examinar prop de 3.800 alumnes. La majoria de les proves es faran a Girona, tot i que també s'han habilitat Seus, Assalt, Figueres i Olot. Els exàmens començaran dimarts amb la prova de llengua castellana i literatura. Durant 3 dies, els estudiants s'examinaran de matèries comunes i específiques relacionades amb els diferents itineraris acadèmics. Entre les assignatures amb més crèdits hi ha història, matemàtiques, biologia, química i llengua catalana i literatura. La Universitat de Girona ha distribuït els tribunals entre diverses facultats i centres educatius de la demarcació. Els resultats es coneixeran el 23 de juny, abans de l'inici del procés de preinscripció universitari per al pròxim curs.
0: Doncs amb aquesta notícia que veurem l'apartat informatiu d'aquest supermatí de dimarts 9 de juny del 2026, i des d'aquí, des del supermatí, també enviem molts ànims, molta tranquil·litat també a tots els estudiants que avui comenceu les proves d'accés a la universitat, que al final és el que heu fet durant aquests 2 anys i que tot anirà bé. Passen ja 3 minuts de 3:15 els dimarts. Ja sabeu que ens agrada acabar el supermatí parlant de llibres.

0: I si parlem de llibres aquí al Supermatí, parlem amb Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Què tal, Maria Teresa? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Molt bé. Vosaltres bé?
0: Doncs bé, sí, sí. Aquest dimarts ja pràcticament estival, podríem dir. Ja fa calor, encara que ens ha dit el nostre meteoròleg que avui no farà tanta com ahir, però bé.
1: Bueno, està bé, com a mínim, si no hi ha males notícies, en temps així ja podem descansar una mica, eh? Allò,
0: i tant,
1: respirar.
0: I tant, i tant.
1: Molt bé.
0: A veure, què ens portes avui?
1: Mira, Joan, com que últimament no hem parlat amb tu, poder no sabies que aquests últims dies he agafat les llistes de llibres que s'han presentat, que són llistes del Premi Llibreter. El Premi Llibreter es farà públic el dimecres de la setmana que ve, el dia 17, i les llibreries han estat votant durant un mes entre tres propostes que havia triat el jurat de cada categoria. Llavors, a la categoria... Hem parlat d'infantil, hem parlat de juvenil... ara us vull parlar de la literatura catalana, literatura escrita en català. Un dels llibres que opta és Virgil, que amb el meu entusiasme ja us havia parlat fa dies. Per mi és una novel·la absolutament extraordinària, una de les més boniques que s'han escrit aquests anys. I un altre finalista és Sau, una novel·la de Ferran García. Ferran García també passa una mica com molts autors catalans, que estan com en un segon terme perquè el seu nom no és tan conegut, no han sigut mai el més venut de Sant Jordi, però han anat fent aquestes feines de formigueta, de treball ben fet, d'editar amb editorials petitones que, amb les quals tenen una fidelitat, un tracte cordial, que notes que l'editor amb l'escriptor se senten a gust i gairebé tota l'obra està en aquest mateix editorial. Ell va néixer a la Plana de Vic i, segons la seva biografia, diu, va néixer a la Plana de Vic i això explica moltes coses. Ha publicat bastantes novel·les i també narrativa i algun assaig. Llavors, tot a Males Herbes, l'editorial Males Herbes, i l'any passat, o poder ja en fa dos, no sé quan va sortir, ja va destacar amb un llibre anomenat Guilleries, que el va descobrir ja una sèrie de llibreters i gent lectora, la premsa li va donar molt bona crítica, i en aquest any, que va publicar Sau, el 2025, ha sigut i és finalista del Premi Llibreter. Llavors, com és la seva literatura? D'entrada, jo la trobo dura en el sentit de... Fa pensar en Víctor Català amb els drames rurals, val? Aquests espais de poble, tancats, en els quals els personatges són pocs i de tant en tant malavinguts o amb problemes de fons, enmig d'una foscor... d'un dolor fort perquè d'alguna manera s'han de brallar amb la natura i amb les dificultats per tirar endavant, també hi ha la bellesa també d'aquesta mateixa natura, que pot ser a vegades un enemic i a vegades és un consol. Llavors, la seva literatura és bonica, escriu molt i molt bé, i ens trobem amb això, amb un estil que jo he reconegut una mica com a clàssic, o sigui, no em fa pensar en el català actual, em fa pensar que ho és, perquè està escrit ara, no? Però em fa pensar en un català com molt treballat, també, i molt de la zona. Vull dir, estic segura que els lectors de Vic poder no ho noten tant, els lectors de la zona de Barcelona, Tarragona, notaran un llenguatge i unes diferències amb el seu estil, amb la seva parla, que se'ls hi farà més evident.
0: Així creus...
1: A vegades diem...
0: Maria Teresa?
1: Sí, digue'm.
0: No, dic que així, el que deia la biografia, que és de la Plana de Vic i això explica moltes coses, i estàs d'acord?
1: Sí, sí, sí, perquè és això, és... és gairebé l'home sol i la terra, val? I la terra és... no hi ha mar, no hi ha gaire horitzó, no hi ha... Jo trobo que no d'entrada en tant havia de respirar fondo jo, saps? Perquè l'obra no m'ho permetia, o sigui, m'anava tancant, me sentia atrapada en la història. No pots deixar de llegir, tot i que s'ha de llegir a poc a poc, eh? Perquè és bastant poètic. Si vols, jo crec que devem tenir temps de llegir la primera pàgina, ja és la primera.
0: Sí, i tant, sí.
1: Crec que us fareu una idea, perquè per més que digui jo, és molt difícil de captar com escriu un autor, sobretot si és diferent com és el cas d'en Ferran García.
0: Sí, clar.
1: Diu, la tremolor és la diferència entre l'ànima i Déu. Ell no tremola, nosaltres sí. Havien estat tan feliços que quan li va dir que es moria no s'ho va creure. Era dijous, i com cada matí ell havia estat nedant al riu mentre ell feinejava per casa. Li havia deixat el vestit de flors blanques damunt del llit i quan va aparèixer a la cuina, amb els cabells molls i la primavera movent-se entre les cames, li va dir, no amb paraules, perquè no hi ha paraules per dir una cosa així, sinó amb els ulls. De mirades sí que n'hi ha. Varen passar els 3 dies següents acomiadant-se. Ella li va explicar el que havia de fer. Ell l'escoltava en silenci. L'única cosa que li havia demanat, si volia compartir la vida amb ella, era que quan arribés el moment ho fes. Tot semblava tan llunyà aleshores que havia dit que sí. Per això, i perquè l'estimava com s'estimen les pestanyes i les llàgrimes. Però segur, ai, però futur, és només una altra manera d'anomenar el present, i com tots, també aquell dia llunyà havia arribat. Els 3 dies de comiat foren 3 punts suspensius que des d'aleshores llisquen desorientats per les fondàries del bosc. Doncs, no sé, Joan, què et sembla? O sigui, hem parlat del riu, parla del Ter, perquè hi ha el Ter, i hem parlat d'aigua, i hem parlat de fondària, i hem parlat de foscor, i hem parlat de mort, però hem parlat de vida i d'amor.
0: Déu-n'hi-do, és que t'anava a dir que sembla que és un d'aquells autors, sincerament no el coneixia, me l'has descobert tu ara, em sembla que és un d'aquells autors que ja des de les primeres paraules que has llegit ja t'engoleix, ja et trasllada dins de la història i ja no pot sortir el que comentaves tu, has de parar tu per voluntat pròpia, sí. Perquè si no el llegiries d'una tirada.
1: Sí, però tampoc es pot llegir d'una tirada perquè com que és potent, o sigui, a veure, la primera frase és una reflexió. Ja
0: sí,
1: té
0: sí,
1: un or tremola, els humans sí. Bueno, és evident, molt probable. Però tampoc sabem gaire res de Déu, per tant, d'allò. Però, o sigui, hem vist una història d'amor, una història que tenia punt final perquè ell havia avisat. No sabem per què és mort, probablement quan seguirem llegint ho sabrem. Ell està a casa, és a dir, són una parella que estan vivint a prop d'un riu perquè ella s'hi ha banyat i ha tornat a casa i a més ell fa una mica com de la gestió de la llar perquè ell li ha preparat el vestit de flors. El vestit és de flors, s'ha banyat en el riu però anuncia que es mor i es mor durant 3 dies. No sé, saps? O sigui, quan llegeixes aquest primer paràgraf, vull dir, ja heu vist que dura 2 minuts la lectura, ja saps que t'espera una cosa potent. O sigui,
0: sí, que
1: no serà pas un llibre, tampoc és fàcil, hem d'avisar, no és fàcil, no ho pot llegir les persones que el llibre que més els hi ha agradat aquest any ha sigut Crispetes de matinada, vull dir, cada cosa al seu lloc, i tots són bons, vull dir que no per dir això menys tinc al contrari, vull dir, com a llibretera super agraïda que hi hagi gent que escrigui obres per tots els públics i que es puguin vendre d'aquesta manera tan fàcil, per dir-ho d'alguna manera, com les crispetes. Però quan trobem una obra com Sau, primera s'ha d'avisar i segona, bueno, el lector, vull dir, n'ha de tenir ganes. Són gairebé 400 pàgines, no és pas un llibre curt. També cal dir-ho.
0: El que deies també de llegir d'una tirada també potser hem de fer altres coses entre lectura i lectura.
1: També us podria dir que qui vulgui llegir Ferran García, perquè com ara ha passat amb tu, que dius, mira, acabo de conèixer aquest autor, m'agradaria llegir-ho, potser podríeu començar per Guilleries. Ja dic, va ser el llibre que el va d'alguna manera treure de l'anonimat. Hi havia un anonimat més profund, a partir de Guilleries no tant, els llibreters l'hem conegut, i ja et dic, la premsa es va fer ressò, i i malgrat no han sigut grans vendes, però bueno, doncs potser abans d'agafar Sau, el meu consell, per entrar a la literatura d'en Ferran García seria entrar en Guilleries.
0: Doncs consell més que apuntat, un mes de la nostra llibretera de confiança, com és Maria Teresa Calabut, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Maria Teresa, ens hem acabat sense temps. Gràcies
1: per... Molt bé, repeteixo si vols títol,
0: això mateix.
1: Sau, Ferran García i Editorial Males Herbes.
0: Doncs,
1: sobretot que quedi clar.
0: Que quedi claríssim, apuntadíssim. Maria Teresa, un dimarts més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, adéu-siau.
0: Adéu,
1: bon dia.

0: últims compassos d'aquest segon Supermatí de la setmana, Supermatí de dimarts 9 de juny del 2026. Nosaltres hi tornarem, com sempre, demà a les 8 del matí, aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Vic, portar-vos, com sempre, com cada dia, l'actualitat i la informació d'aquí, de casa nostra, del Baix Empordà. Serà, doncs, fins demà. Adéu-siau.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. Catalunya espera avui l'arribada del Papa a Barcelona. Arribarà a l'aeroport del Prat a 12:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques, encapçalades també pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, i visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on allà s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants, a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on també farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà també l'acte principal, coincidint precisament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona i també l'inici de les Pau. Les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan aquestes proves d'accés a la universitat. Anem ara a saber com s'estan preparant aquests alumnes, que en uns minuts, de fet en breus, començaran aquestes proves. Anem concretament fins a Olot, a l'Institut Bosch de la Comon, i tenim el Roger Isern. Roger, com va tot plegat? Estan preparats ja? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Doncs sí, els alumnes ja han començat les proves de l'accés a la universitat. Recordem, 3 dies, avui tret de sortida, en matèries com llengua catalana o castellana. La principal novetat, els detectors de mòbils. Els docents ja han avisat als alumnes que han de guardar tots els dispositius mòbils, no només en mode avió, sinó totalment apagats perquè els detectors no els detectin. De moment, total normalitat aquí. Més de 200 alumnes s'examinen d'aquestes proves.
2: Gràcies, Roger. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I els bombers han estabilitzat l'incendi de la cooperativa Arcofrut de Lleida al barri de Ciutat Jardí després d'un ampli dispositiu que s'ha desplegat durant tota la nit amb 44 dotacions i més d'un centenar d'efectius. N'ha parlat, de fet, fa uns minuts l'inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d'emergències de Lleida.
4: A hores d'ara, doncs, es tracta ja d'una feina de vigilància. L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on ja hi havia l'emmagatzematge de Palot. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat, doncs, fer un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona.
2: A causa de les flames es va requerir l'evacuació dels veïns per precaució i ja han pogut tornar a casa i aixecat aquest confinament. Els treballs d'extinció també han evitat la propagació del foc a una tercera nau i s'ha pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Pogut també evitar que arribés a un dipòsit d'amoníac de les cambres frigorífiques i també afectar les oficines d'aquesta cooperativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: La colla Garnatxa, amb Papatón Nuku i The Queens, amb Clown Russell Sisters, han estat les grans guanyadores del 64è Carrusel Costa Brava, l'acte central de les festes de primavera de Palafrugell, i la desfilada ha reunit desenes de colles locals i d'arreu del territori.
3: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
4: Molt bon dia, com esteu? És dimarts 9 de juny. Avui repassarem també tot el que va donar de si al carrusel, però d'altra banda us hem d'explicar que els docents de Palafrugell organitzen un autocar per participar en una nova jornada de vaga a Barcelona. Tot plegat, doncs, avui sortiran d'aquí uns minuts, a 9:45, des de l'Institut La Sureda. D'altra banda, el Badruna Prats de la Carrera recull el Premi Baldir i Reixac pel projecte Esculturitis. Tot plegat en un acte al Museu Terra de l'Espluga de Francolí, i la Fundació Carulla ha reconegut el projecte, que és una iniciativa educativa que treballa l'art, la cultura i la llengua catalana a partir de les escultures de Palafrugell. Els premis han distingit un total de 28 centres educatius. I obren també les inscripcions als tallers d'estiu de matemàtiques i tecnologia per a infants i joves. Unes activitats que van dirigides a diferents cursos d'educació primària i secundària, i que les inscripcions es poden fer des d'avui i fins al 18 de juny, tant en línia com presencialment, al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell. I també ja han començat les obres de reparació de l'emissari submarí de la platja de Castell de Palamós, uns treballs que van començar dissabte i que es fa per reparar una avaria detectada de 634 metres de la costa, i que en aquest cas, doncs, de la platja de Castell de Palamós. Uns treballs que s'allargaran aproximadament una setmana i requereixen operacions submarines especialitzades. I l'Hospital de Palamós intercanvia medicaments amb altres centres per evitar-ne el malbaratament. Tot plegat forma part del projecte PIMCAT, una plataforma digital que permet intercanviar medicaments entre els centres sanitaris per evitar que caduquin sense utilitzar-se. La iniciativa busca reduir el malbaratament farmacèutic, disminuir l'impacte ambiental associat a la destrucció de fàrmacs i millorar l'eficiència en la gestió dels recursos sanitaris.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57.

0: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Encara de ressaca del carrusel Costa Brava després del dia festiu que vam tenir ahir a Palafrugell, però hem de repassar que la colla Garnatxa i de Queens han estat les grans protagonistes del 64è carrusel Costa Brava, celebrat diumenge com a acte central de les festes de primavera de Palafrugell. La primera s'ha imposat en la categoria de carrosses inèdites amb Papatuanuku, una proposta que també ha rebut el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals, mentre que la segona de Queens ha aconseguit el primer premi, en aquest cas de comparses inèdites, amb Clan Russell Sisters. Però comencem parlant de la categoria de carrosses inèdites, perquè, com us dèiem, la colla Garnatxa ha ocupat la primera posició amb Papatuanuku.
2: Aquest any, doncs, ho han treballat molt. El ball, ja ho veieu, l'heu pogut veure, molt elaborat. I el que s'ha de ressaltar és aquest tocat que en diuen, no, amb aquest gorro, que tot és fet artesanal, peça per peça, muntat per nosaltres. Bueno, és la veritat que s'hi han deixat la pell. Bueno, qui fa el vestit, no? Que ha sigut

0: doncs la gent, les noies de la colla. I a més hi ha una altra feina de logística que no es veu, i, però molt contents de poder-ho fer i cada any estan aquí. Ens ho passem bé i per això tenim la colla que tenim. Un equip. Bueno, la carrossa, a part de la figura grossa del mono, hi ha una pila de detalls. A davant representaria la selva, no? I llavors a darrere la tenim dividida entre gel, que hi ha pingüinos, de, bueno, molt detallista, i aquí, en aquesta part d'aquí, que hi ha la part de mar, que bueno, ja tenim aquest peix que treu aigua per la boca, tenim el fons del mar aquí amb peixos a sota aigua, tenim tot aquest... Això que és molt treballat, aquestes figures són supertreballades i superelaborades.
1: Doncs com sentíem, són declaracions de just doncs, de la retransmissió que van fer Ràdio Palafrugell conjuntament amb Televisió Costa Brava. La primera posició va ser per la colla Garnatxa, amb Papatú Anuku, però seguits dels incorrectes, amb Metalquímia.
2: Que van aixecar la plataforma perquè sembli, simuli una ciutat flotant amb tot el motor que sota que porta a baix, que simula que l'està baixant i pujant. Molt de detall, i és mirar, començar a mirar, hi ha molt de fallo, no hem pogut acabar-la, s'ha de dir, però ha quedat resultona, per a mirar-la. Hem pogut ballar, que portava anys volent ballar, i contents.
1: I després dels incorrectes va ser la tercera posició del Zé que sí amb la carrossa Tempus Fugit.
3: Bueno, nosaltres aquest any, la colla que sí fa 20 anys de comparses i de carrosses i ho volíem celebrar com si fóssim soldadets del temps, no? I aquí veiem una carrossa que hi ha el Déu Cronos, que és com el que ens transporta en el passat, en el present i el futur, i podem veure com moltes coses que representen el temps. Bueno, els assajos sí que comencen 3 mesos abans, 2 mesos abans, però la carrossa comporta un any perfectament de temps i molta feina i uns currantes que s'ho curren moltíssim. Home, jo crec que amb tot, no? Al final és una carrossa 360, hi ha molt de moviment darrere, engranatges, fum, llums, hi ha el Déu Cronos, jo crec que a tot hi veureu alguna cosa.
1: També, doncs, continuant, també la categoria de carrosses inèdites, el quart premi ha estat per tot el 17 amb Valhalla, el cinquè per Diversalia, amb d'òpera Funko House, el sisè pels Dàlmates, amb un somni esbojarrat, i el setè per Imparables, amb Imparables Western Glam. Perdó. D'altra banda, també, pel que fa a les comparses inèdites, com us hem explicat, The Queens ha estat qui ha liderat la classificació amb Clown Russell Sisters.
4: Nosaltres tota la feina la fem tot a mà, tot està dissenyat per l'Edu Trujillo, i tot, encara que us sembli mentida, està tot tallat i cosit a mà. O sigui, portem treballant des de finals d'estiu fins a arribar avui. Doncs la veritat és que tothom s'ho ha passat molt bé. Et donava la sensació que tothom s'ho estava passant molt bé i almenys nosaltres intentem transmetre aquesta energia i que les Clown Sisters portin el circ a la ciutat.
1: La segona posició, després dels de Queens, vam tenir una segona posició pels Trompants, amb Explica la llegenda de Sant Jordi.
5: La nostra comparsa representa la llegenda de Sant Jordi i el nostre servei d'ordre és el poble que l'acompanya. Llavors, amb tots nosaltres tenim representada el total de la llegenda. Si us fixeu, des del principi fins al final explica la llegenda tradicional de la manera que tots la coneixem i així ho hem volgut portar als carrers de Palafrugell. Nosaltres plenament hi treballem durant 3-4 mesos. Sí que és veritat que molts mesos enrere ja tenim la idea i molt contents, la veritat.
1: I la tercera posició ha estat pels Estrellats, amb Cercant la Terra Somiada.
6: Ens hem passat superbé i tot ha sortit rodat.
7: Avui sortíeu Cercant la Terra Somiada, l'heu trobat o no?
6: Sí, jo crec que sí, vaja, millor del que ens pensàvem, o sigui que super, sí. Bé, hem mediat aquesta història també amb una mica de paral·lelisme amb el món actual, saps? Que els romans s'ho carreguen tot. Doncs en aquest sentit seria una mica el mateix. Una tribu que marxa d'on estava perquè els humans passen i s'ho carreguen tot.
1: De fet, els Estrellats, que s'han estrenat també aquest carrusel, i d'altra banda, la quarta posició, pel que fa a les comparses inèdites, va ser per Diamond, amb Diamond Fleet, i el cinquè per l'Associació Llatina de Palafrugell, amb Afrolatino. Al concurs han reservat a les colles de fora de Palafrugell, els Voltors han obtingut el primer premi de comparses amb carrusel Voltors, seguit dels Gínjols d'en Bas, amb 30 anys pintant carnavals, i dels Arreplegats, amb Niobis, Missió Ruscània. En la categoria de carrosses, el primer premi ha estat per la carrossa de la Ràpita, amb cabaret express, 30 anys de carnaval, seguida de l'esplai carnavalístic Els Monjos, amb carnavalístic Maia, Els Maquis, amb Els Reis del Cabaret, i Sense Vàlvules, amb Entre Góndoles i Antifassos. La jornada també ha comptat amb la participació de diverses colles fora de concurs, entre les quals Carmània, de Pals, amb Burgimània, i la penya carnavalesca Els Titots d'Olot, amb Fantasia Reial. O bé també Els Quatre Replegats, Cheerleaders 2.0 i La Tostarrada, totes tres de Palafrugell. Els reconeixements especials també han tingut un protagonisme destacat perquè en l'apartat de carrosses inèdites, Papatuanuku, de Garnatxa, ha sumat als accèssits el millor vestuari, el maquillatge i caracterització, els millors efectes especials i a l'originalitat i representació. Tempus Fugit, Deca Sia, ha estat distingida amb el premi a la millor coreografia, espectacle i posada en escena. Valhalla, de tot el 17, ha rebut el guardó a la disbauxa, humor i simpatia, i Metalquímia, dels Incorrectes, ha obtingut l'accèssit de lliure a l'acció del jurat pel seu compromís amb la sostenibilitat i el reciclatge aplicat a la construcció de la carrossa. En comparses inèdites, de Queens ha estat reconegut amb l'accèssit el millor vestuari, maquillatge i caracterització. Els Trompats han aconseguit dos reconeixements, el de millor coreografia, espectacle i posada en escena, i el de disbauxa, humor i simpatia, mentre que els Estrellats han rebut l'accèssit de lliure a l'acció del jurat per la disciplina i la desinvoltura d'una comparsa formada majoritàriament per infants.
8: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell.
9: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com.
1: I canviem de tema perquè els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar millores en el sistema educatiu i exigir al govern de la Generalitat que reprengui les negociacions amb els representants del sector. La protesta coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, un fet que la Confederació General del Treball ha batejat com a Papa Vaga, amb l'objectiu de donar més visibilitat a les reivindicacions del col·lectiu. La convocatòria està impulsada pels sindicats Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, la Confederació General del Treball, la Confederació Nacional del Treball, la Coordinadora Obrera Sindical i Intersindical. La manifestació començarà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya i finalitzarà davant del Parlament de Catalunya. L'horari s'ha modificat en respecte a la convocatòria inicial per evitar afectacions a la mobilitat dels estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Per facilitar la participació dels docents del Baix Empordà, des de Palafrugell s'ha organitzat un autocar que sortirà a 9:45 del matí des de l'Institut de la Sureda. El servei és gratuït per les persones afiliades a la Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, mentre que els no afiliats hauran de pagar 10 euros. Les places són limitades i per poder utilitzar aquest transport és imprescindible haver-se inscrit abans. I el Badruna Prats de la Carrera ha recollit aquest diumenge el Premi Baldiri Reixac Experiències durant l'acte de lliurament dels guardons celebrat al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. La Fundació Carulla ha distingit el centre pel projecte Esculturitis, una proposta educativa que utilitza l'art i la cultura com a eines d'aprenentatge. El treball parteix de les escultures de Palafrugell per apropar a l'alumnat el patrimoni local, la llengua catalana i les expressions culturals contemporànies. L'acte ha format part de la Festa de la Llengua, la Cultura i l'Educació, una jornada que ha reunit alumnes, docents i famílies dels centres premiats. Els participants han pogut prendre part en diverses activitats educatives relacionades amb el patrimoni, els oficis tradicionals, l'agricultura i el medi ambient. La 48a edició dels Premis Baldir i Reixac ha reconegut 28 centres educatius dels territoris de parla catalana. En total, s'han presentat 137 projectes a les diferents categories dels guardons que premien iniciatives educatives que promouen la cultura, les arts i la llengua catalana com a eines de transformació social. Segons la Fundació Carulla, els premis busquen reconèixer projectes que fomenten la creativitat, el compromís i la participació de la comunitat educativa. I també en educació, Palafrugell organitzarà aquest mes de juliol una nova edició dels tallers d'estiu gratuïts impulsats pel Pla Educatiu d'Entorn. La proposta inclou activitats relacionades amb les matemàtiques i la tecnologia creativa, adaptades segons el curs de l'alumnat escolaritzat al municipi. Els tallers Juguem amb Números es faran dues tardes a la setmana. Les sessions per 5è i 6è de primària seran els dimarts i dijous de 5 a 6. I per primer i segon d'ESO es faran els mateixos dies d'un quart de 7 a un quart de 8 del vespre. La programació també inclou els tallers Tecnologia Creativa, previstos una tarda a la setmana, de 5:45 a les 7. Els dilluns s'adrecen a primer i segon de primària, els dimarts a tercer i quart, els dimecres a 5è i 6è i els dijous a primer i segon d'ESO. Les preinscripcions seran fins al 18 de juny. El tràmit es podrà fer en línia o presencialment al Centre Municipal d'Educació, situat al carrer del Bruguerol, número 12. Les places són limitades.
8: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem. Amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
10: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: I també hem de fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats, perquè avui a les 6 de la tarda a Can Genís hi haurà el taller de paternitats i criança corresponsable amb els beneficis de la corresponsabilitat en les relacions afectives i familiars. Serà, com dèiem, a partir de les 6, que és un projecte dins de la iniciativa Temps per Cures. A més, doncs, també compta amb servei de cancoratge. D'altra banda, també us hem d'explicar que avui tindrem a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent una nova edició de l'English Book Club dedicat a To the Lighthouse amb el professor Oriol Covacho. Cal tenir un nivell B2 d'anglès o superior i cal inscriure's abans a la biblioteca. I avui també tindrem una de les activitats del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. A les 6 de la tarda, local del Consell de la Gent Gran, el sergent de la Unitat de la Policia Comunitària de Palafrugell, Didac Martínez, farà la xerrada Seguretat i Gent Gran, Ajudem-nos. Recordem que també hi haurà una nova xerrada aquest dijous a 6:15, dedicada als drets al final de la vida, i el dilluns que ve, la celebració del Dia Internacional, no? El dia que se celebra aquesta efemèride, amb una passejada reivindicativa i també un manifest, un espectacle i un pica-pica, que tot això també ja us ho explicarem amb més detall. Ho podeu trobar tota aquesta informació a l'agenda cultural al webcultura.palafrugell.cat. I el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha començat aquest cap de setmana les obres de reparació de l'emissari submarí de la platja de Castell, a Palamós. Els treballs tindran una durada prevista d'una setmana. La intervenció arriba després que, recordem, en una revisió feta el 21 de març, es va detectar un trencament de la instal·lació. L'avaria és a 634 metres de la costa i a 23 metres de profunditat. Per fer la reparació s'està utilitzant, de fet, una nova peça d'unió fabricada a mida. És una brida de mitja tona de pes que ha estat produïda a Dinamarca, un país que ha garantit el termini de lliurament més ràpid. La peça va arribar dijous i el Consorci d'Aigües va decidir començar els treballs de manera immediata. L'actuació requereix submarinistes especialitzats i una operativa tècnica complexa. Per aquest motiu, també l'ENS ha demanat a l'Ajuntament el tancament de la platja, el tancament al bany durant les obres, com a mesura preventiva per evitar possibles afectacions a la qualitat de l'aigua. Paral·lelament, i aprofitant que no hi haurà la sortida d'aigua per la reparació de l'emissari, també es posarà en funcionament el tractament secundari a l'estació depuradora d'aigües residuals. Això permetrà recuperar el funcionament complet de la instal·lació a finals d'aquesta setmana, segons les previsions. La depuradora dona servei, recordem, als municipis de Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Vall-llobrega i Palafrugell. És una infraestructura clau del sistema de sanejament del Baix Empordà. Des dels mitjans del mes de maig ja funciona la decantació primària per tot el cabal d'aigua i l'equipament disposa de subministrament elèctric. Recordem que la instal·lació va patir danys importants a finals de gener a causa de les pluges del temporal Harry. L'Hospital de Palamós participa en una plataforma digital d'intercanvi de medicaments amb altres centres sanitaris de Catalunya per evitar que fàrmacs en bon estat acabin caducant sense utilitzar-se. La iniciativa forma part del projecte PIMCAT, impulsat pel Consorci Sanitari i Social de Catalunya per optimitzar la gestió dels medicaments als hospitals. El Servei de Farmàcia de l'Hospital és una de les 20 entitats participants en aquest programa, que dona cobertura a un total de 32 centres sanitaris catalans. El sistema permet que cada hospital publiqui els medicaments amb una data de caducitat propera que preveu no consumir. Altres centres poden sol·licitar aquests fàrmacs i gestionar-ne el trasllat, fet que contribueix a reduir el malbaratament i aprofitar millor els recursos disponibles. Segons les estimacions del sector, la despesa associada als medicaments caducats als serveis de farmàcia hospitalària se situa al voltant dels 4 milions d'euros anuals. A més, també del cost econòmic que suposa la destrucció d'aquests productes i que també comporta un impacte ambiental. El Consorci Sanitari i Social de Catalunya va formalitzar l'adhesió institucional al projecte el 12 de març. Posteriorment, el Servei de Farmàcia de l'Hospital ha dut a terme accions de formació i sensibilització entre els professionals per millorar el control dels estocs i detectar amb més antelació les dates de caducitat. El projecte s'alinea amb les polítiques de sostenibilitat i eficiència del Departament de Salut i té l'objectiu d'afavorir un ús més racional dels medicaments. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la iniciativa reforça també el compromís dels centres participants amb la reducció de l'impacte ambiental de l'activitat sanitària. I amb aquesta informació referent a l'Hospital de Palamós, posem punt final a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Un esmorzar que avui us hem explicat i hem repassat també el que va donar de si el Carrusel Costa Brava amb Garnatxa i de Queens, que guanyen el 64è Carrusel Costa Brava de Palafrugell. Recordem que podeu tornar-lo a reviure a través de la retransmissió de Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava a través del nostre compte de YouTube. Però d'altra banda, també us hem explicat que els docents de Palafrugell organitzen un autocar per participar en una nova jornada de vaga a Barcelona. També una vaga, que una manifestació que tindrà lloc a partir de les 11. I el Badruna Prats de la Carrera recull el Premi Baldiri Reixac pel projecte Esculturitis. La Fundació Carulla ha reconegut el projecte, que és una iniciativa educativa que treballa l'art, la cultura i la llengua catalana a partir de les escultures de Palafrugell, i han estat uns premis que han distingit un total de 28 centres educatius. I obren les inscripcions de tallers d'estiu de matemàtiques i tecnologia per a infants i joves, que es podran fer fins al 18 de juny, tant en línia com presencialment al Centre Municipal d'Educació, i que tindrà diferents nivells de primària i secundària. I ja han començat també les obres de reparació de l'emissari submarí de la platja de Castella Palamós, unes obres que s'esperen que s'allarguin una setmana i que van començar ja aquest cap de setmana passat. I l'Hospital de Palamós intercanvia medicaments per reduir el malbaratament, no només també d'aquestes medicacions, sinó també tots els impactes que suposa després en el cas que no s'utilitzin i s'hagin de destruir. Amb aquestes notícies nosaltres acabem, però tornem demà amb més esmorzar de Ràdio Palafrugell a partir de les 9. Que vagi molt bé.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
4: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
5: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
4: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
5: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
0: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 PM i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà també al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà també una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà de fet l'acte principal, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat. De fet, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc han quedat completament tallats i també tindran restriccions d'accés. A banda, també a Montserrat, l'accés al recinte també quedarà limitat a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé d'acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de Protecció Civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania i també s'han desplegat 6.000 agents de Mossos per tal de garantir la seguretat de l'acte. I els docents estan convocats avui a una nova jornada de vaga, coincidint precisament amb la visita del Papa Lleó XIV i també l'inici de l'ESPAU. De fet, ja tallen el lateral de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, tot i que les mobilitzacions començaran a les 11 del matí per tal d'evitar afectacions als estudiants que fan les proves d'accés a la universitat. Unes proves que han començat a les 9 del matí, que veuen examinar 45.000 alumnes i amb la novetat d'una prova pilot per tal de detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. Anem ara fins a Mataró, alguns dels alumnes s'examinen al Tecnocampus. Ens amplia aquesta informació la Clara Sánchez de Mataró Ràdio.
3: Més de 2.000 alumnes s'examinen aquest matí al Maresme en algun dels tribunals que hi ha repartits per la comarca. A primera hora, l'alumnat esperava el Tecnocampus, un dels centres d'examen a Mataró, amb nervis i confiança per entrar a la primera prova, la de llengua i literatura castellana.
4: Doncs estic molt nerviosa, però també estic bastant segura de mi mateixa perquè m'he estat preparant des de primer de batxillerat.
5: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
6: Jo vull estudiar enginyeria aeroespacial a Castelldefels i estar a la nota sobre un 12 a llarg. La cosa és que he tret matrícula d'honor i vaig prou bé. La veritat, no tinc molta pressió.
7: No gaire bé, sincerament, però amb les que em ponderen, que són com les més importants, sí que ho porto millor.
3: A la comarca del Maresme, l'alumnat s'examina a diferents municipis com Mataró, Canet de Mar, Tordera o Vilassar de Mar.
2: I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit.
1: Notícies en xarxa.

0: A tarda, a l'Auditori del Museu del Suro, 62è concert audiovisual d'òpera sobre Don Giovanni. La presentació anirà a càrrec de Xavier Pujol Massana. I d'altra banda, aquest divendres a les 7 de la tarda, a la Fundació Josep Pla, d'aquí i d'allà, descobrim Palafrugell a través de Josep Pla a partir de lectures, converses i estones d'escriptura que vulguin compartir. Per a més informació es pot consultar al web fundaciojosepla.cat. És una activitat organitzada conjuntament amb l'Oficina de Català de Palafrugell.
1: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.
2: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes. Ah!

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: El so de Palafrugell, l'escoltes a Ràdio Palafrugell.

emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.
3: Hoy estoy donde dije que iba a estar, por eso no eché de menos lo que soy. Y al hacer dos, ser el tigre de la música en español. Joven estrella y brindo por esta mi bendición. Desde neno tuve la visión.

Directo. Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
0: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos.

0: Molt per parlar, molt per viure.
1: Prova-ho en català.
0: Tu pots.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a les 8 farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana de AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
3: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
2: I en aquest sentit, diverses associacions laiques i atees han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments, els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: El Badruna Prats de la carrera de Palafrugell ha recollit aquest diumenge el Premi Baldiri Reixac Experiències durant l'acte de lliurament dels guardons celebrat al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. La Fundació Carulla ha distingit el centre pel projecte Esculturitis, una proposta educativa que utilitza l'art i la cultura com a eines d'aprenentatge. El treball parteix de les escultures de Palafrugell per apropar l'alumnat al patrimoni local, la llengua catalana i les expressions culturals contemporànies. L'acte ha format part de la Festa de la Llengua, la Cultura i l'Educació, una jornada que ha reunit alumnes, docents i famílies dels centres premiats. Els participants també han pogut prendre part de les activitats educatives relacionades amb el patrimoni, els oficis tradicionals, l'agricultura i el medi ambient. A partir de la una, us ampliem aquesta notícia a l'informatiu de Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Agricultura i el medi ambient. A partir de la una, us ampliem aquesta notícia a l'informatiu de Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest dissabte, 13 de juny, a les 12 del migdia, a l'Arxiu Municipal de Palafrugell, exposició Signum, sobre notaris de Palafrugell fins al 1900, amb la visita comentada a l'exposició i a l'interior de l'Arxiu Municipal. Les places són limitades i cal inscriure's a arxiu@palafrugell.cat. Una exposició preparada per Anna Maria Cuesta i Montse Miró a partir de documentació procedent de diversos arxius.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web. A totes les plataformes.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Vine, fes més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
4: Tu hi ets i nosaltres també.

5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix amb l'inici de l'ESPAU i també amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Una vaga que ha comptat amb el seguiment d'un 3,5% dels docents, amb el 33,6% dels centres informats. A les 11, de fet, ha arrencat una manifestació des de Plaça Espanya que ha de culminar al Parlament. Connectem ara amb la nostra companya, la Carina Bellbé, que està seguint precisament aquesta manifestació. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, sota el lema demanem fets, no miracles, la manifestació de milers de docents discorre ara mateix per la Gran Via de Barcelona, camí, com deies, al Parlament, on es preveu que els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, UFOS, lliurin una carta per exigir als grups polítics més inversió, coincidint en que l'hemicicle s'ha de discutir avui els pressupostos destinats a educació. Els sindicats anuncien que el govern es negui a incrementar la inversió en educació, mentre en paral·lel destini pressupost a la visita del Papa i han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El departament ha xifrat, com deia, amb un 3,5% el seguiment d'aquesta vaga.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I com dèiem, des de les 9 del matí, 45.000 alumnes a tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat amb la novetat d'una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bé bolígrafs intel·ligents. I també, com dèiem, una jornada marcada precisament per l'arribada del Papa a Barcelona, que es preveu que arribi ara a 2:15 a l'aeroport del Prat, on el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omilla. El pont Pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc a les 8, on farà una pregària. Els actes continuaran demà, que anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal, coincidint també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afecta, de fet, a la mobilitat amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc amb restriccions d'estacionament i talls i també a Montserrat on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que tinguin autorització. Hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran també alteracions per la visita del Pontífex. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida que crema des d'ahir a la nit. En aquests moments els bombers encara treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Palafrugell organitzarà aquest juliol una nova edició dels tallers d'estiu gratuïts impulsats pel Pla Educatiu d'Entorn. La proposta inclou activitats relacionades amb les matemàtiques i la tecnologia creativa, adaptades segons el curs de l'alumnat escolaritzat del municipi. Els tallers Juguem amb Números es faran dues tardes a la setmana i també inclourà els tallers Tecnologia Creativa. Les preinscripcions es poden fer fins al 18 de juny, tant en línia com presencialment al Centre Municipal d'Educació i les places són limitades. A la una, us ampliem aquesta informació a l'informatiu de Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de...
1: Dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't.

0: apropar aquesta oportunitat.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
2: Som aquí. Som amb tu. Som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.
2: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella, Llafranca, Mariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. Garnatxa i The Queens guanyen el 64è carrusel Costa Brava de Palafrugell. Garnatxa amb Papatuanuku i The Queens amb Clown Russell Sisters, que han estat les grans guanyadores de la 64a edició, que es va celebrar aquest diumenge i que van reunir desenes de colles locals i d'arreu del territori. Molt bon dia, és dimarts 9 de juny, això és l'informatiu, que també us explicarem que els docents de Palafrugell han organitzat un autocar per participar en una nova jornada vaga que s'ha fet aquest matí a Barcelona. Uns docents que doncs estaven cridats a reclamar les millores, doncs, que després que haguessin votat que no hi estaven d'acord al pacte que van arribar amb el govern de la Generalitat. També en educació parlarem que el Badruna Prats de la Carrera recull el Premi Baldiri Reixac pel projecte Esculturitis, un acte que s'ha fet a l'Espluga de Francolí al Museu Terra aquest cap de setmana i que la Fundació Carulla ha reconegut una iniciativa educativa que treballa l'art, la cultura i la llengua catalana a partir de les escultures de Palafrugell, tot plegat en uns premis que han distingit 28 centres educatius. I ja han obert també les inscripcions del taller d'estiu de matemàtiques i tecnologia per a infants i joves, unes sessions que seran per diferents nivells de primària i secundària i que es poden fer fins al 18 de juny, tant en línia com presencialment al Centre Municipal d'Educació. I comencen també les obres de reparació de l'emissari submarí de la platja de Castell de Palamós. Han començat aquest cap de setmana i són unes feines que s'allargaran aproximadament una setmana. L'actuació es fa després de detectar una avaria a 634 metres de la costa i s'ha també demanat tancar la platja al bany per precaució. I l'Hospital de Palamós intercanvia medicaments amb altres centres per evitar-ne el malbaratament. Tot plegat dins del projecte PIMCAT, que és una plataforma digital que permet intercanviar medicaments entre els centres. La iniciativa busca reduir el malbaratament farmacèutic, disminuir l'impacte ambiental associat a la destrucció de fàrmacs i millorar l'eficiència en la gestió dels recursos sanitaris.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa

0: La colla Garnatxa i The Queens han estat els grans protagonistes del 64è Carrusel Costa Brava celebrat aquest diumenge com a acte central de les festes de primavera de Palafrugell. La primera, la Garnatxa, es va imposar en categoria de carrosses inèdites amb Papatuanuco, una proposta que també ha rebut el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals, mentre que la segona, The Queens, ha rebut el primer premi de comparses inèdites amb Clown Russell Sisters. Però comencem parlant de la categoria de carrosses inèdites perquè, com us dèiem, la colla Garnatxa va ocupar la primera posició.
1: Aquest any doncs, ho han treballat molt, el ball ja ho veieu, l'heu pogut veure, molt elaborat, i el que s'ha de ressaltar és aquest tocat que en diuen, no, amb aquest gorro, que tot és fet artesanal, peça per peça, muntat per nosaltres, bueno, és la veritat que s'hi han deixat la pell, bueno, qui fa el vestit, no, ha sigut doncs, les noies de la colla. I a més, hi ha una altra feina de logística que no es veu, però molt contents de poder-ho fer i cada any estan aquí. Ens ho passem bé i per això tenim la colla que tenim. Un equip. Bueno, la carrossa, a part de la figura grossa del mono, hi ha una pila de detalls. A davant representaria la selva, no? I llavors a darrere la tenim dividida entre gel, que hi ha pingüinos, bueno, molt detallista, i aquí, en aquesta part d'aquí, que hi ha la part de mar, que, bueno, ja tenim aquest peix que treu aigua per la boca, tenim el fons del mar aquí amb peixos a sota aigua, tenim tot aquest, això que és molt treballat, aquestes figures són supertreballades i superelaborades.
0: Una primera posició, com us dèiem, per la Garnatxa, seguida dels Incorrectes, amb Metalquímia. Són declaracions també a la retransmissió conjunta que van fer Ràdio Palafrugell amb Televisió Costa Brava.
2: Que van aixecar la plataforma perquè sembli, simuli una ciutat flotant amb tot el motor que sota que porta baix, que simula que l'està baixant i pujant. Molt de detall. I és mirar, començar a mirar. Hi ha molt de fallo, no hem pogut acabar-la, s'ha de dir. Però ha quedat resultona, sí, per mirar-la. He pogut ballar, que portava anys volent ballar i content. Sí.
0: I la tercera posició va ser dels Ecassí amb Tempos Fugit.
3: Bueno, nosaltres aquest any, la colla Ecassí fa 20 anys de comparses i de carrosses i ho volíem celebrar com si fóssim soldadets del temps, no? I aquí ballant,
2: que portava anys volent ballar i content. Sí.
0: I la tercera posició va ser dels Ecassí amb Tempos Fugit.
3: Bueno, nosaltres aquest any, la colla Ecassí fa 20 anys de comparses.

0: carrossa 360, hi ha molt de moviment darrere, engranatges, fum, llums, hi ha el Déu Cronos. Jo crec que a tot hi veureu alguna cosa.
1: El quart premi ha estat per tot el 17 amb Valhalla, el cinquè per Diversalia, amb Do per a Funko House, el sisè per als Dàlmates, amb Un somni esbojarrat, i el setè per Imparables, amb Imparables Western Glam. I pel que fa a les comparses inèdites, The Queen és qui ha liderat la classificació amb Clown Russell Sisters.
2: Nosaltres tota la feina la fem tot a mà, tot està dissenyat per l'Edu Trujillo, i tot, encara que us sembli mentida, està tot tallat i cosit a mà. O sigui, portem treballant des de finals d'estiu fins a arribar avui. Doncs la veritat és que tothom s'ho ha passat molt bé. Et donava la sensació que tothom s'estava passant molt bé i almenys nosaltres intentem transmetre aquesta energia i que les Clown Sisters portin el circ a la ciutat.
1: D'altra banda, la segona posició va ser per als Trompants, amb Explica la llegenda de Sant Jordi.
0: La nostra comparsa representa la llegenda de Sant Jordi i el nostre servei d'ordre és el poble que l'acompanya. Llavors, amb tots nosaltres tenim representada el total de la llegenda. Si us fixeu, des del principi fins al final explica la llegenda tradicional de la manera que tots la coneixem i així ho hem volgut portar als carrers de Palafrugell. Nosaltres plenament hi treballem durant 3-4 mesos. Sí que és veritat que molts mesos enrere ja tenim la idea i molt contents, la veritat.
1: I pel que fa a la tercera posició de les comparses inèdites va ser per als Estrellats, amb Cercant la Terra Somiada.
3: Ens hem passat superbé i tot ha sortit rodat.
4: Avui sortíeu Cercant la Terra Somiada, l'heu trobat o no?
3: Sí, jo crec que sí, vaja, millor del que ens pensàvem, o sigui que super, sí. Bé, a mediat aquesta història també amb una mica de paral·lelisme amb el món actual, saps? Que els romans s'ho carreguen tot. Doncs en aquest sentit seria una mica el mateix. Una tribu que marxa d'on estava, perquè els humans passen i s'ho carreguen tot.
1: I d'altra banda, pel que fa a les comparses inèdites, el quart premi va ser per Diamond, amb Diamond Fleet, i el cinquè per l'Associació Llatina de Palafrugell, amb Afro Latino. En el concurs han reservat a les colles de fora de Palafrugell, els Voltors han obtingut el primer premi de les comparses amb Carrusel Voltors, seguits dels Gínjols d'en Bas, amb 30 anys pintant carnavals, i dels Arreplegats, amb Neobis Missió Ruscània. En la categoria de carrosses, el primer premi ha estat per la carrossa de la Ràpita, amb Cabaret Express, 30 anys de carnaval, seguida de l'esplai carnavalístic Els Monjos amb Carnavalístic Maia, Els Maquis amb Els Reis del Cabaret i Sense Vàlvules amb Entre Gòndoles i Antifassos. La jornada també ha comptat amb la participació de diverses colles fora de concurs, entre les quals Carmània de Pals amb Burgimània i la penya carnavalesca Els Titots d'Olot amb Fantasia Reial, o bé els quatre replegats, Cheerleaders 2.0 i la Tosterrada, totes tres de Palafrugell. Els reconeixements especials també han tingut un protagonisme destacat. En l'apartat de carrosses inèdites, Papatuanuku, de Garnatxa, ha sumat els accèssits al millor vestuari, maquillatge i caracterització, als millors efectes especials i a l'originalitat i representació. Tempus Fugit de que sí ha estat distingida amb el premi a la millor coreografia, espectacle i posada en escena. Valhalla, de tot el 17, ha rebut el guardó a la disbauxa, humor i simpatia. I Metalquímia, dels Incorrectes, ha obtingut l'accèssit de lliure elecció del jurat pel seu compromís amb la sostenibilitat i el reciclatge aplicat a la construcció de la carrossa. En comparses inèdites, The Queens ha estat reconegut amb l'accèssit al millor vestuari, maquillatge i caracterització. Els Trompats han aconseguit dos reconeixements, el de millor coreografia, espectacle i posada en escena, i el de disbauxa, humor i simpatia, mentre que els Estrellats han rebut l'accèssit de lliure elecció del jurat per la disciplina i la desinvoltura d'una comparsa formada majoritàriament per infants.

I canviem de tema perquè hem de parlar dels docents que avui tornen a estar convocats a una nova jornada vaga i mobilitzacions per reclamar millores en el sistema educatiu i exigir al govern de la Generalitat que reprengui les negociacions amb els representants del sector. La protesta coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, un fet que la Confederació General del Treball ha batejat com a Papa Vaga, amb l'objectiu de donar més visibilitat a les reivindicacions dels col·lectius. La convocatòria està impulsada pels sindicats Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, l'USTEC, però també de la Confederació General del Treball, la CGT, la Confederació Nacional del Treball, la CNT, o també la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical. La manifestació ha començat avui a les 11 del matí a Plaça Espanya i per facilitar la participació dels docents del Baix Empordà, també des de Palafrugell s'ha organitzat aquest matí un autocar que ha

0: petit de l'Institut de la Sureda i que després doncs, també inclourà la tornada. Tot plegat doncs, per aquesta jornada, per aquesta manifestació que s'ha fet avui a Barcelona. I el Badruna Prats de la Carrera han recollit aquest diumenge el Premi Baldiri Reixac Experiències durant l'acte de lliurament dels guardons celebrat al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. La Fundació Carulla ha distingit el centre pel projecte Esculturitis, una proposta educativa que utilitza l'art i la cultura com a eines d'aprenentatge. El treball parteix de les escultures de Palafrugell per apropar l'alumnat al patrimoni local, la llengua catalana i les expressions culturals contemporànies. L'acte ha format part de la Festa de la Llengua, la Cultura i l'Educació, una jornada que ha reunit alumnes, docents i famílies dels centres premiats. Els participants han pogut prendre part en diverses activitats educatives relacionades amb el patrimoni, els oficis tradicionals, l'agricultura i el medi ambient. La 48a edició dels Premis Baldiri Reixac ha reconegut 28 centres educatius dels territoris de parla catalana. En total s'han presentat 137 projectes a les diferents categories dels guardons que premien iniciatives educatives que promouen la cultura, les arts i la llengua catalana com a eina de transformació social. Segons la Fundació Carulla, els premis busquen reconèixer projectes que fomenten la creativitat, el compromís i la participació de la comunitat educativa. I Palafrugell organitzarà aquest juliol una nova edició dels tallers d'estiu gratuïts impulsats pel Pla Educatiu d'Entorn. La proposta inclou activitats relacionades amb les matemàtiques i la tecnologia creativa, adaptades segons el curs de l'alumnat escolaritzat al municipi. Els tallers Juguem amb Números es faran dues tardes a la setmana. Les sessions per 5è i 6è de primària seran els dimarts i dijous de 5 a 6. Per primer i segon d'ESO es duran a terme els mateixos dies, a la tarda d'un quart de 7 a un quart de 8. La programació també inclou els tallers de tecnologia creativa, previstos una tarda a la setmana, de 4:45 a les 7. Els dilluns s'adreçaran a primer i segon de primària, els dimarts a tercer i quart i els dimecres a 5è i 6è, o bé els dijous a primer i segon d'ESO. Les preinscripcions seran els dies des d'avui fins al 18 de juny i el tràmit es podrà fer en línia o presencialment al Centre Municipal d'Educació situat al carrer del Bruguerol, número 12. Les places són limitades.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I també pel que fa a l'agenda cultural, avui a les 6 de la tarda tindrem una nova edició del taller de paternitats i criança corresponsable sobre els beneficis de la corresponsabilitat en les relacions afectives i familiars. Com dèiem, serà avui a les 6 a Can Genís. També a la mateixa hora, a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, l'English Book Club sobre To the Lighthouse amb el professor Oriol Covacho. De fet, serà la tercera a la part 3 d'aquesta publicació. Cal tenir un nivell B2 o superior d'anglès per assistir a les activitats. I d'altra banda, avui també tindrem a les 6 de la tarda al local del Consell de la Gent Gran la xerrada sobre seguretat i gent gran, ajudem-nos, amb el sergent de la Unitat de la Policia Comunitària de Palafrugell, Didac Martínez. Tot plegat, doncs, també en aquestes activitats que inclouran dijous una xerrada 5:45 a l'Esplai La Caixa sobre els drets al final de la vida i la celebració el dilluns 15 de juny del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. I el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha començat aquest cap de setmana les obres de reparació de l'emissari submarí de la platja de Castell a Palamós. Els treballs tindran una durada prevista d'una setmana. La intervenció arriba després que, en una revisió feta el 21 de març, es detectés un trencament de la instal·lació. L'avaria es localitza a 634 metres de la costa i a 23 metres de profunditat. Per fer la reparació s'utilitza una nova peça d'unió fabricada a mida. És una brida de mitja tona de pes que ha estat produïda a Dinamarca, país que ha garantit el termini de lliurament més ràpid. La peça va arribar dijous i el Consorci d'Aigües va decidir començar els treballs de manera immediata. L'actuació requereix submarinistes especialitzats i una operativa tècnica complexa. Per aquest motiu, l'ENS ha demanat a l'Ajuntament de Palamós el tancament de la platja de Castell al bany durant les obres, com a mesura preventiva per evitar possibles afectacions a la qualitat de l'aigua. Paral·lelament, i aprofitant que no hi haurà sortida d'aigua per la reparació de l'emissari, es posarà en funcionament el tractament secundari a l'estació depuradora que permetran recuperar el funcionament complet de la instal·lació a finals d'aquesta setmana, segons les previsions. Recordem que la depuradora dona servei als municipis de Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Vall-llobrega i Palafrugell, i es tracta d'una infraestructura clau del sistema de sanejament al Baix Empordà. Des de mitjans de maig ja funciona la decantació primària per tot el cabal d'aigua i l'equipament disposa de subministrament elèctric. La instal·lació va patir danys importants a finals de gener a causa de les pluges del temporal Harry. I l'Hospital de Palamós participa en una plataforma digital d'intercanvi de medicaments amb altres centres sanitaris de Catalunya per evitar que fàrmacs en bon estat acabin caducant sense utilitzar-se. La iniciativa forma part del projecte PIMCAT, impulsat pel Consorci Sanitari i Social de Catalunya per optimitzar la gestió dels medicaments als hospitals. El Servei de Farmàcia de l'Hospital de Palamós és una de les 20 entitats participants en aquest programa que dona cobertura a un total de 32 centres sanitaris catalans. El sistema permet que cada hospital publiqui els medicaments amb una data de caducitat propera que preveu no consumir. Altres centres poden sol·licitar aquests fàrmacs i gestionar-ne el trasllat, fet que contribueix a reduir el malbaratament i aprofitar millor els recursos disponibles. Segons les estimacions del sector, la despesa associada als medicaments caducats als serveis de farmàcia hospitalària se situa al voltant dels 4 milions d'euros anuals. A més del cost econòmic, la destrucció d'aquests productes també comporta un impacte ambiental. El Consorci Sanitari i Social de Catalunya va formalitzar l'adhesió institucional al projecte el dia 12 de març. Posteriorment, el Servei de Farmàcia de l'Hospital de Palamós ha dut a terme accions de formació i sensibilització entre els professionals per millorar el control dels estocs i detectar amb més antelació les dates de caducitat. El projecte s'alinea amb les polítiques de sostenibilitat i eficiència del Departament de Salut i té l'objectiu d'afavorir un ús més racional dels medicaments. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la iniciativa també reforça el compromís dels centres participants amb la reducció de l'impacte ambiental de l'activitat sanitària.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Fins aquí l'informatiu de Ràdio Palafrugell. Com sempre, tota l'actualitat continua actualitzada a les xarxes socials, a radiopalafrugell.cat, i tornem demà amb els serveis informatius. Que vagi molt bé. A reveure.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
3: Uah, uah, uah, uah, uah.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. Radio.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
4: Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

0: Stefani no se'n cansa mai. És la Sabrina Carpenter, la cantant estadounidense que ens aporta una cançó de l'edició de luxe del seu sisè àlbum d'estudi, Short and Sweet. És el tema anomenat Bossy Woman.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

Així hem escoltat el Tot 50, aquesta cantant l'argentina Emilia, amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful. Beautiful.

Still Don't Care, de la Meghan Trainor. Una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, el Mad Toy With Me, Meghan Trainor.

diuen que ja han trobat la seva fórmula, la que els defineix i és boníssima. Són la Tour de Carol, la banda barcelonina, col·labora amb el músic valadoní Edu Esteve amb aquesta cançó que escoltem i que es diu Cupido.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat. La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal, amb L'home dibuixat.

0: Top 50 amb Rafel Corbí.
1: La cançó Talk to Me és una peça de la cantant sueca Robin del seu novè àlbum d'estudi que porta el nom de Sexy Stanchel.

Nice to Each Other és una cançó de la cantant de Londres Olivia Tynn, originalment llançada al mercat el passat maig de 2025 des del seu segon treball discogràfic The Art of Loving, una cançó magnífica que recuperem al Top 50.

Des del 17è àlbum de la seva carrera, el cantant canadenc en Brian Adams ens porta aquesta cançó, A Little More Understanding, un dels seus darrers èxits.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: El senzill d'avançament del 12è àlbum d'estudi de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, is The Fate of Ophelia. Una clara referència al personatge d'Ophelia de Hamlet de Shakespeare.

tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Saphir diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching, de l'anglès Sam Fender, i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Dues excepcionals vocalistes, Leire Martínez i Edurne, en No se me da bien odiarte. Yeah.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Des de Menorca i per tots nosaltres, Pèl de Gall, Sa mare que et va parir, de l'àlbum Entre sa llum i sa foscor.

Buffy, listen to me. Just say you're sorry. You can still

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Un altre cantant barceloní, en Pol Gutiérrez, en The Pol, ens porta el seu darrer èxit, la cançó Última Bala.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia, on ha alternat el castellà i el català. I després, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que estaven a la plaça.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, saludo! Todos ustedes, todos vosotros, Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
2: Ara el pontífex es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a un acte de vigília programat, recordem-ho, a l'Estadi Olímpic. Avui un dia manifestació dels docents que estan en vaga i s'han manifestat pel centre de la capital coincidint amb l'arribada del Papa. Educació xifra el seguiment en un 11%. Amb el lema demanem fets no miracles, milers de persones han començat la seva protesta a Plaça Espanya. Precisament avui, que 45.000 alumnes han començat les proves de selectivitat. Enguany, com a novetat, s'han incorporat detectors a dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona els estudiants no han tingut problemes de mobilitat tot i la visita del Papa. A la sortida, bones sensacions pel que fa als exàmens.
4: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
5: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
6: Content, surto content. El listening, pues bueno. No sé, jo crec que és assequible.
7: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
2: Justament avui, parlant de mobilitat, una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Rodalies aquest migdia. La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema, però els horaris van de manera progressiva millorant. I controla l'incendi a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida mentre els bombers vigilen la zona amb drons i dotacions. Totes les persones desallotjades durant la nit d'ahir dilluns pel foc han pogut tornar a casa. Va començar poc després de les 10 els palots de fusta emmagatzemats per la campanya de fuita a l'exterior del recinte de l'empresa. Davant la magnitud de les flames i la columna de fum van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar fins a 1.300 persones al barri Vila de Montcada i Ciutat Jardí. Un foc encara està en evolució, però controlat.
1: Notícies en xarxa.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest dijous 11 de juny, a 6:15 de la tarda, a l'Esplai La Caixa de Palafrugell, xerrada sobre els drets al final de la vida, a càrrec de voluntàries de l'associació Dret a Morir Dignament, dins de la programació del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran, que se celebra el 15 de juny. I d'altra banda, aquest dijous a 6:00 de la tarda, a la Sala Polivalent de la Biblioteca, Club de les Imprescindibles sobre l'obra poètica de Simona Gay, una poetessa i aquarel·lista rossellonenca, i la sessió anirà a càrrec de Miquela Valls, que és escriptora, docent i crítica literària, una activitat coordinada per la Biblioteca i la Fundació Josep Pla.
6: Ràdio Palafrugell.
7: Ràdio Palafrugell.
8: El contingut que esperes fet a casa.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Et parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava el seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, oberts.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura Lleuca. Torza ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
3: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
2: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
4: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
5: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
6: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
4: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
2: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahir de Barcelona, tal com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
7: La colla Garnatxa i de Queens han estat els grans protagonistes de l'última edició del Carrusel Costa Brava, celebrat aquest diumenge com l'acte central de les festes de primavera de Palafrugell.
8: A la categoria de carrosses inèdites, la colla Garnatxa ha ocupat la primera posició amb Papatunuku, seguit dels Incorrectes amb Metalquímia i Deca Sí amb Tempus Fugit. El quart premi ha estat per tot el 17 amb Valhalla. El cinquè per Diversàlia amb d'òpera Funko House. El sisè per Els Dàlmates amb Un somni esbojarrat. I el setè per Imparables amb Imparables Western Clam. Pel que fa a les comparses inèdites, The Queens ha liderat la classificació amb Clown Russell Sisters. El segon lloc ha estat pels Trompats amb Explica la llegenda de Sant Jordi. El tercer per Els Estrellats amb Cercant la Terra Somiada. El quart per Diamond amb The Diamond Fleet. I el cinquè per l'Associació Llatina de Palafrugell amb Afro Latino. En el concurs s'han reservat a les colles de fora de Palafrugell, els Voltors han obtingut el primer premi de comparses amb Carrusel Voltors, seguit dels Gínjols d'en Bas, amb 30 anys pintant carnavals, i dels Arreplegats amb Novis Missió Ruscània. En la categoria de carrosses, el primer premi ha estat per la carrossa de la Ràpita, amb Cabaret Express, 30 anys de carnaval, seguida de l'Esplai Carnavalístic i els Monjos, amb Carnavalístic Maia, els Maquis, amb els Reis del Cabaret, i Sense Vàlvules, amb Entregòndoles i Antifassos. La jornada també ha comptat amb la participació de diverses colles de fora de concurs, entre les quals Carmània de Pals, amb Burgimània, i la penya carnavalesca Els Titots, d'Olot, amb Fantasia Reial, o bé els 4 Replegats, Cheerleaders 2.0 i la Tosterrada, totes 3 de Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Drama al Teatre Municipal de Palafrugell. L'Emma i en Charlie tenen una relació idíl·lica i estan a punt de casar-se. Tanmateix, dies abans de la cerimònia, s'enfronten a una crisi quan unes revelacions inesperades desbaraten allò que un dels dos creia saber sobre l'altre. Això converteix la seva relació en un autèntic drama. Podrem veure la pel·lícula divendres a 7:45 del vespre i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5, a 7:45 en versió original en anglès i subtitulada en castellà, i a 9:45, o bé diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
2: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.
1: Com puc deixar-ho si és tot el que vull? Les coses bones i la vida que porto. Viu com un arbre que dona el seu fruit. M'aixeco amb força cada...

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha obert portes a partir de les 4 de la tarda per acollir la vetlla de pregària amb el Papa, que està previst que reuneixi unes 40.000 persones. D'aquí una hora comença aquesta festa en honor del Pontífex. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda, Mont.
3: Bona tarda. De moment, molt poques persones encara a la grada i els centenars de cadires de plàstic blanques que estan preparades a la pista. L'escenari està a la dreta de tribuna, al gol sud, el que dona a la zona franca, a la part contrària del paveter. És molt gran i tot blanc, i a cada banda hi ha dues pantalles grans. I portaran una rèplica de la creu de l'altar major de la Sagrada Família que entrarà en processó. A les 6 començaran les actuacions musicals de gent com Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conxita, Siloé i al final Sergio Dalma. El Papa arribarà cap a les 8 i farà una volta a l'estadi amb el Papa Mòbil, que per cert hem vist aquí fora damunt d'una grua, el portaven amb una grua. Abans de marxar cap a quarts de 10, el Papa tornarà a fer una última volta a l'estadi per dir adeu a tots els feligresos que l'han vingut a saludar.
2: Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho sentim. Estarem molt atents a com evoluciona aquesta tarda, aquesta celebració amb el Sant Pare. El govern, que considera que la visita del Papa, ha dit, és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el Pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà. Més qüestions. Osona vol consolidar-se com un referent amb la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des d'un punt de vista ambiental i social. I una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a l'entitat. Avui ha començat el judici per la fallida de l'entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment les factures. També ha rebutjat les al·legacions a la defensa de l'exgerent d'aquesta cooperativa. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: El Badruna Prats a la carrera de Palafrugell ha recollit aquest diumenge el premi Baldit Ressac d'Experiències durant l'acte de lliurament dels guardons celebrat al Museu Terra de l'Espluga de Francolí.
5: La Fundació Carulla ha distingit el centre pel projecte Esculturitis, una proposta educativa que utilitza l'art i la cultura com a eines d'aprenentatge. El treball parteix de les escultures de Palafrugell per apropar l'alumnat al patrimoni local, la llengua catalana i les expressions culturals contemporànies. L'acte ha format part de la Festa de la Llengua, la Cultura i l'Educació, una jornada que ha reunit alumnes, docents i famílies dels centres premiats. Els participants han pogut prendre part en diverses activitats educatives relacionades amb el patrimoni, els oficis tradicionals, l'agricultura i el medi ambient. La 48a edició dels Premis Baldiri Reixac ha reconegut 28 centres educatius dels territoris de parla catalana. En total, s'han presentat 137 projectes a les diferents categories dels guardons que premien iniciatives educatives que promouen la cultura, les arts i la llengua catalana com a eines de transformació social. Segons la Fundació Carulla, els premis busquen reconèixer projectes que fomenten la creativitat, el compromís i la participació de la comunitat educativa.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

Forta Pegatina. Sempre nos tienes aquí. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 107.8 de la FM, la teva ràdio, la que a tu t'agrada. A punt de les 7 de la tarda, com sempre, aquí en la teva tarda musical. Ja saps que aquí escoltaràs èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida. De la Pegatina ens quedem amb Juanes, que ens porta Gamos, que bona tarda i bona hora. Per cert, el que has de fer a partir d'ara és quedar-te...

Aristizábal, conegut sempre artísticament com Juanes, que ens porta Hagamos Que, aquest artista que ens encanta recuperar tant en tant aquí en la teva tarda musical. De Juanes ens quedem amb Camèlia i Fas Veure.

tema que ens portava Selena Gómez amb aquesta gran col·laboració de Rita Ora. Ens quedem amb Adolfo Cabrales, com sempre al capdavant d'Ifito i Fitipaldis, i com un ataúd.

Fittipaldis ha parlat d'Adolfo Cabral, això és un parlar d'un dels grans que tenim aquí en la música del nostre país, en aquest cas amb aquesta cançó anomenada Com un ataúd, de Fito. Ens quedem amb aquest doctor Prats i Aeròbic.

de la tarda musical. Era Noemí, que ens portava Bianca, i tot seguit ens quedem amb una parella, com sempre, artísticament parlant. Per un costat, el gran Marc Anthony, i per l'altre, Nati Peluso, i Como en el idilio.

Quédate conmigo siempre, porque el estar contigo a mí sobre todo me hace muy bien. Saltem ens porta Marc Anthony sempre amb el seu estil, la seva acció, la seva música, la seva veu, que ens porta com en el idilio aquesta col·laboració amb Nati Peluso. Ja arriba al punt de la publicitat. Aquí en la teva tarda musical ens quedem amb Pink Noise, Hojas en el Viento, com sempre, amb la veu del gran Álvaro.

0: somos hojas en el viento, el tema ens porta Peak Noise, sempre. Escoltant aquí en la teva tarda musical bones cançons. Ens quedem amb una mica de publicitat i tornem. Tu encara no desconnectis.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
3: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
2: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
3: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
2: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
3: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
4: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
5: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
4: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
5: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
4: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hores d'ara comença una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. S'hi espera que s'hi reuneixin fins a 40.000 persones, especialment joves. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal.
3: Bon dia, tot a punt per la festa dels cristians catòlics aquí a l'Estadi Olímpic. A aquesta hora han de començar les actuacions musicals. Hi haurà oracions i silencis comunitaris. L'escenari està ubicat al Gol Sud, com en els concerts habituals. És molt gran i tot blanc. I darrere té una creu gaudiniana. A la pista hi ha cadires de plàstic blanques i pels passadissos una seixantena de punts per confessar-se. El papa arriba a les 8. De moment no està gaire ple. I de quan en quan la gent crida lemes tipus Papa León, te queremos un montón.
2: I aquesta mateixa hora, gràcies, Mont, comença al Born una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero, la impulsant la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, diuen, i els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que envolten aquesta visita. Una visita que el govern considera una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió d'ahir del Consell de Ministres. Ha assegurat que la visita del Sant Pare ha posat sobre la taula el debat de la migració i la dignitat.
4: En un momento de grandes desafíos globales compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: I Adif iniciarà accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades avui al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França a Barcelona, coincidint precisament amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada de suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació. A més, també ha anunciat que si s'escau, obrirà un expedient i posarà penalitzacions contra aquesta empresa. I Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní, s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX. D'aquí una hora més notícies.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: La colla Garnatxa i The Queens han estat els grans protagonistes de l'última edició del Carrusel Costa Brava, celebrat aquest diumenge com l'acte central de les festes de primavera de Palafrugell.
6: La Fundació Carulla ha distingit el centre pel projecte Esculturitis, una proposta educativa que utilitza l'art i la cultura com a eines d'aprenentatge. El treball parteix de les escultures de Palafrugell per apropar l'alumnat al patrimoni local, la llengua catalana i les expressions culturals contemporànies. L'acte ha format part de la Festa de la Llengua, la Cultura i l'Educació, una jornada que ha reunit alumnes, docents i famílies dels centres premiats. Els participants han pogut prendre part en diverses activitats educatives relacionades amb el patrimoni, els oficis tradicionals, l'agricultura i el medi ambient. La 48a edició dels Premis Baldiri Reixac ha reconegut 28 centres educatius dels territoris de parla catalana. En total, s'han presentat 137 projectes a les diferents categories dels guardons que premien iniciatives educatives que promouen la cultura, les arts i la llengua catalana com a eines de transformació social. Segons la Fundació Carulla, els premis busquen reconèixer projectes que fomenten la creativitat, el compromís i la participació de la comunitat educativa.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimecres, 10 de juny, a 6:15 de la tarda, a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, Biblionadons, amb Marina Gil. És un taller dirigit a infants entre 0 i 3 anys. Per assistir-hi, cal inscriure's a biblioteca@palafrugell.cat o al telèfon 972 30 48 09.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
4: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
5: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Sibuixó de Palafrugell. ASB Motor.

amb la cançó que ens porta Noemí, amb aquesta Bianca. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 107.8 de la FM, a la teva ràdio, la que pots escoltar grans èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida, aquí en aquesta tarda musical del 107.8 de la FM. El que has de fer a partir d'ara és quedar-te, jo saps, cada dia de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda, escoltant bones cançons de Noemí. Ens quedem amb Anna Minna.

2003, sinó 10.000 maneres de matar-te a sin más no verte. La lletra que ens porta aquest artista que està molt i molt de moda, que ens encanta recuperar de tant en tant aquí en les teves tardes musicals al 107.8, és Anna Mena, amb aquest Lárgate.

és la cançó d'Ariana Grande i Anna Mena. Ens quedem tot seguit amb la música que ens arriba des de Barcelona, en aquest cas amb Antonio Orozco, que ens porta la que s'ha sigut a un treball discogràfic ple de bons èxits, entre els quals tenim aquest Te estaba esperando.

sempre un amor bonito, en aquest cas el amor bonito que ens porta per un costat Carlos Rivera i per l'altre la col·laboració de Malú en aquest treball discogràfic que porta per títol Què significa el amor?

que no me conoces, perquè si me conoces ja no me toques esas palmas. Chambao, que ens porta aquesta fresca abans d'arribar la música de Ava Max.

Doncs arriba el punt de la publicitat en aquesta tarda musical i d'escoltar la música de Ava Max. Ens quedem amb la història que ens arriba de la mà de Paul, antes de que me lo pidas.

0: quiero que sepas que de todas las cosas bonitas yo me quedo con tu carita. El tema ens porta de Pol amb aquesta història. Ara sí que arribem al punt de la publicitat, però tu encara no desconnectis aquí en aquesta tarda musical.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. On hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumongri.com.

0: guardano il cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà.
1: Ascoltas Radio Palafrugell. Són les 7.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 40.000 persones omplen aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona. S'hi han programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada pel Sant Pare a partir de les 8 del vespre. Allà hi ha la nostra companya Mont Carvajal. Bona tarda.
4: Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conchita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del Papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà. Se demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El Papa arribarà abans de les 8.
3: Doncs ja ho sentíem, el Papa dirigirà unes paraules després de la lectura de l'Evangeli i l'acte culminarà amb actuacions a l'Escolania Montserrat i Sergio Dalma i una volta pel Papa a l'estadi. La gent de l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare. N'escoltem alguns d'ells.
5: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
6: Sí, venimos de Perú.
7: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
8: Venim del Bisbat de Solsona.
9: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
10: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
11: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
3: Més temes. Els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on ha dificultat accedir-hi. Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible dels canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades, com sentien, i calor intens. En total hi ha 760 bombers en aquesta demarcació. I Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives com aquesta. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. Igualada Barça en joca una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina avui a les 7 de la tarda. Just ara a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.
3: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Ràdio Pati. Amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
4: Bon dia, bon dia, bon dia. Som al Departament de Joventut, també conegut com Can Genís, i avui visitem el pati de l'Institut La Sureda. Jo sóc en Víctor i ens acompanya la Marina Trias, dinamitzadora juvenil. Bon dia, Marina, com estàs?
5: Bon dia a tots i totes.
4: També tenim entre nosaltres algunes companyes i alumnes de l'Institut La Sureda. Us sembla si fem una ràpida presentació i us presenteu vosaltres mateixes?
6: Sí. Bon dia, em dic Daniela.
7: Hola, Daniela, ja pots passar.
8: Bon dia a tothom, sóc l'Irina, una alumna de segon d'ESO.
4: Super, molt bé.
9: Bon dia a tots, sóc la Jensi, tinc 14 anys i sóc alumna de la segona de l'ESO.
10: Bon dia, em dic Júlia Anglada i sóc alumna de quart de l'ESO.
11: Hola, sóc l'Abril Gómez i tinc 16 anys.
12: Hola, sóc la Yaquinina i sóc de quart d'ESO.
13: Hola, sóc la Génesis Peralta i sóc de quart.
4: Molt bé, molt bon dia a totes, quina colla que tenim avui. Vale, us preguntareu què fem avui aquí al pati, això és Ràdio Pati. I venim a preguntar-vos sobre dos esdeveniments o dos actes que es faran properament a Palafrugell. Bueno, concretament tres. Perdona. I a veure quin coneixement teniu sobre aquest. Marina, ens expliques quins són aquestes...
5: Vale, hem vingut a parlar això de tres actes que venen properament aquí al poble. Vale? A veure si els coneixeu una mica. Un és la baixada de carretons. Coneixeu? Sí? Per qui no... Vale, crec que la diferència d'edat és important, no? Perquè tenim noietes de segon i noies de quart, llavors les de quart veig que sí, les de segon...
4: Encara no ens han de conèixer, encara baixar. Aquest any serà el primer que la coneixeran, doncs.
5: Fresca Major, la coneixeu? També, super. I la festa de nit, que són barraques de Palafrugell, sí? Ho coneixeu? Vale, genial.
4: Comencem per baixar de carretons. Sí. Voleu explicar el poc que sapigueu de la baixada de carretons i després la Marina acaba de complementar aquesta informació? Què sabeu de la baixada de carretons?
10: Val. Bueno, és com així estrany d'explicar-ho, però sí. Són doncs, grups, no, de joves o adults que es reuneixen per fer un carretó. No?
4: Correcte, super.
10: I que després es reuneixen pues, tots els participants per fer una baixada. Que cada any no hi ha un carrer fixe, perquè cada any han anat canviant, ara no sé
4: okay.
10: Si sí.
4: Bueno, ara la Marina us explicarà.
10: I ja està, i els puntuen i pues, guanya un carretó, no?
5: Sí.
4: Súper.
5: Sí. Pots afegir alguna coseta?
10: Bueno, algú, que es pot baixar en parelles.
5: Sí.
10: I que cadascú el personalitza, no sé com se dice.
5: Sí.
10: I això.
4: Super, Marina, ens expliques què és la baixada de carretons, qui l'organitza, on es fa... No diríem moltes coses perquè després farem preguntes
5: vale.
4: Relacionades amb això, però
5: vale,
4: bueno,
5: vale.
4: Si escolteu alguna resposta, podeu ajudar després pel qüestionari.
5: Vale, ho heu dit superbé, eh? Vull dir, la baixada de carretons al final és persones que munten el seu carro i es llencen en una baixada molt forta d'aquí per la Frugell. Sí que hem anat canviant de lloc, abans es feia... a la baixada de Palafrugell gent gran, sí? Però vam veure que volíem una mica més de pendent i llavors ens en vam anar al Molí de Vent, allà en el dipòsit, coneixeu? I fem tota aquella baixada, vale? Llavors, heu vingut, entenc. Vale, heu vist que hi ha protecció, hi ha bales de palla, tenim pneumàtics i hi ha un muntatge darrere. Sabeu qui ho munta, això? No? Ni idea? Vale. Ho munten les entitats juvenils, vale? Entitats juvenils que formen part d'un consell municipal, Vale? Ens reunim a Can Genís un cop al mes. Coneixeu alguna entitat juvenil de Palafrugell? Sí? A veure, a veure...
14: Per aquí no coneixeu alguna?
15: Els Trompats.
5: Els Trompats, super. Ara mateix som 9 entitats, a veure qui me'n diu més, va. N'hem dit una, està molt bé.
15: Espai Jove? O no,
5: no, Espai Jove és un servei i no és una entitat. És un servei de joventut, vull dir que és superbé. Què més?
15: Birres Braves.
5: Birres Braves, perfecte, que van de vermell, perfecte.
4: Uns que fan excursions, que es Indica. Troben al cap de...
5: Perfecte. Indica, també genial.
4: Alguna més? Les altres són relacionades amb el món esportiu, el futbol Palafrugell, Marina...
5: N'hi ha tres que són de futbol, a veure... El futbol de Palafrugell, el futbol de Mas Mascort... Genial.
4: Alguna més? Les altres són relacionades amb el món esportiu, el futbol Palafrugell, Marina...
5: N'hi ha tres que són de futbol, a veure... El futbol...

0: que me l'estic deixant i si escolten això... Els gegants!
1: Vale, ha sortit, ens han salvat. Hem preparat una secció fent-vos preguntes de la baixada de carretons, que hem parlat ara breument, i ens heu de dir si creieu que és cert o si és mentida l'afirmació que us fem referent a aquesta baixada de carretons. Vinga, va. La baixada de carretons és només una cursa de velocitat. Aquests que no coneixen la baixada de carretons, creieu que és així, que és una cursa de velocitat?
2: Diria que no. Okay. No és l'únic aspecte que compta a la baixada de carretons. Crec que l'originalitat, la creativitat i altres aspectes també compten.
1: Super, ho ha dit genial, Marina.
3: Sí, sí, sí, superbé. De fet, la velocitat no es premia, perquè no volem que un carretó, l'objectiu sigui baixar ràpid, ràpid, ràpid, sinó que el que volem és que faci show, que vagin disfressats. L'any passat, o fa dos, n'hi havia un que eren bombers i ens anàvem mullant a tots i totes amb la manguera. Després hi va haver un que va tirar confeti, no?
1: Sí, es valora la creativitat, una mica de performance, no? Més enllà de si és ràpid o si no ràpid, i sobretot que arribi al final del carretó i no es destrontolli a mig camí. Vale, una altra pregunta. Creieu que qualsevol persona pot participar de la baixada de carretons? O creieu que hi ha algun requisit?
4: No estic segura. Potser hi haurien algunes restriccions d'edat, com per exemple nens superpetits, com de 3 o recent nascuts, no podrien. Però persones com adolescents o persones molt més joves, crec que estaria molt bé, crec que ho farien.
3: Sí, exacte, exacte. O sigui, els més, a partir de 12 anys et pots participar a la baixada de carretons. Tot i així, necessites autorització del vostre tutor legal i, a més, si tens 12 anys, aquest tutor legal s'ha de tirar amb vosaltres en el carretó. Crec que és a partir de 16 que ja pots llançar-te sol amb autorització de tutor, perquè segueixes sent menor. I llavors, amb una inscripció, ja ho tindríem.
1: Super.
3: De fet, aquest any ve gent de Pineda de Mar, ve un carretó des de Pineda de Mar, ve un carretó de Girona i crec que venia un carretó des de Bescanó.
1: Déu-n'hi-do. Vale, creieu que és fàcil construir un carretó? En quant de temps creieu que es pot construir? En una setmana es construeix? Verdader o fals? En una setmana, què creus?
5: Crec que no.
1: Correcte.
3: No. Això en Víctor, que n'ha construït un.
1: Nosaltres havíem construït algun amb espai jove, amb educadors de carrer, és una feina doncs, això que requereix molt de temps, d'elaboració del carretó, de preparació, de decoració. Hi ha gent doncs, això que s'estan setmanes, altres mesos, i altres, no et diré tot l'any, però sí que dediquen molt de temps.
3: De fet, la publicitat de l'acte surt al gener perquè la gent comenci a pensar, a buscar material per poder construir el carretó, que al final estem parlant que es llencen l'últim cap de setmana de maig, vale? Que forma part de les festes de primavera. De fet, us podríeu anar apuntant, és el 30 de maig, queden 2 setmanes.
1: Vale, preguntarem per aquí, que crec que no hem preguntat. Creus que la baixada de carretons, la gent que hi participa perquè vol guanyar?
6: Bueno, no és l'únic objectiu, també la gràcia és participar perquè, bueno, per l'experiència, per...
1: Super.
6: Sí, per l'activitat.
1: Molt bé, Marina, és així, veritat?
3: Sí, sí, és totalment així. De fet, quan la gent s'apunta no sap quins premis hi ha, no sap si hi ha premis, no sap res, i els premis... Ara en comencem a donar més perquè per primer cop tenim un patrocinador, que és la Distreta, però, bueno, són obres de teatre, entrades a PortAventura... Vale? I festival de jazz. Però bueno, la gent s'apunta més per fer alguna cosa pel poble i passar-s'ho bé.
1: Vale, pregunta de verdader o fals. La baixada de carretons fa 10 anys que s'organitza. És veritat o és mentida? 10 anys.
7: Veritat.
1: Veritat? Què creieu vosaltres?
5: No!
3: Sí que és cert que fa molts i molts i molts i molts anys, i jo no ho havia vist tampoc, es feia una baixada de carretons aquí a Palafrugell. Es va deixar de fer i ara l'hem tornat a recuperar, però només hem fet 4 edicions. Crec que aquesta serà la 5ª. Vale? Així que farà 5 anys.
1: Super. Què més? Hem parlat de la ubicació. A veure si us heu quedat amb la informació que us ha dit la Marina, perquè jo tinc una afirmació que diu els carros es tiren des del carrer Barris i Buixó. Verdader o fals?
5: Fals, fals.
8: Fals.
3: N'hem dit?
1: Des d'on es tiren?
8: Des del dipòsit.
1: Perfecte, ens estan escoltant, Marina. Una altra afirmació fàcil. Verdader o fals? La baixada és el 30 de juny.

0: Fals.
1: Fals.
2: Quin dia és?
0: El 30 de maig.
1: Súper!
2: Vale, perfecte.
1: L'única cosa és que aquest any s'ha canviat l'horari, vale? Fins ara sempre era la tarda i aquest any serà al matí, vale? Així que apunteu-vos a les 12. A les 12 el primer carro es llença, així que si voleu venir a veure-ho, veniu a menys 5, vale?
2: Súper, perfecte. Hem dit que l'activitat o baixar carretó no té 10 anys. Esperem que el dia demà sí que els tingui els 10 anys i res, us animem a venir a participar, a veure-ho, tot i que no us vulgueu llançar, però si més no, vingueu, ja veureu que és molt divertit. Hi ha alguns accidents divertits, que ningú fa mal i res, us emplacem a venir, vale? A banda de parlar de baixar de carretons, també us volíem parlar d'altres activitats, com és la Fresca Major. A algú li sona, la Fresca Major? Sabem el que és?
3: Bueno, crec que és que passeu com amb un cotxe, així amb un bus, tirant aigua, amb pistoles i tot això, no?
1: Sí, exacte. És una mica complicat de descriure, no, la Fresca? Algú vol afegir alguna coseta de la Fresca? Heu vingut?
3: Sí.
1: Sí?
3: Jo he participat.
1: Us heu passat bé?
3: Sí.
1: Vale, en quina edició? La de l'any passat o de
3: l'altra?
1: Vale. Fa 2 anys?
3: Sí.
1: Vale. Vale. L'any passat va ser el primer any que vam participar, que vam tenir la col·laboració dels bombers de Palafrugell. Gràcies a ells, aquest acte també ha fet una pujada impressionant. Venen amb els camions de bombers i ens ruixen amb la seva aigua, diguéssim. Vale?
2: Perquè aquesta és una activitat de Festa Major, veritat?
1: Sí, o sigui, és el dissabte de Barraques, a la tarda, vale? A les 5:30 sortim del racó. Aquesta activitat també és organitzada per aquestes entitats juvenils que us hem dit. Vale? O sigui, ara portem moltes reunions organitzant tant la baixada com la Fresca com Festa a la nit. Sí? Llavors és això, és un recorregut, és un cercavila d'aigua. Llavors ens anem mullant un muntó. Us he de dir que aquest any hi haurà una sorpresa, que si veniu us ho passareu molt bé. I llavors, i amb la carrossa dels trompats de darrere, sempre hi ha un DJ allà dalt, que anem seguint també amb musiqueta. I acabem a la plaça de l'Ajuntament.
2: Super, és una activitat dintre de Festa Major, per tots els públics.
1: Sí.
2: I després veníem a parlar d'una altra activitat, que poder no és per tots els públics, alguns serà el primer any que hi vagin, alguns encara no hi anireu, però està bé que sapigueu una mica de què va, que són Barraques o Festa a la nit. Sabeu el que és, algú de vosaltres?
1: Sí. Hi heu anat?
3: Sí.
1: Sí? Hi heu anat? Què tal? Us heu passat bé?
3: Sí, sí.
1: Vale.
2: Les que no hi heu anat, sabeu que són uns concerts que s'organitzen per Festa Major, al pati de l'institut...
1: La Bacia, Rosa de Vinya.
2: Sí, on està la fira, també hi ha la fira, i al costat hi ha uns escenaris que a la nit es fan concerts, ok? Doncs hem preparat algunes preguntes relacionades sí. amb Barraques, Festa a la nit. Si us sembla, comencem amb aquest bloc. És una de les activitats més esperades pels joves de Palafrugell. Creieu que és veritat, que no és mentida?
3: Sí, 100%.
2: Okay, 100%. Els joves que ja han vingut sí que tenen
3: ganes de tornar. Tothom espera anar a les fires, per anar als DJs, als cantants que venen.
1: I aneu més a fires o als concerts?
3: Bueno, és que...
4: Combinem.
3: Sí, anem a la fira i després de la nit anem sempre a Barraques.
1: Clar, perquè els concerts comencen a partir de les 12 de nit.
3: Sí.
1: Molt bé.
2: Vosaltres heu anat a fires?
5: Sí, a fires va moltes vegades. L'únic als concerts encara no.
1: Vale. Bueno, perquè som més jovenetes encara. Està bé. Més endavant.
2: Vale. Què més? Les Barraques són només concerts i festa. És alguna més que un concert i que una festa? Les Barraques, què és per vosaltres, les Barraques?
3: A veure, sí, és una festa, però és... Una festa, però que... O sigui, que és un record que tu el tindràs per tota la vida, perquè estaràs amb amics, potser amb familiars, i la música, els DJs, tots els cantants que hi van, doncs t'ho passes superbé i és una que te'n recordaràs sempre.
2: Que guai. És un espai de trobada, no, sí, Marina? On també coneixem les entitats, perquè ara ens preguntarem. Creieu que les entitats tenen un paper important a la festa a la nit, a les Barraques? Què creieu?
6: Home, jo crec que és una de les coses més importants a la festa de nit, a les Barraques, ja que veus, coneixes les entitats que participen en el poble i la meitat, jo hi he anat anys que dic, no sabia que aquesta entitat existia.
2: Super.
6: Per tant, ho coneixes.
2: per les joves que no heu vingut mai a Festa de Nit, a Barraques, perquè encara no us toca, ja us tocarà més endavant, que sapigueu que això, que hi ha un escenari on hi ha actuacions musicals, però després hi ha com unes barraquetes, uns mòduls, on totes les entitats municipals joves de Palafrugell estan representades i al final serveix doncs, un espai de trobada entre les entitats i que altres joves també coneguin aquestes entitats. I és un treball, no, Marina, que han fet durant tot l'any.
1: Sí, sí, durant tot l'any. De fet, la comissió de música, que és per decidir els grups de música que venen a Barraques, ja comencem el novembre amb les entitats i ja comencem a treballar tota l'organització i la logística de les barraques, ¿vale? Perquè sembla que no, però hi ha molta i molta feina per fer.
3: I aquest any hi ha alguna sorpresa de que vingui algú?
1: Bueno, fem un spoiler. A veure, Víctor, el fas tu?
2: Jo tenia una pregunta de verdader o fals, a veure si elles pensen que és veritat o que és mentida, i després podem aprofitar per dir una mica els grups que venen. Vale? A veure si creieu que és veritat o mentida. Aquest any ve a Barraques de Palafrugell Festa de la Nit Karol G. Creieu que és veritat o que és mentida?
3: Fals.
5: Em sembla que no, crec que és una persona una mica molt famosa i molt reconeguda perquè, perquè pugui venir aquí. Potser en un futur sí que si s'aconsegueix sí que podria venir alguna persona molt més reconeguda.
3: Però gratuïtament, te digo yo que no.
1: Això està bé que has dit, però un any va venir la Batgia, eh?
2: Ah, sí, perquè encara la Batgia no era tan famosa, no? Tan reconeguda.
1: En els seus principis, no? En els seus principis, bueno, sí, sí.
2: Tenim un bon pressupost, però no ens arriba a la Karol G, però bueno, expliquem una mica quins grups venen. Marina, si pots fer una mica d'espoiler, algun o no es pot dir res?
1: Podem dir-ne algun, no? Quin diguem?
3: El més top. El que més ens agradarà. El que creieu.
2: Això saps tu millor que jo.
1: Vale, Ballar Ballé el coneixeu? Macarrisme català? Doncs ve a Barraques de Palafrugell.
2: Hi ha altres grups que segurament no coneixeu, avui no els coneixeu, però que al final també és una bona oportunitat per conèixer grups nous. Hi ha una diversitat musical a l'escenari durant aquests 4 nits, perquè Marina, si no m'equivoco, aquest any hi ha música a les 4 nits, a diferència d'altres anys on només hi havia 3 nits actuacions musicals.
1: Sí, exacte. Abans els dijous era música barraques, que cada entitat, cada barraca ficava la seva música, i aquest any hem afegit una mica de concert, bueno, una mica, 2 concerts, vale, sobre l'escenari dijous. I després ja hi haurà música de barraques, però dijous també hi haurà concerts. Que dijous normalment és el dia que toquen grups locals, però aquest any hi ha una sorpresa d'un trio de DJs. O sigui, en una mateixa actuació tocaran 3 DJs alhora. Sí? I després, tant divendres com dissabte com diumenge, també hi ha 2 concerts sobre l'escenari. Comencen a les 12, menys diumenge, que comença a les 10. Vale? Diumenge a les 10.
2: Aquest grup el coneixeran el diumenge a les 10, poder, o ja no?
1: Ui, no ho sé, eh? A veure, coneixeu Diversiones?
3: Sí, clar.
1: Vale, vale, doncs Diversiones també ve diumenge a les 10, vale?
3: Vale.
1: I prèviament tenim els sopars a la fresca i concerts en directe també del racó. El racó de la Festa Major el coneixeu? Ja heu anat?
3: Sí.
1: Sí? Sí? Vale, organitza Birres Braves, que és una entitat en col·laboració amb nosaltres, amb l'Ajuntament, en el pati del Baix Empordà. Sí? Que també és superxulo.
2: Que és un espai ideal per a aquelles que encara no podem anar de nit a Festa de la Nit, però sí que podem anar als racons, poden acompanyar els pares, els germans grans, i és un espai de trobada també de tot el poble, no? On hi ha tiberi, hi ha menjar i música. Per tant, si no veniu a Festa de la Nit a la part de Barraques, sí que podeu venir a la part del racó. Vale, no hem parlat de data. Pregunta, cert o mentida? Barraques és el 15 d'agost. Veritat o mentida? A veure, estan fent aquests
3: càlculs. Es fa l'última setmana de juliol. Sempre. Quina? Les últimes setmanes.
2: Últimes setmanes de juliol... Marina, podem concretar?
1: Quin dia és el festiu aquí a Palafrugell?
3: Festes de primavera, no?
1: No, del juliol.
3: Ah.
2: Nosaltres el tenim molt present perquè treballem, però elles que no treballen no tenen tan present quin és el dia festiu, crec.
1: Clar, és el 20 de juliol, llavors sempre enganxa el 20 de juliol, i aquest any, com l'any passat, ho fem abans, vale? Barraques serà 16, 17, 18 i 19 de juliol.
2: Vale, dir-vos que per barraques o per festa major ens trobareu a nosaltres i com altres companys del Servei de Joventut, que hi haurà també el Punt Lila, hi ha el Punt de Salut, que són espais segurs on us podeu apropar també a fer consultes o simplement a participar de les dinàmiques que ens presenten. I res, convidar-vos aquelles que sí que podeu venir per edat a participar i aquelles que no, podeu venir amb els pares, mares o més endavant.
3: I fareu alguna entrevista?
2: Entrevista, què et refereixes? A que hi hagi ràdio per la Frugell per allà, per barraques?
3: Sí.
2: No ho sabem, poder sí, perquè fes, no? Durant aquests dies... Per barraques no, però per festa major sí que hi són, estaran per allà i us enganxen pel carrer i us fan algunes preguntes. Vale, per part nostra...
1: T'ha agradat, eh?
2: T'ha agradat això del programa de ràdio?
3: Sí.
2: Haurem de tornar. Mira, sona el timbre just a temps. Res, donar-vos les gràcies a totes per haver participat. Dir-vos que ja ens hem presentat abans, que som Can Genís, que ens podeu trobar a Can Genís, al Departament de Joventut, que està a les portes obertes per vosaltres i res, que us esperem allà també.
1: Que aquestes són les activitats d'estiu, que a veure si veniu i res, un plaer i ens veiem per Can Genís.
2: De cares al setembre-octubre tornem un altre cop amb la programació habitual de Can Genís, perquè ara durant l'estiu queda una mica més aturadet. Però si ens seguiu a xarxes, a Instagram o fins i tot a TikTok, crec que també ara ja hi som, si ens seguiu, podeu estar al dia de totes les cosetes que fem i podeu fer servir també com un canal de comunicació per fer-nos preguntes o demandes que tingueu.
3: I heu dit que només vindrà un dia el DJ. És que no ho entès.
1: No, hi ha DJ dijous, que en toquen 3, hi ha DJ diumenge també, i els altres són grups...
3: Vale.
1: Que, grups de diverses persones, sí.
2: Super, molt bé, moltes gràcies a totes.
3: Merci.
1: Bueno, i potser les entitats porten el seu DJ, i això no ho sabem, clar.
2: Apa, merci, que vagi bé cap de setmana.
0: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
4: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
2: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una...
1: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
3: i t'enganxarà.
2: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Are you coming in or what?
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
3: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
3: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no treien res nou, el primer senzill d'entençà del retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción. Una artista de Úbeda que ens porta excel·lent música, i si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World.

0: 50 amb Rafael Corbí.
1: Una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en des del Forever, aquesta cançó que ens porten tots dos, que es diu Living Proof.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

Una cançó que uneix generacions i cors. Foreigner ens porten aquesta cançó, però és Joy qui la versiona en castellà. Quiero saber si es amor.

0: encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sens dubte triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és Guapíssima.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Ràdio Palafrugell.
0: Una cançó de maig del 2024 forma part del top 50, Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft, de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

0: La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera amb un àlbum també esplèndid que, a més, barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade amb Cancionera.
1: Cancionera, no dejes de sorprenderme.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 170277.

Care, de la Meghan Trainor. Una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi anomenat Toy With Me, Meghan Trainor. La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fa d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal, amb L'home dibuixat.

El cantant i gran artista barceloní en Manu Guix ens porta aquest tema que acabeu d'escoltar, un satèl·lit orbitant, una cançó del seu llarga durada, Estimar-te amb veu altra. Aquesta és una cançó de la cantant britànica Lola Young, publicada originalment el 2024. Messi era una cançó del seu àlbum This Wasn't Meant For You Anyway, que recuperem perquè sí, perquè torna a estar de moda i torna a ser un èxit. Lola Young amb Messi.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
4: Hola, benvinguts al programa de música nostàlgica. I avui, com que ja hem passat 5 programes dedicats a l'any 63, toca programa temàtic. I davant de l'èxit que varen tenir els dos programes que varen fer dedicats a Nat King Cole i els Platters, i l'altre no fa pas gaire, a Gloria Lasso i a Luis Mariano, avui també fem un programa especial dedicat a tres cantants, en aquest cas Los Cinco Latinos, amb la veu d'Estela Raval, a José Guardiola i Elder Barber. Los Cinco Latinos i Elder Barber procedents de Sud-amèrica i José Guardiola nascut a Catalunya. I comencem ja el repertori amb Elder Barber, que ens porta en primer lloc una cançó meravellosa. Ja ho diu el seu títol, El amor es algo maravilloso.

I seguim amb la cançó que ens cantarà ara el cantant de... nascut a Catalunya, José Guardiola. Va fer versions en català d'algunes de les cançons, però la gran majoria de novetats discogràfiques són en llengua castellana. Per tant, escoltarem Domènica, sempre Domènica.

I ara és el torn del grup Los Cinco Latinos, procedents de l'Argentina. Varen fer un gran èxit quan varen venir cap aquí i varen escampar les seves cançons arreu de les ràdios de l'època. I ens cantaran Buena Sera.

Cal dir que la majoria o quasi totes les cançons ja els hem escoltat corresponents a l'any que són novetats discogràfiques o a la llista d'èxits, que passa el que fem és un homenatge a aquests tres cantants, on aquest conjunt i aquests dos cantants individuals i en solitari, en el sentit de tornar a tocar, tornar a sentir aquestes cançons tan boniques d'aquests cantants. Estela Raval, José Guardiola i Elder Barber. Tornem al cicle i és el torn d'Elder Barber, que ens diu que tu tienes algo.

Almenys aquestes dues veus tan sensibles i tan melodioses, també hi va haver una veu greu com la de José Guardiola, que ens canta «Soy americano».

Los Cinco Latinos és un grup anomenat Duduà, i és perquè la veu cantant la porta a l'Estela Raval, però els altres quatre cantants i músics van acompanyant amb aquesta onomatopeia. Escoltarem de Los Cinco Latinos, Rogar.

0: Totes aquestes cançons són versions d'altres cantants que, aprofitant que havien tingut èxit, introdueixen dins del seu repertori aquestes melodies. Però l'especialista en fer versions de cançons guanyadores o finalistes dels festivals de l'època és José Guardiola, com va fer aquesta versió de Pío B.
1: Mil violines que suenan al viento, unen su voz

ja als anys 50, principis dels 50, és una cançó que jo ja havia escoltat, que és el Si, Xiu, Xi, cantava Ocinyol. Aquesta és la versió que ens porta Elder Barber.

Una petita, una petitíssima flor que a la veu d'Estela Raval i acompanyada per la resta de Los Cinco Latinos és Pequeña Flor.

I abans de que s'acabi el temps, ens acomiadem de vosaltres i us emplacem la setmana que ve, que oferirem el 16è programa dedicat a l'any 63 amb els seus espais habituals de recordant altres temes, com ara hem fet avui, la cançó catalana, novetats, llista, cinema, televisió, també la cançó de l'estiu i altres melodies. I ara us deixem ja fins al final del programa, de moment amb una casita en Canadà del Barber, i si tenen temps, en l'Azul del Cielo de José Guardiola.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar, el programa d'història de Ràdio Castellar i de la xarxa de comunicació local. Avui, en el dia de la ràdio, precisament avui ho gravem amb el dia de la ràdio, vosaltres ho escoltareu quan sigui, però nosaltres ens felicitem per seguir fent ràdio i felicitem a tota la gent que fa servir encara la ràdio, que sí, un mitjà molt viu. I, per tant, felicitats a tots vosaltres. Francesc Layret és el protagonista d'avui, la veu del Sense Veu, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Com estàs?
1: Com anem? Molt bé, Sergio.
0: I avui ens acompanya, avui molt especialment, el Xavier Vidal Alemany, periodista, escriptor, guionista i autor de la novel·la de recent publicació Set bales en la nit, editada per Columna. Benvingut, Xavi.
2: Moltes gràcies. Em sento una mica Aquiles a les Portes de Troia, eh?
1: Apa, gràcies, home, home.
2: Però si, em sento si aquí així, a punt de saltar les muralles de Troia. Fantàstic.
1: Molt bé, si et sents així, ja tenim la partida guanyada.
0: Ja està doncs,
1: ja ho tenim.
0: Molt bé, Xavi, què és el que et va motivar a portar una novel·la a la Barcelona del pistolerisme i a un personatge com és en Francesc Layret?
2: Justament va ser el Francesc Layret el que em va tibar de la corda per escriure la novel·la. Jo, com la majoria de catalans i catalanes, per mi Francesc Layret era un carrer. Un carrer per el que passava i deia, mira, carrer de Francesc Layret. Fins que un dia vaig espategar amb una exposició extraordinària de l'historiador Jordi Serrano, al fil roig del catalanisme, i vaig entrar. Per casualitat, no la coneixia. Vaig entrar i em vaig quedar fascinat per la figura del Francesc Layret, per la seva vida, per la seva biografia, per la seva significació política, per la seva capacitat de bregar en contra dels elements, per la seva integritat, per la seva capacitat ideològica i, sobretot, per la capacitat que va tenir de portar la política fins a un extrem que hagués pogut canviar la història del país. Aquesta era una història relativament coneguda, no gaire coneguda, perquè la figura del Francesc Layret no està reivindicada, però hi havia una figura darrere de la figura política, que era la figura personal del Francesc Layret. I allò em va captivar perquè era un personatge de novel·la amb tots els sets i els suts. I no només ell, sinó tot l'entorn que l'envoltava. Llavors, tot això, unit a la gran capacitat de fabulació i d'evocació que té la Barcelona dels anys 20, vaig pensar, és que és un carmel, és que com a escriptor pràcticament no hi he de fer res. I em vaig posar a buscar coses, dic, aquesta figura és tan important que segur que hi ha moltes, i no hi havia pràcticament res fet. Hi ha una novel·la publicada per Pagès Editors, de l'historiador, en bo, però ja està, no hi ha res més. I vaig pensar, una figura d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat d'arrossegar gent, necessita una novel·la perquè algú la reivindiqui. I amb molt poca humilitat, ho reconec, vaig dir, doncs m'hi poso jo, perquè ja que no s'ha posat ningú, doncs escolta, m'hi poso jo. I m'hi vaig posar. I així va néixer la idea del Set bales en la nit.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: que al pedirle alegre llévame al Mulán, tristemente dijo, ma petite chérie, je n'ai pas d'argent.
1: Bajo los puentes del Sena, de Raquel Meller.
2: Meller, sí. Meller. Sí. Sí, sí. És l'època. Raquel Meller estava molt de moda en aquella època i començaven a haver-hi aquells tocadiscos que hi havia, amb aquelles agulles, encara hi havia, com vivien els discs nous, amb els discs de pedra, en fi,

0: la banda sonora era això, Raquel Meller i cantant, sí, sí, sí, i una llum entrant per la finestra il·luminant tot el menjador i la vaixella de plata o d'or.
1: Estem ben bé allà, eh? Ara mateix,
2: amb aquesta descripció. Sí, sí, sí, sí.
1: Estem escoltant la Raquel Meller.
0: I això era, i aquesta era l'ambient de la Barcelona més rica. Hi havia una altra Barcelona, que era la Barcelona que passava més gana que el gos del Mut, que anaven molt curts. Ja en parlarem, però aquesta dualitat també estava en la música. La música en parlava molt. I era una època que, a més, era una època de grans contradiccions, la Barcelona dels anys 20. Per diverses raons. Sobretot, una, perquè hi havia molts diners. Els diners venien de la Primera Guerra Mundial, de tots els empresaris que havien fet negocis amb el front, jugant a dues bandes, moltes vegades. Hi havia molts calés, hi havia moltes pistoles. Es calcula que a Barcelona l'any 1919 hi havia 1 milió de persones, quan hi havia 930.000 persones a tota la ciutat. I el tercer element, que és molt important, és la droga. Hi havia molta droga. La cocaïna era legal, l'heroïna era legal, la cocaïna era una droga que es venia molt barata, que arribava al port de Barcelona des del port de Rotterdam, però com ara arriba el blat, eh? O sigui, allò a lo bèstia, i te la venien amb capsetes de mistos, a 3 pessetes la capseta de mistos. Una dotzena d'ous valia 5 pessetes, una capseta de cocaïna 3,5. Això dona una mica la mesura de com socialment hi havia molta droga, moltes pistoles i molts diners, i molta set de venjança. Aquest còctel, òbviament, rebenta qualsevol estructura social i qualsevol intent de control. Clar, perquè, fixa't, hi havia gent que tenia 3 fills i tenia el marit entrollat a la presó per haver participat en una vaga, per exemple la de la Canadenca, i no sabia què donar-li als fills. I anava a la botiga a comprar una penca de bacallà i 3 ous perquè una dotzena no en podien comprar, i amb això havia de passar 1 o 2 dies amb 3 canalles allà intentant jalar. Clar, la injustícia social era tan gran que les ganes de revenja i de equitat social estaven servides. Era normal.
1: Tot aquest context que ens està ara descrivint a perfecció en Xavier Vidal, doncs el podré trobar al llibre que ha escrit de 7 bales en la nit, centrat en la figura de Francesc Layret, i de fet vosaltres també podeu aconseguir un exemplar d'aquest llibre, perquè farem un sorteig, oi que sí, Albert?
2: El sortejarem, sigueu ben atents a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que ja us explicarem com es fa, però a partir de que es publiqui aquest programa o una miqueta més enllà, doncs el sortejarem, així li donem una mica de bombo, i a més la capacitat que se li ha vist en Xavier ara mateix de projectar imatges i de descriure escenaris i tot, és exactament el que queda plasmat en aquest llibre, no? I és un llibre molt fàcil de llegir, és molt, bueno, fantàstic.
1: Després, al final del programa, a veure si tenim temps de
2: parlar una miqueta més, no?
1: Una miqueta més del llibre, però comencem. Avui a les portes de Troia ens centrarem, gràcies a en Xavi per haver escrit aquest llibre, i portar la figura d'en Francesc Layret, que mereix ben bé que li dediquem un programa en el dia d'avui. I, per tant, comencem parlant des dels inicis d'en Layret, dels seus orígens.
2: Sí, comencem, no?, aquesta primera part del programa més biogràfica. Quins eren els orígens de la seva família, no?, més familiars i socials?
0: En Francesc Layret pertanyia a una família que en aquell moment es considerava burgesa. La seva família tenia una concessió de maquinària de rellotgeria. En aquell moment la rellotgeria era molt important perquè a totes les cases hi havia algun rellotge de paret, i fins i tot en les més humils, encara que no fos tan luxós, i la gent portava rellotges també penjats. I ells tenien una mica com una concessió dels recanvis d'aquella maquinària. Llavors es guanyaven bé la vida. Però ell, el Francesc Layret, no compregava massa amb aquests ideals, diguéssim, burgesos, de classe mitjana i tal. Ell, clar, molt motivat per la malaltia que va patir als 2 anys, s'havia escorat molt cap a l'esquerra, cap a la justícia social, cap al federalisme, cap al progressisme. I ell, diguem que hi ha un punt clau en la seva vida, que és quan aconsegueix sortir de casa, perquè entre els 2 i els 16 anys no surt de casa, no pot sortir de casa perquè té les cames baldades i no pot sortir de casa. I quan surt de casa, ha devorat tota la gran bibliografia que tenia a casa, i no només s'ha fet una persona més culta,

0: més intel·lectual, més capaç de contextualitzar el temps en el que està vivint, sinó que s'ha fet una persona moralment més justa, més equitativa, i que pretén que aquest desgavell o aquest desnivell social que hi ha a la Barcelona dels anys 20 s'equilibri d'alguna manera. I, per tant, ell el que diu és: si els pobres tenen poc i els rics tenen massa, per alguna banda haurem d'equilibrar aquell model social, perquè si no, està servit el conflicte social, no? I ell surt sent, diguem, més conscient de que ha de fer activitat social, i se'n va a la Universitat de Barcelona, que estava molt a prop de casa seva. Ell vivia al carrer Balmes 26, i si recordeu Barcelona, al carrer Balmes 26, a la cantonada, està a 200 metres. Mm-hmm. I a la Universitat de Barcelona es fa un autèntic líder estudiantil, perquè, diguem, que fa oblidar la gent que el mira que és una persona amb una disminució de mobilitat a les cames. I, a més, en aquest interregne entre que ell surt i va a la universitat, coneix aquest trident del Salvador Seguí i el Lluís Companys, amb els qui faria moltes lligues, i altres personatges políticament molt interessants, com el Martí Alomar, com... Que li donen context, i ell definitivament es converteix en un activista.
1: És que, de fet, ja ho has d'anar comentant, però d'aquesta etapa de la universitat, quina és la ideologia que va conformant ell?
0: No ho tinc tan estudiat, perquè en la documentació jo em vaig fixar més en aquesta part, més de quan ell tenia vora els 40 anys, però ell és un líder estudiantil d'esquerres. D'esquerres en el sentit més nat de la paraula, i que ell intenta que tothom es consciencia a la universitat que hi ha una classe social que mereix més protecció que les altres, perquè normalment la gent que anava a la universitat en aquella època era gent, fills de burgesos, de gent que podia i tal. Però clar, fixeu-vos en una escena que revela una mica quin tipus de líder i quin tipus d'ideologia tenia. Hi ha un moment que el Rovira i Virgili descriu en un dels seus llibres que està mirant per la finestra des del claustre de la Universitat de Barcelona i veu el Francesc Layret envoltant d'estudiants fent un discurs en favor de l'equitat social. I els estudiants que té al seu voltant el tapen completament perquè no es vegi que és una persona amb mobilitat reduïda, i que vegin només aquella capacitat que té d'exaltar. I en el discurs, una de les coses que li crida més l'atenció al Rovira i Virgili és que senyala els fills més rics, més ostentosament rics, dient: vosaltres també esteu concernits. Aquí a la universitat ensenyem valors, i els valors són per tothom. I la gent que té menys capacitat d'entrar a la universitat, els hem d'ajudar, i vosaltres teniu la responsabilitat. I clar, i aquells que eren els més recalcitrants veien a un senyor, feia 50 i poc, perquè clar, estava, no, les cames les tenia privades, però amb aquella potència de veu que tenia una veu molt metàl·lica. I això és una de les coses que més em va atormentar en la escriptura de la novel·la de Set Vales en la nit, perquè pensava, descric en algun moment la veu que té, però clar, no hi ha gravacions d'aquella època. No puc sentir el Francesc Layret xerrant. I llavors vaig recórrer a diversos testimonis de diversos amics que es va recollir en un llibre l'any 34, quan li van fer el 35, quan li van fer l'aniversari del 15è aniversari de la seva mort, que parlaven d'una veu metàl·lica, però una veu metàl·lica molt potent. Una veu metàl·lica que quan la deixava anar, la gent l'escoltava. I això em va donar la figura global d'un personatge que la gent l'admirava només pel que era, perquè no podia admirar-lo per cap altra cosa física o diguem, d'índole més de fisiològica, no?
2: Sí, i has dit que ell surt de casa, va a la universitat, i a més de tot el que ens acabes d'explicar, que li passa a la universitat, on atreu l'atenció amb la seva capacitat d'oratòria,
0: sí.
2: De, diguéssim, poder aplegar molta gent al seu voltant i que l'escolti, que el seu missatge arribi, allà també neix una relació entre moltes persones, però destacar una relació amb Lluís Companys.
0: Sí, sí,
2: amb Lluís Companys. Com va ser aquesta relació inicial?
0: Es van fer molt amics. Ell, jo, si no vaig errat, perquè aquesta part prèvia, diguem, tampoc la vaig documentar gaire, però ells creen un Ateneu Popular a Barcelona, per donar classes a la gent més pobra, la gent més desfavorida, ensenyar a llegir als fills dels que no podien pagar-se una escola. Llavors allà coincideixen amb el Lluís Companys, que venia del poble, i que també tenia aquesta sensació, aquesta idea de que efectivament les persones amb menys poder adquisitiu també tenien dret a una instrucció. Llavors allà creen una aliança molt, molt, molt forta, tant d'ideals com personal, que els fa anar endavant i crear diversos tipus... Després tindrien aliances polítiques, tindrien els famosos sopars que es feien a casa del Lluís Companys, i que preparava la Mercè Micó, i que anaven ell, l'Omar, el Salvador Seguí...
2: I que també has relatat el llibre Set Bales Atlantic, sí, que ens gairebé ens fan olorar la que s'està cuinant.
0: Sí, sí, perquè és un personatge... I clar, aquí fem un off-topic històric, però crec que és interessant, perquè és un personatge molt complicat d'alimentar. Perquè tothom li feia grans menges, i l'única cosa que li agradava...
2: Patata bullida
0: i una truita a la francesa.
1: Sí, no fotem.
0: Jo pensava, aviam si això m'hauré trolat, i quan s'ho llegeixi algú que conegués la família del Lairet dirà, però paio, que tan patolles aquí. Doncs el nebot net del Francesc Lairet, l'Ignasi Rodríguez Roda Lairet, que és vicerrector de la Universitat de Girona i catedràtic de l'Institut de l'Aigua a Girona, em va dir, era així, i ara entenc coses que a mi em passaven i que no les havia entès mai, i quan ho he vist escrit he dit, tate, era això. I llavors, clar, és veritat, el tio anava a casa i li treien faisans, li treien coses fantàstiques, i el tio només feia que suforejar per al plat i apartar les coses, perquè no volia. L'única cosa que li agradava era la patata bullida amb una mica d'oli i una truita a la francesa. Clar, era un personatge que, mentre els altres jalaven a bossi ple, ell anava xerrant de política. Anava donant-li el pico perquè era el que sabia fer realment, i anava convencent els altres, diguem, per aquesta part més intel·lectual, no?
3: És fàcil ser valent quan tens poder, quan ets fort, quan estàs segur que guanyaràs. El mèrit de veritat està en la valentia del qui sap que està en inferioritat. El Lairet no reculava mai, tot i la seva imatge de fragilitat. El coratge no està en els músculs, està en la voluntat. I la seva no en tenia límits. Sí, és cert, també li havia vist amor als ulls alguna vegada, però no era per ell, sinó pels qui l'envoltaven. Superava els moments d'incertesa amb determinació i en sortia més fort. Si et quedes privat de les cames als 2 anys, si l'única companyia amb qui pots comptar i l'únic amb qui pots jugar és el teu germà Eduard, si no has sortit de casa fins als 16, si saps que tota la vida hauràs de dependre d'aquells 2 puntals de fusta, si malgrat tot això te n'has acabat sortint, què et pot aturar?
0: Què et pot aturar? Què et pot fer por? Això em recorda un dels moments més culminants de la seva trajectòria política al Parlament espanyol, en el que un diputat, em sembla que es deia Diego Veloz, ara no vull trolar-me, però Diego Veloz, volia fotre-li un cate, perquè el veia allà xerrant amb aquella displicència, llançant idees, i era com que tenia unes ganes de fotre-li una hòstia, i ell li era igual, li era exactament igual, no tenia por. És a dir, la nit abans que el matin, va a Sabadell, al Cercle Republicà de Sabadell, a fer una conferència sobre el Pi Margall, que a Sabadell se l'estimaven molt, perquè ell havia treballat molt a Sabadell, era diputat per al districte de Sabadell, com heu dit al principi. Però ell no tenia por. Allà el podien matar 100 vegades, si volien. De fet, unes setmanes abans, a Granollers, hi va haver com 2 o 3 morts perquè algú va treure una pistola i es va posar a disparar en un míting. O sigui, ell no tenia la sensació de córrer perill, perquè no veia el perill i perquè no tenia por. Molts, per exemple, n'hi havia molts homes poderosos de Barcelona que portaven una cota de malla sota del traje.
1: En aquest temps, cota de malla, eh?
0: Sí, sí. Sí, sí. No era la cota de malla medieval, sí que era una cota de malla, era una fibra de ferro.
1: D'anelles, no?
0: Sí, d'anelles, sí. Que amb una pistola, si era una pistola de calibre petit, doncs parava la bala i no et matava. Ell no en va voler portar mai. Ni va voler que el seu assistent portés pistola. No volia. Hòstia. Perquè no tenia aquesta sensació de perill, de mort. I en corria.
1: Això, hi ha un vídeo d'en Fidel Castro, no sé si el coneixes, que li pregunten, tu no vas amb xaleco antibales? I ell fa així, s'arrenca la camisa i diu, porto el xaleco de la moral. Òbviament no té res a sota, no?
2: Clar, justament el que estaves explicant, el que, i el tall que hem escoltat és narrat del teu llibre. Sí. He fet una selecció, m'ho he passat molt bé, jo recomano als nostres oients el llibre, perquè bàsicament perquè a mi m'ha agradat molt, i doncs quan et llegeixes un llibre i t'agrada molt, l'has de recomanar, i aquest llibre és molt recomanable, i aquest és un tall del llibre, perquè també sapigueu com escriu en Xavier, si no l'heu llegit abans. I justament ve a parlar-nos d'aquesta personalitat forjada després d'aquesta malaltia. I voldria que ens expliquessis doncs, una mica més en detall com li condiciona aquesta malaltia que pateix als 2 anys la seva personalitat, que ja una mica ens estaves dient.
0: Imagina't, algú que de sobte veu que tota la seva generació, tota la generació de gent com ell que està fent vida fora del carrer, ell no pot accedir a això. Que ell no pot... O sigui, tot el seu món es redueix a la casa d'on no surt, tot el seu món es redueix al seu germà, amb el qui juga, i tot el seu món es redueix als llibres que pugui llegir de la biblioteca de casa. Clar, la seva personalitat va haver de sobreposar-se a tot això, perquè és fàcil entrar en una depressió i que se te'n vagi la pinça fàcilment. Però no, ell el que fa és ampliar els seus horitzons i el seu món més enllà de les parets de casa seva a través dels llibres, i a través de la ideologia, i a través dels llibres de política, i a través de ficció, i a través de tot el que pillava. Perquè La seva sensació, la seva esperança, el seu capteniment és que un dia aconseguiria sortir de casa, i que quan sortís de casa volia fer millor el món que ell havia llegit en els llibres que havia... I aquesta va ser bàsicament la seva personalitat. Ell sempre va intentar fer el món millor per tothom que l'envoltava. No per ell, ell va morir, tenia... Tot el que va deixar eren 4.000 pessetes al banc. Em sembla que eren el crèdit lioner, si no recordo malament. No tenia res més, 4.000 pessetes, i no les feia servir per ell. Les feia servir per als projectes que tenia de diaris, per constituir una llista de no sé què. Per tant, ell no volia res per ell, ho volia tot per als altres. Un dels exemples més clars és el famós judici de Saragossa contra 1.500 ferroviaris que els havien fet fora l'empresa del ferrocarril perquè havien fet vaga. I ell allà, quan entra... Diguem, hi ha molts advocats, perquè hi ha 1.500 acusats, i evidentment se centralitza allà, però hi ha molts advocats defensors i tal. I ell quan entra allà se'l queda mirant una mica decebuig, com volien dir, hòstia, aquest és el que ens ha de defensar? Anem malament, no? Quan acaba la seva intervenció, hi ha una ovació en un acord de justícia, com si fos un concert del Bad Bunny. Hòstia. És a dir, perquè havia aconseguit convèncer... I allà se'n diu la famosa frase de quan un treballador fa vaga, no és que no vulgui treballar, és que vol treballar en unes condicions justes. Això forma part del seu al·legat d'aquella defensa que fa Saragossa dels ferroviaris. Vull dir, per ell no volia res. Ho volia tot per la gent que l'envoltava, per la gent que tenia menys que ell. Fins i tot, moltes vegades, de franc. És a dir, ell havia defensat a molta gent de franc que venia allà, no tenia calés, i ell, si tenia la possibilitat física de fer-ho, ho feia, perquè volia millorar la vida dels altres. I això ve d'haver estat doncs, 14 anys tancat a casa fins que pot sortir, amb aquesta obsessió de dir, aquest món que estic llegint els llibres no m'agrada, vull canviar-lo, i quan surti intentaré canviar-lo. I així és com canvia la personalitat, la seva malaltia.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Barcelona i Chicago, una relació particular.
1: És una relació particular i és una relació injusta pel que fa a Barcelona, perquè Hollywood ha tractat molt tot l'ambient de Chicago dels anys 20, tot l'ambient de la màfia, totes les guerres que hi va haver, tota la prohibició de l'alcohol i com això va repercutir en la societat i va repercutir políticament amb molta gent, com això va sembrar els carrers de cadàvers. Ho hem vist mil vegades, des dels Intocables de Leon Ness fins a... Però, en canvi, a Barcelona passava una cosa semblant i ningú s'hi ha fixat com es va fixar a Chicago. La Barcelona, aquesta música que escoltàvem, era del Cotton Club, que era la música que sonava en els carrers de Chicago, i també en el Paral·lel sonava música d'aquesta mena. Potser no aquesta concretament, perquè no estem allà, però segur que d'aquesta mena sí. I això indicava que Barcelona estava en un punt de la seva vida absolutament caòtic, on cada setmana hi havia morts, quasi bé cada dia hi havia morts, les voreres semblaven de cadàvers, les pistoles circulaven, ja dèiem abans que n'hi havia 1 milió, això ho ha documentat el David Ribelles i el Jesús Martínez en el seu llibre sobre el pistolerisme, amb dades, amb un cens d'armes, o sigui, 1 milió de pistoles. Clar, potser hi havia més pistoles a Barcelona que a Chicago. Fixa't el que et dic, eh? I al final, Barcelona, el motiu per al qual la gent es matava era la ideologia. Per tant, tot el que a Chicago era per la prohibició de l'alcohol i per el negoci de la droga incipient que començava allà a distribuir-se, aquí era per una qüestió d'ideologia, perquè la gent volia viure millor. I quan hi havia una vaga, els amos enviaven els sometents o enviaven els sindicats lliures i pelaven al que havia convocat la vaga, i llavors els companys del que havia convocat la vaga agafaven les pistoles que tenien amagades a sota de la tassa del lavabo i se n'anaven i pelaven a l'amo o pelaven els dels sindicats lliures, i això generava una altra revenja. I llavors podríem dir que Barcelona era la Chicago però amb ideologia, perquè la gent es matava justament perquè volia tenir una vida millor i perquè, d'alguna manera, no li quedava altre motiu per defensar-se. Després hi ha tota la part del senetisme, tota la part bolxevic, tota la part de gent que diguem que, com en totes les organitzacions socials, n'hi ha gent que li agrada matar, diguem, i s'hi apunta allà on pot fer-ho. Però, en el fons de tot això, hi havia la gran ideologia. Clar, pensem que a Barcelona l'any 1917, en el Congrés de la CNT, hi ha censades, si no recordo malament, vora 400.000 persones.
2: No, és una baciesa.
1: 400.000 persones en una ciutat de 9 milions, de 930.000 persones.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, era la força més important social que hi havia a tota Catalunya.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, i això fa que hi hagués molta pressió, que hi hagués molta sensació d'injustícia, que hi hagués molta gana i que hi hagués molta ostentació en certs sectors socials. Què passa? Que la gent deia, per què tu sí i jo no? Doncs jo vull el que tens tu, que és la naturalesa humana.
2: I un d'aquests eren l'Airet. La seva evolució política ideològica no és fàcil de resseguir. És un moment on el catalanisme polític encara és força immadur, es comença a diferenciar en dues grans corrents: la corrent conservadora, amb la Lliga Regionalista al capdavant, i una corrent hereva del federalisme de Pi Margall, de Valentí Almirall, un catalanisme d'esquerres, en el qual podem trobar un Layret participant en diferents grups i veient com va evolucionant cap a posicions cada cop més obreristes, cada cop també més allunyades del republicanisme més populista, més anticatalanista, que serà sobretot després, que representaven Alejandro Lerroux. I pel mig també ell va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, destacant en la promoció de la cultura catalana, el foment del català a les escoles.
1: Oh, el del català és brutal. És que llegeixes els seus discursos avui i dius, no sé si estic llegint un discurs que ha escrit un cap de comunicació l'any 2025 o l'any 1915, perquè era un defensor de la llengua acèrrim. És a dir, en el congrés que es fa en 1915 i en el que ell participa, el congrés de la llengua que es fa en 1915, hi ha algunes reivindicacions que ell demana que són que avui les voldríem. És a dir, per exemple, una era que tots els funcionaris sapiguessin parlar català. Us sona això?
2: Oh, i tant, que en sona.
1: Que a totes les escoles de Catalunya el català fos la llengua vehicular. Us sona això?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Clar, si estem parlant de coses que ell defensava, hi ha un moment que hi ha un escrit en el que ell diu Vostès diuen que les matemàtiques i les ciències s'han d'ensenyar en castellà. Doncs jo dic, les matemàtiques i les ciències es poden ensenyar en català exactament igual que en castellà. I el català és una llengua tan digna com qualsevol altra llengua per estudiar ciències, matemàtiques, històries o el que sigui. I això ho diu l'any 1915. És a dir, estem parlant de fa 110 anys i encara estem, estem exactament igual. És a dir, encara tenim un tribunal que està negant que les escoles catalanes l'idioma vehicular ha de ser el català, per l'amor de Déu, però és que en quin punt estem? Ja han passat 110 anys. Doncs ell això ho deia. I a l'Ajuntament de Barcelona, que citaves tu, és molt interessant perquè ell fa una cosa molt meritòria, que és la urbanització de Via Laietana. És a dir, jo treballo a Via Laietana ara, i quan cada dia quan passo per Via Laietana penso la primera urbanització d'això tan fantàstic la va fer en Francesc Layret, i amb els calés que va treure, que van ser diversos milions de pessetes, va elaborar el primer pla d'educació integral per Catalunya, per Barcelona concretament, perquè ell arriba a ser alcalde accidental de Barcelona, i fa un pla educatiu que avui te'l mires i dius, és molt progressista, separació de nens i nenes. No, tota l'educació de barrejada. L'Església ha d'intervenir en els continguts? No, l'educació ha de ser laica. Intenta portar endavant aquest pla i les forces, diguem, contra
2: la reacció
1: li evita que porti endavant aquell pla. Però ell no només havia aconseguit urbanitzar, sinó que havia tret els recursos necessaris per aplicar aquell pla en totes les escoles de Barcelona. I va acabar en una cosa que en aquell moment era una sagnia, que era diguem, les estafes en els pesos i les mesures. O sigui, la gent anava a comprar un quilo de mongetes i no sabia mai si li imposaven 800 grams, 850 o 700. I llavors ell, com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, va botiga per botiga i diu, si vostè enganya algú que ve a comprar-li, jo el multaré. I en el llibre s'explica una anècdota que és certa, que la vaig llegir en un diari, que és que hi ha un moment determinat en què ell, amb el seu assistent, se'n va a una botiga i li diu, escolta, vostè està fent frau en el pes a la gent que ve aquí. I aquí a Hostafrancs la gent és treballadora. Per tant, vostè està enganyant els pobres treballadors que venen a omplir el plat dels seus fills. I l'altre li diu, però escolta'm, si jo militava en el teu partit, si jo... No em podries perdonar aquesta multa que em vols posar de inflexible? Li dobla la multa. Diu, què es pensa, que jo sóc corrupte? Doncs miri, el multaré per això i per intentar subornar un funcionari públic. I li dobla la multa a un dels seus, diguem. Imagineu la integritat que tenia.
3: Bueno, parlant de multes, no?, i de tota aquesta justícia social que aplica sempre, una de les grans facetes de Layret és l'advocat. Uh-huh. No? Quin tipus d'advocat era ell?
1: Ell era un advocat molt complet, és a dir, tenia una gran preparació intel·lectual i jurídica, perquè havia estudiat molt. Ell es llicencia, diguem, amb honors a la Universitat de Barcelona, i dirigeix tota la seva activitat a defensar els més desfavorits. Que no significa que no... Perquè segur que hi haurà gent que dirà, però també defensava empreses, també ho feia, sí. Clar, havia d'omplir la minuta i havia de treure calés, sí, per després treballar de franc per als pobres obrers. Però ell era un advocat molt íntegre, era un advocat que sempre defensava el que creia just, que no acceptava encàrrecs, diguem, que fossin dubtosos en quant a la culpabilitat, o algú que venia a dir-li, pots encausar aquell paio perquè m'ha fet una vaga, no sé què. No, de fet, era justament el contrari. Ell, hi havia alguna vegada que hi ha un cas molt famós d'un senyor que l'havien acusat de matar a un dels capatassos d'una fàbrica de Mataró, i ell estava a València quan va passar això, i l'havien condemnat a mort. I llavors, clar, ell demostra amb bitllets i tal que no estava en el lloc on l'havien matat. I no li arriba ni a cobrar, perquè clar, creia tant en les coses en les que creia que ho feia per esperit. És a dir, sí que és veritat que era un advocat que d'alguna manera havia d'omplir la minuta. Però hi ha un passatge en el llibre que el Salvador Seguí va demanar-li que vagi a defensar justament els ferroviaris que han fet fora per la vaga de l'empresa ferroviària, i ell li menteix dient sí, puc fer-ho, no hi ha problema. Clar, ell estava col·legiat a Barcelona, no estava col·legiat a Saragossa. I en aquell moment, col·legiar-se a Saragossa era molt car, valia 1.000 pessetes. I llavors hi ha un moment determinat en el qual el Salvador Seguí diu: escolta'm, tenim calés de la Caixa d'Argentina, t'ho pagarem, perquè és que més faltaria. I el tio diu: no, perquè tinc diversos assumptes aquí a Saragossa, ja aprofitarem, col·legiaré i es portaré tots. No tenia cap més, era només
3: anava allò. Anava allà, això.
1: Era això, ja està.
2: Fem una mica, avancem en el temps, fem cap amb el context aquest de major conflictivitat obrera que ja estem començant a descriure. L'any 1917, l'estat espanyol ja entra en una crisi profunda del sistema de la restauració, marcada per la coincidència d'una crisi militar, una crisi política, la vaga general convocada pels treballadors, que evidencia la conflictivitat social i la incapacitat del règim per donar resposta a les tensions, i això obre un període d'inestabilitat. És aquest el moment central i més intens de la trajectòria de Francesc Layret. És quan passa de ser un advocat i polític d'esquerres reconegut a convertir-se en una figura clau del conflicte social i polític català i, finalment, també en un objectiu a eliminar. Hem parlat de que en aquests moments el sindicat de la CNT aplegava centenars de milers de persones. Quina va ser la relació que va mantenir Layret amb persones com Salvador Seguí i els dirigents de la CNT? Per què va ser tan significativa aquesta relació?
1: Jo crec que, com tot en política i en història, hi ha un tema de química personal. De vegades les persones no sempre es regeixen per les seves idees, sinó que hi ha un tema de pell que influeix molt. Ho hem vist mil vegades, en aquest país, en Espanya, en l'època de Julio Anguita i Felipe González, no se suportaven i mai va haver-hi un acord, perquè és que no s'aguantaven.
2: Exacte,
1: o sigui, estaven un al costat de l'altre i els entrava a urticària de veure's només. És a dir, és molt important aquesta part de la història, que se'n diu psicohistòria, no? que tracta una mica com els afers personals de les persones tenen influència directa amb la seva actuació política o històrica. El cas més clar és el de Mao, que com que no dormia, convocava el comitè central a les 4 de la matinada, reunions a les 4 de la matinada. Com ell tenia el cervell fregit per la sífilis, ell no dormia i convocava tothom. Bé, tornem. El que vull dir és que, efectivament, era una època convulsa, era una època difícil. Ell entra en contacte amb el Salvador Seguí i de seguida es cauen molt bé. El Salvador Seguí li planteja tota una sèrie de reivindicacions que venen de la CNT i que, clar, essencialment el que pensaven els treballadors dels cenetistes, els sindicalistes en general i els cenetistes en concret, és que la política no era per ells, que ells no havien d'intervenir en política, perquè la política era una cosa de polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes més poderoses. I aquí, en aquest punt, és on el Seguí li diu al Layret: mira, nosaltres no podem entrar en política perquè els nostres militants no volen. I el Layret li diu: justament al contrari. Si el que heu de fer per aconseguir poder és entrar en política i votar, perquè amb el vostre vot això canviarà la història. I, efectivament, el projecte polític del Layret, per al qual el maten, diguem, és la unificació amb una sola llista d'una sèrie de candidatures que tenia una certa capacitat de guanyar les eleccions. És a dir, ell unificava a tot el catalanisme progressista de l'Alomar, del Companys, unificava el socialisme que acabava de crear-se, el Partit Socialista, amb el Pablo Iglesias al capdavant, amb el seu sindicat, i el Julián Besteiro, per descomptat, amb aquesta altra part ideològica, el seu sindicat, la UGT, i tenia, per altra banda, la CNT. És a dir, ell volia unir el republicanisme socialista i federalista espanyol amb tot el catalanisme, diem ara en sentit ampli, que en aquella època, o sigui, tenia molts noms i molts pares i moltes mares, però vaja, per entendre'ns, no?, amb l'obrerisme, representat essencialment per la CNT i per el sindicat satèl·lit del PSOE, la UGT. Clar, la seva idea era: si tota aquesta gent ens presentem amb una única llista, guanyarem les eleccions i canviarem les regles del joc, com va passar l'any 36, el front va ser
3: sí,
1: això.
3: Sí, sí, sí,
1: l'any 36 passa això i les forces reaccionàries diuen sí. Perdó,
2: Gabriel Rufián a dia d'avui.
1: I és el que anava a dir. Que, avui torna a haver-hi la mateixa sensació de que o hi ha un front d'esquerres o vindran les dretes i ens trepitjaran. Llavors, clar, quina és la qüestió essencial aquí? Que en un moment determinat el Deep State de Madrid diu hòstia, que aquests tios, els catalans, es maten entre ells pels carrers. Passa res, al final són catalans tots i parlen aquella llengua rara que parlen i com que només els interessen els diners, aquests ja tornaran. Però que canviïn les regles del joc, que puguin guanyar les eleccions. No, paio, no, d'això res. O sigui, aquí això s'ha detallat per l'ossar. I a Madrid i tota la colla aquesta dels datos, romanones, Alfons XIII i tal, diuen, per aquí no passarem. És a dir, pistolerisme, vale, però que guanyin les eleccions, no. I efectivament, avorten aquesta possibilitat amb l'assassinat del Francesc Layret, com està recreat en el llibre. I després hi ha una qüestió, diguem, estrictament històrica, que no sabrem mai si això s'hagués produït, en quin punt estava, perquè estava a punt de generar-se, però no tenim proves històriques, físiques i documentals de que això estigués en un procés ja final. Però sí que sembla que efectivament estava a punt d'escriure-li una carta al Pablo Iglesias, el Basteiro no havia pogut venir a l'última reunió en la qual deia està tot més o menys pactat, tenim caps de llista a València, a Saragossa i a Madrid, anem per bon camí. Si s'hagués fet o no, no ho sabrem, això és història-ficció i no podem entrar aquí. Però sí que és veritat que la possibilitat que això passés, i això sí que existeix, fa entrar en pànic el Deep State a Madrid. I és per això per lo que el maten.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local. S'ha de generar el caos. Necessitem el clima adequat. Cal sang a les voreres. Que els dispensaris s'omplin de cossos. Que les brigades de neteja no donin l'abast, que els funcionaris de Montjuïc no donin coll, que els carretons als cementiris vagin plens de caixes, que els metges dels dispensaris surtin a dir als familiars que no han pogut fer-hi res, que les famílies dels anarquistes se'ls acabin les llàgrimes de tant plorar, que els tremolin les mans als afiliats de la CNT i a la UGT, que es pixin els pantalons quan es creuin al carrer amb un home amb barret i sabates bones, que es caguin a les calces, que vagin a la fàbrica amb por, que quan surtin vagin directes cap a casa, per si de cas.
3: Qui va ser Severiano Martínez Anido?
1: Severiano Martínez Anido és una bèstia parda, una persona d'un... En fi,
2: d'unes
1: característiques, un sanguinari. Em feia gràcia, he rigut perquè aquest tall està inspirat, és una mena de metaliteratura. No sé si abans he citat la pel·lícula, no sé si recordeu la pel·lícula Els Intocables de Lionel Ness,
2: sí,
1: que hi ha un moment en el que l'Al Capone, interpretat per el Robert De Niro, està assetjat per l'Elion Ness i per el Sean Connery que fa i tal, i s'enfada i es comença a dir «Los quiero muertos, quiero sí, sus, sí, sí. A sus padres muertos, a sus hijos muertos, sus casas quemadas y quiero me armen sus tenizas». Doncs aquest diàleg és el que em va inspirar una mica aquesta perorata del Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido és una figura molt especial. Era el dolent perfecte, acompanyat del seu gos de tura, sí, que era l'Arlegui, que era un general de la Guàrdia Civil, que era no tan sanguinari com ell, però quasi, i sobretot era un personatge instrumental molt bo, perquè el feia anar com volia. Però Severiano Martínez Anido forja tota la seva història en un viatge entre Sevilla i Madrid, on el rei Alfons XIII li diuen, hi ha un militar aclamat que està en el aquest mateix tren i que va cap a Madrid també, i el fan allà. I allà forgen una amistat que dura fins pràcticament la Guerra Civil, perquè el Severiano Martínez Anido arriba a ser ministre del govern, ministre de governació del govern. I era un personatge que era tan sanguinari i era una mena de psicòpata que hi ha un llibre molt bo del Pío Baroja, que es diu El cabo de les tormentes, en el que descriu el Severiano Martínez Anido perquè ell tenia un especial en quin el Pío Baroja, i el descriu com una mena de simio orangutanesco, bulldog de la monarquia. I diu d'ell que beu tant que en els banquets s'adorm, es queda adormit. Hi ha un moment que diu, i més val que es quedi adormit, perquè quan es desperta diu unes bestieses de l'alçada d'un campanar, per tant el preferim adormit. I diu que és un personatge, o sigui, ell explica en el Cabo de les Tormentes que una de les coses que feia el Severiano Martínez Zanidio és que quan les dones dels encausats i encarcelats, o sigui, empresonats a la presó Model, anaven a demanar-li clemència, ell primer va ser governador militar i després governador civil, el primer que feia era portar-les a una habitació del costat del despatx i violar-les. I un cop les havia violat, decidia si deixava anar el sindicalista o el feia matar. Aquest era Severiano Martínez Zanido. No, és a dir, no m'havia d'inventar res. El dolent que està en la novel·la és encara més dolent, perquè és que li vaig haver de rebaixar un punt de crueltat, perquè hagués sigut poc creïble com a personatge. La gent hagués dit, t'has passat de frenada, com pot ser que sigui tan dolent? Però efectivament era un personatge que combinava una certa intel·ligència, una certa capacitat de contextualitzar històricament el seu moment, amb una crueltat i una psicopatia que el feia ser un personatge absolutament... I és el responsable de la mort de l'Airet.
2: Aquí anava justament, perquè ja quan queden pocs minuts per acabar el programa, sense fer massa spoiler, perquè per això teniu el magnífic llibre que avui, del qual avui estem parlant, quines serien les circumstàncies que envolten aquest assassinat el 30 de novembre de 1920?
1: De 1920, efectivament. Doncs... Imagineu un 30 de novembre, imagineu una temperatura baixa, imagineu el carrer Val més desert, imagineu els llums tancats, era de nit, bastant de nit aquella època de l'any, no era estrany que es tanquessin els llums en aquella època, però aquells llums aquell dia es van tancar. Imagineu-vos un taxi que baixa per Balmes i para a Balmes 26. A dintre hi va la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, que va demanar clemència al Severiano Martínez Zanido perquè els han tancat amb ella tots els personatges que manen a Barcelona en el món sindical sense cap tipus de causa. Recordem que s'havien suspès les garanties constitucionals i, per tant, es podien tancar sense cap tipus de causa ni acusació. La Mercè Micó obre la porta... Per la porta de Balmes 26 surten en Lairet i el seu assistent, l'Àngel Rodríguez, obren la porta i de sobte se senten dos trets. Un d'ells ja toca en Lairet. El següent, la següent andanada el toca també. I en Lairet encara, amb aquelles capacitats que tenia, aquella valentia de la qual parlàvem fa una estona, s'encara amb els dos pistolers que van a matar-lo i els hi diu... Què hem de fer? Què hem de fer? Els següents 18 trets el tomben a terra, cau a terra, trenca una crossa, queda sobre la crossa, disparen sobre l'Andrés Rodríguez, que era el seu assistent perquè no surti, la Mercè Micó crida, histèrica, lògicament, pel que està veient, però no només pel que està veient i pels forats que li han fet a l'Airet, que reposa amb sang a la boca, amb sang que li surt del parietal perquè el van agafar tant el pòmul com el parietal, dos trets, i ella plora no només per la mort d'un amic, no només per la mort d'una persona íntegra, plora pel futur del país, plora pel futur del seu home, perquè pensa, si l'Airet no em treu de la presó a Lluís Companys, qui ho farà? I efectivament és el que va passar.
5: El dolor va omplir els carrers i les tavernes, les places i els mercats. Tots els treballadors de Barcelona el coneixien i tots l'estimaven. El seu assassinat era un tret al pit dels obrers. El dia es va llevar gris i fred. El dia de la seva vetlla vaig veure homes granats plorats com nens i dones fetes i dretes contenint el plor amb la valentia dels vikings. Vaig veure amics, coneguts i saludats sospirar en pesar i brandar el cap en pesar. Vaig veure treballadors indignats que volien cremar fàbriques, que volien tallar el coll als amos i apunyalar els dels lliures. Vaig veure tants ulls plens d'odi com de pena.
3: Molt bé, després d'aquest moment tan intens, anem acabant ja el programa perquè ens queden un parell de minutets. Però quin impacte immediat va tenir la mort de l'Airet en el moviment obrer, al catalanisme polític i a l'opinió pública?
1: Moltíssim, moltíssim, perquè l'Airet era molt respectat, era molt estimat. Els primers que van cap a Barcelona amb manades són els de Sabadell, els obrers de Sabadell, i van allà. Hi ha una absoluta indignació, corre per totes les cantonades la frase "han matat en l'Airet, han matat en l'Airet". Tothom el coneix, tothom l'estima, i llavors el que comença sent una petita vaga, acaba sent una autèntica vaga general, es paren les fàbriques, les xumeneies deixen de fer fum, i tothom té moltes ganes de cremar coses. La societat té la sensació de que ha perdut un líder que podia haver canviat les coses, i en aquell moment la Barcelona esclata. El seu enterrament és de les coses més emotives que s'han viscut a Barcelona. Reprimit per la Guàrdia Civil amb sabres i escopetes, i amb el Martínez Anido i el Arlegui a la punta de la Rambla, en el govern civil de Barcelona, donant ordres de que no deixin passar a la comitiva sota cap concepte Rambla Savall. I a base de cops de sabre i d'escopetes els fan girar cua i anar-se'n per Gran Via fins al cementiri de Montjuïc. I allà s'acaba la història de l'home que hagués pogut canviar el curs del país.
3: Pell de gallina.
2: Pell de gallina, això és una petita mostra del que trobareu al llibre Set balars en la nit, del Xavi Vidal Alemany. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia a parlar del teu llibre, a parlar del Francesc Layret, aquí penso que després d'avui molta gent ja no recordarà, no només per ser
1: un carrer, sí.
2: del nomenclàtor de sí, les ciutats sí, sí. de Catalunya, un dels més presents, sinó per tota aquesta història que realment ens hauríem de preguntar com és que la política catalana no el recupera i no el té molt més present.
1: Donaria per un Portes de Troia sencer, això.
2: Donaria per un altre programa, perquè tenim moltes altres preguntes per fer-te, però fins ara jo penso que s'ha entès perfectament, i el nostre granet de sorra, no, contribuir al fet de restituir o redimensionar molt millor la figura d'en Francesc
1: Layret. Això és el que volia, entre altres coses, fer-ho passar bé la gent amb el llibre, Set bales en la nit, i reivindicar la figura política i històrica del Francesc Layret injustament oblidada.
2: Moltes gràcies, Xavier Vidal, per venir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert Abril.
3: A vosaltres.
2: L'Adrià Tirado al control tècnic, a Carlos Lecegui, a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
5: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. Els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya.
1: El referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. Els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final...

0: passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
1: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
2: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Som aquí. Som amb tu. Som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública.

0: m'atreveixo a fer-ho.
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell? Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. Garnatxa i The Queens guanyen el 64è carrusel Costa Brava de Palafrugell. Garnatxa amb Papatuanuku i The Queens amb Clown Russell Sisters, que han estat les grans guanyadores de la 64a edició, que es va celebrar aquest diumenge i que van reunir desenes de colles locals i d'arreu del territori. Molt bon dia, és dimarts 9 de juny, això és l'informatiu, que també us explicarem que els docents de Palafrugell han organitzat un autocar per participar en una nova jornada vaga que s'ha fet aquest matí a Barcelona. Uns docents que doncs, estaven cridats a reclamar les millores doncs, que després que haguessin votat que no hi estaven d'acord al pacte que van arribar amb el govern de la Generalitat. També en educació parlarem que el Badruna Prats de la Carrera recull el Premi Baldiri Reixac pel projecte Esculturitis, un acte que s'ha fet a l'Espluga de Francolí al Museu Terra aquest cap de setmana i que la Fundació Carulla ha reconegut una iniciativa educativa que treballa l'art, la cultura i la llengua catalana a partir de les escultures de Palafrugell, tot plegat en uns premis que han distingit 28 centres educatius. I ja han obert també les inscripcions del taller d'estiu de matemàtiques i tecnologia per a infants i joves, unes sessions que seran per diferents nivells de primària i secundària i que es poden fer fins al 18 de juny, tant en línia com presencialment al Centre Municipal d'Educació. I comencen també les obres de reparació de l'emissari submarí de la platja de Castell de Palamós. Han començat aquest cap de setmana i són unes feines que s'allargaran aproximadament una setmana. L'actuació es fa després de detectar una avaria a 634 metres de la costa i s'ha també demanat tancar la platja al bany per precaució. I l'Hospital de Palamós intercanvia medicaments amb altres centres per evitar-ne el malbaratament. Tot plegat dins del projecte PIMCAT, que és una plataforma digital que permet intercanviar medicaments entre els centres. La iniciativa busca reduir el malbaratament farmacèutic, disminuir l'impacte ambiental associat a la destrucció de fàrmacs i millorar l'eficiència en la gestió dels recursos sanitaris.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: La Colla Garnatxa i The Queens han estat els grans protagonistes del 64è Carrusel Costa Brava celebrat aquest diumenge com a acte central de les festes de primavera de Palafrugell. La primera, la Garnatxa, es va imposar en categoria de carrosses inèdites amb Papatuanuku, una proposta que també ha rebut el trofeu honorífic Carnaval de Carnavals, mentre que la segona, The Queens, ha rebut el primer premi de comparses inèdites amb Clan Russell Sisters. Però comencem parlant de la categoria de carrosses inèdites perquè, com us dèiem, la Colla Garnatxa va ocupar la primera posició.
1: Aquest any doncs, ho han treballat molt, el ball ja ho veieu, l'he pogut veure molt elaborat i el que s'ha de ressaltar és aquest tocat que en diuen, no, amb aquest gorro, que tot és fet artesanal, peça per peça, muntat per nosaltres. Bueno, és la veritat que s'hi han deixat la pell. Bueno, qui fa el vestit, no? Ha sigut doncs, les noies de la colla. I a més, hi ha una altra feina de logística que no es veu, però molt contents de poder-ho fer i cada any estan aquí. Ens ho passem bé i per això tenim la colla que tenim. Un equip. Bueno, la carrossa, a part de la figura grossa del mono, hi ha una pila de detalls. A davant representaria la selva, no? I llavors a darrere la tenim dividida entre gel, que hi ha pingüinos, bueno, molt detallista, i aquí, en aquesta part d'aquí, que hi ha la part de mar, que bueno, ja tenim aquest peix que treu aigua per la boca, tenim el fons del mar aquí amb peixos a sota aigua, tenim tot aquest, això que és molt treballat, aquestes figures són supertreballades i superelaborades.
0: Una primera posició, com us dèiem, per la Garnatxa, seguida dels Incorrectes, amb Metalquímia. Són declaracions també a la retransmissió conjunta que van fer Ràdio Palafrugell amb Televisió Costa Brava.
2: Que van aixecar la plataforma perquè sembli, simuli una ciutat flotant amb tot el motor que sota que porta baix, que simula que l'està baixant i pujant. Molt de detall. I és mirar, començar a mirar. Hi ha molt de fallo, no hem pogut acabar-la, s'ha de dir. Però ha quedat resultona, sí, per admirar-la. He pogut ballar, que portava anys volent ballar i content. Sí.
0: I la tercera posició va ser dels Ecassí amb Tempos Fugit.
3: Bueno, nosaltres aquest any, la colla Ecassí fa 20 anys de comparses i de carrosses i ho volíem celebrar com si fóssim soldadets del temps, no? I aquí veiem una carrossa que hi ha el Déu Cronos, que és com que ens transporta en el passat, en el present i el futur, i podem veure com moltes coses que representen el temps. Bueno, els assajos sí que comencen 3 mesos abans, 2 mesos abans, però la carrossa comporta un any perfectament de temps i molta feina i uns currantes que s'ho curren moltíssim. Home, jo crec que amb tot, no? Al final és una carrossa 360, hi ha molt de moviment darrere, engranatges, fum, llums, hi ha el Déu Cronos, jo crec que a tot hi veureu alguna cosa.
0: El quart premi ha estat per tot el 17 amb Valhalla, el cinquè per Diversalia, amb Do per a Funko House, el sisè per als Dàlmates, amb Un somni esbojarrat, i el setè per Imparables, amb Imparables Western Glam. I pel que fa a les comparses inèdites, The Queen és qui ha liderat la classificació amb Clown Russell Sisters.
4: Nosaltres tota la feina la fem tot a mà, tot està dissenyat per l'Edu Trujillo, i tot, encara que us sembli mentida, està tot tallat i cosit a mà. O sigui, portem treballant des de finals d'estiu fins a arribar avui. Doncs la veritat és que tothom s'ho ha passat molt bé. Et donava la sensació que tothom s'està passant molt bé i almenys nosaltres intentem transmetre aquesta energia i que les Clown Sisters portin el circ a la ciutat.
0: D'altra banda, la segona posició va ser per als Trompants. Em va explicar la llegenda de Sant Jordi.
5: La nostra comparsa representa la llegenda de Sant Jordi i el nostre servei d'ordre és el poble que l'acompanya. Llavors, amb tots nosaltres tenim representada el total de la llegenda. Si us fixeu, des del principi fins al final explica la llegenda tradicional de la manera que tots la coneixem i així ho hem volgut portar als carrers de Palafrugell. Nosaltres plenament hi treballem durant 3-4 mesos. Sí que és veritat que molts mesos enrere ja tenim la idea i molt contents, la veritat.
0: I pel que fa a la tercera posició de les comparses inèdites va ser per als Estrellats, amb Cercant la Terra Somiada.
6: Ens hem passat superbé i tot ha sortit rodat.
7: Avui sortíeu Cercant la Terra Somiada, l'heu trobat o no?
6: Sí, jo crec que sí, vaja, millor del que ens pensàvem, o sigui que super, sí. Bé, a mediat aquesta història també amb una mica de paral·lelisme amb el món actual, saps? Que els romans s'ho carreguen tot. Doncs en aquest sentit seria una mica el mateix. Una tribu que marxa d'on estava, perquè els humans passen i s'ho carreguen tot.
0: I d'altra banda, pel que fa a les comparses inèdites, el quart premi va ser per Diamond, amb Diamond Fleet, i el cinquè per l'Associació Llatina de Palafrugell, amb Afro Latino. En el concurs han reservat a les colles de fora de Palafrugell, els Voltors han obtingut el primer premi de les comparses amb Carrusel Voltors, seguits dels Ínjols d'en Bas, amb 30 anys pintant carnavals, i dels Arreplegats, amb Niobis, Missió Ruscània. En la categoria de carrosses, el primer premi ha estat per la carrossa de la Ràpita, amb Cabaret Express, 30 anys de carnaval, seguida de l'esplai carnavalístic Els Monjos amb Carnavalístic Maia, Els Maquis amb Els Reis del Cabaret i Sense Vàlvules amb Entre Gòndoles i Antifassos. La jornada també ha comptat amb la participació de diverses colles fora de concurs, entre les quals Carmània de Pals amb Urquimània i la penya carnavalesca Els Titots d'Olot amb Fantasia Reial, o bé Els Quatre Replegats, Cheerleaders 2.0 i La Tosterrada, en totes tres de Palafrugell. Els reconeixements especials també han tingut un protagonisme destacat. En l'apartat de carrosses inèdites, Papatuanuku, de Garnatxa, ha sumat els accèssits al millor vestuari, maquillatge i caracterització, als millors efectes especials i a l'originalitat i representació. Tempus Fugit de que sí ha estat distingida amb el premi a la millor coreografia, espectacle i posada en escena. Valhalla, de tot el 17, ha rebut el guardó a la disbauxa, humor i simpatia. I Matalquímia, dels Incorrectes, ha obtingut l'accèssit de lliure elecció del jurat pel seu compromís amb la sostenibilitat i el reciclatge aplicat a la construcció de la carrossa. En comparses inèdites, The Queens ha estat reconegut amb l'accèssit al millor vestuari, maquillatge i caracterització. Els Trompats han aconseguit dos reconeixements, el de millor coreografia, espectacle i posada en escena, i el de disbauxa, humor i simpatia, mentre que els Estrellats han rebut l'accèssit de lliure elecció del jurat per la disciplina i la desinvoltura, amb l'accèssit al millor vestuari, maquillatge i caracterització. Els Trompats han aconseguit dos reconeixements, el de millor coreografia, espectacle i posada en escena, i el de disbauxa, humor i simpatia, mentre que els

0: A millores en el sistema educatiu i exigir al govern de la Generalitat que reprengui les negociacions amb els representants del sector. La protesta coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, un fet que la Confederació General del Treball ha batejat com a Papa Vaga, amb l'objectiu de donar més visibilitat a les reivindicacions dels col·lectius. La convocatòria està impulsada pels sindicats Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya, l'USTEC, però també de la Confederació General del Treball, la CGT, la Confederació Nacional del Treball, la CNT, o també la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical. La manifestació ha començat avui a les 11 del matí a Plaça Espanya i per facilitar la participació dels docents del Baix Empordà, també des de Palafrugell s'ha organitzat aquest matí un autocar que ha sortit de l'Institut de la Sureda i que després doncs, també inclourà la tornada. Tot plegat doncs, per aquesta jornada, per aquesta manifestació que s'ha fet avui a Barcelona. I el Badruna Prats de la Carrera han recollit aquest diumenge el Premi Baldiri Reixac Experiències durant l'acte de lliurament dels guardons celebrat al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. La Fundació Carulla ha distingit el centre pel projecte Esculturitis, una proposta educativa que utilitza l'art i la cultura com a eines d'aprenentatge. El treball parteix de les escultures de Palafrugell per apropar l'alumnat al patrimoni local, la llengua catalana i les expressions culturals contemporànies. L'acte ha format part de la Festa de la Llengua, la Cultura i l'Educació, una jornada que ha reunit alumnes, docents i famílies dels centres premiats. Els participants han pogut prendre part en diverses activitats educatives relacionades amb el patrimoni, els oficis tradicionals, l'agricultura i el medi ambient. La 48a edició dels Premis Baldiri Reixac ha reconegut 28 centres educatius dels territoris de parla catalana. En total s'han presentat 137 projectes a les diferents categories dels guardons que premien iniciatives educatives que promouen la cultura, les arts i la llengua catalana com a eines de transformació social. Segons la Fundació Carulla, els premis busquen reconèixer projectes que fomenten la creativitat, el compromís i la participació de la comunitat educativa. I Palafrugell organitzarà aquest juliol una nova edició dels tallers d'estiu gratuïts impulsats pel Pla Educatiu d'Entorn. La proposta inclou activitats relacionades amb les matemàtiques i la tecnologia creativa, adaptades segons el curs de l'alumnat escolaritzat al municipi. Els tallers Juguem amb Números es faran dues tardes a la setmana. Les sessions per 5è i 6è de primària seran els dimarts i dijous de 5 a 6. Per primer i segon d'ESO es duran a terme els mateixos dies, a la tarda d'un quart de 7 a un quart de 8. La programació també inclou els tallers de tecnologia creativa, previstos una tarda a la setmana, de 4:45 a les 7. Els dilluns s'adreçaran a primer i segon de primària, els dimarts a tercer i quart i els dimecres a 5è i 6è, o bé els dijous a primer i segon d'ESO. Les preinscripcions seran els dies des d'avui fins al 18 de juny i el tràmit es podrà fer en línia o presencialment al Centre Municipal d'Educació situat al carrer del Bruguerol, número 12. Les places són limitades.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: I també pel que fa a l'agenda cultural, avui a les 6 de la tarda tindrem una nova edició del taller de paternitats i criança corresponsable sobre els beneficis de la corresponsabilitat en les relacions afectives i familiars. Com dèiem, serà avui a les 6 a Can Genís. També a la mateixa hora, a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, l'English Book Club sobre To the Lighthouse amb el professor Oriol Covacho. De fet, serà la tercera la part 3 d'aquesta publicació. Cal tenir un nivell B2 o superior d'anglès per assistir a les activitats. I d'altra banda, avui també tindrem a les 6 de la tarda local del Consell de la Gent Gran la xerrada sobre seguretat i gent gran Ajudem-nos amb el sergent de la Unitat de la Policia Comunitària de Palafrugell, Didac Martínez. Tot plegat doncs, també en aquestes activitats que inclouran dijous una xerrada 6:15 a l'Esplai La Caixa sobre els drets al final de la vida i la celebració el dilluns 15 de juny del Dia Internacional contra el Maltractament a la Gent Gran. I el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha començat aquest cap de setmana les obres de reparació de l'emissari submarí de la platja de Castell a Palamós. Els treballs tindran una durada prevista d'una setmana. La intervenció arriba després que, en una revisió feta el 21 de març, es detectés un trencament de la instal·lació. L'avaria es localitza a 634 metres de la costa.

0: costa i a 23 metres de profunditat. Per fer la reparació s'utilitza una nova peça d'unió fabricada a mida. És una brida de mitja tona de pes que ha estat produïda a Dinamarca, país que ha garantit el termini de lliurament més ràpid. La peça va arribar dijous i el Consorci d'Aigües va decidir començar els treballs de manera immediata. L'actuació requereix submarinistes especialitzats i una operativa tècnica complexa. Per aquest motiu, l'ENS ha demanat a l'Ajuntament de Palamós el tancament de la platja de Castell al bany durant les obres, com a mesura preventiva per evitar possibles afectacions a la qualitat de l'aigua. Paral·lelament, i aprofitant que no hi haurà sortida d'aigua per la reparació de l'emissari, es posarà en funcionament el tractament secundari a l'estació depuradora que permetran recuperar el funcionament complet de la instal·lació a finals d'aquesta setmana, segons les previsions. Recordem que la depuradora dona servei als municipis de Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Vall-llobrega i Palafrugell. I es tracta d'una infraestructura clau del sistema de sanejament al Baix Empordà. Des de mitjans de maig ja funciona la decantació primària per tot el cabal d'aigua i l'equipament disposa de subministrament elèctric. La instal·lació va patir danys importants a finals de gener a causa de les pluges del temporal Harry. I l'Hospital de Palamós participa en una plataforma digital d'intercanvi de medicaments amb altres centres sanitaris de Catalunya per evitar que fàrmacs en bon estat acabin caducant sense utilitzar-se. La iniciativa forma part del projecte PIMCAT, impulsat pel Consorci Sanitari i Social de Catalunya per optimitzar la gestió dels medicaments als hospitals. El Servei de Farmàcia de l'Hospital de Palamós és una de les 20 entitats participants en aquest programa que dona cobertura a un total de 32 centres sanitaris catalans. El sistema permet que cada hospital publiqui els medicaments amb una data de caducitat propera que preveu no consumir. Altres centres poden sol·licitar aquests fàrmacs i gestionar-ne el trasllat, fet que contribueix a reduir el malbaratament i aprofitar millor els recursos disponibles. Segons les estimacions del sector, la despesa associada als medicaments caducats als serveis de farmàcia hospitalària se situa al voltant dels 4 milions d'euros anuals. A més del cost econòmic, la destrucció d'aquests productes també comporta un impacte ambiental. El Consorci Sanitari i Social de Catalunya va formalitzar l'adhesió institucional al projecte el dia 12 de març. Posteriorment, el Servei de Farmàcia de l'Hospital de Palamós ha dut a terme accions de formació i sensibilització entre els professionals per millorar el control dels estocs i detectar amb més antelació les dates de caducitat. El projecte s'alinea amb les polítiques de sostenibilitat i eficiència del Departament de Salut i té l'objectiu d'afavorir un ús més racional dels medicaments. Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la iniciativa també reforça el compromís dels centres participants amb la reducció de l'impacte ambiental de l'activitat sanitària.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Fins aquí l'informatiu de Ràdio Palafrugell. Com sempre, tota l'actualitat continua actualitzada a les xarxes socials, a radiopalafrugell.cat, i tornem demà amb els serveis informatius. Que vagi molt bé. A reveure.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Temps de Country. Soc Rafael Corbí. Avui amb un especialista de whisky, però també de música, Daniel Whittington. És un músic, cantautor i personalitat coneguda de la zona d'Austin, Texas, que combina les seves cançons arrels de folk americana i el rock clàssic. A més de la seva carrera musical, és molt conegut en l'àmbit del món de l'entreteniment i els negocis com a cofundador de Whiskey Vault i Crowded Barrel Whiskey, un personatge important en el món del whisky. Recuperant influències acústiques de la infantil, entesa, creant cançons d'estil simple, sincer i amb molta ànima. Avui volem repassar alguna de les cançons que formava part de l'àlbum Brink the Dark del 2015, com aquest Top of the Wall versionant els Carpenters, i és que, de fet, és un disc molt aclamat, format exclusivament per versions de cançons pop i disco famoses, transformades en balades fosques, melancòliques i acústiques. N'escoltareu alguna que coneixereu de ben segur amb el programa del dia d'avui. Comencem, doncs, amb en Daniel Whittington.

les grans peculiaritats d'aquest personatge com a intèrpret és, segons col·laboradors i crítics, la seva facilitat per extreure la tristesa de qualsevol cançó a través dels arranjaments. També recomanem, com a discografia del personatge, el Things Change, en disc del 2010, un retorn a les seves arrels musicals de Texas, amb un so pur, folk i americana, o el Pre-Big Wars del 2012, un àlbum d'estudi amb cançons populars de la seva discografia, on destaca el tema Iris Whiskey, un dels seus temes més escoltats. Però aquest Bring in the Dark del 2015 també versiona temes d'Ava com el Dancing Queen, el Take a Change on Me d'Outcast amb Missy Jackson o el Staying Alive dels Bee Gees que acabem d'escoltar. Un darrer tema del disc que us portava avui a terme amb en Daniel Whittington, Bring the Dark, des d'aquest 2015, és, com hem dit, Ava amb Take a Change on Me.

Del 2015 saltarem 10 anys endavant cap a un EP publicat el 2025 a càrrec d'una jove intèrpreta que porta el nom de Ono Leite, cantant i compositora de música country però també de soul, emergent originària d'un petit poble d'Illinois que actualment resideix, com tants d'altres, desenvolupant la seva carrera a Nashville, Tennessee, amb una veu potent i lletres profundament personals que sovint barregen vulnerabilitat i superació. El seu disc que ens aporta és l'EP First Rodeo, amb cançons com Copy and Paste, The Walls, Never Back a Man, Bottomless Tears, que han estat prou escoltades. Avui comencem amb Higher Standards.

Combinant sempre elements tradicionals de la música country, però amb fortes influències del soul i del pop contemporani, és una artista fundadora de les Ovation Concert Series, un cicle dedicat a promoure nous talents musicals. Habitualment la podeu trobar amb el Commons Club de Nashville, portant-nos la seva música. Un parell de temes d'aquest EP, que contenia 5 cançons, de la Ono Late, així es diu ella, i ens arribava, per exemple, amb una cançó que es diu Bottomless Tears, que és una de les més escoltades d'aquest EP.

Anem a portar-vos a continuació amb el nostre espai una combinació. La música americana té això, que hi ha unes combinacions excepcionals entre diferents estils musicals. El 2023 es va editar un àlbum, I Love a Love Song, d'un duet anomenat Rachel and Bill Wright. Aquesta cançó que escoltarem primer es diu Good Night My Love. Ja us aviso que Rachel i Bill Wright és un duet musical de jazz i country tradicional format a Brooklyn el 2015. Rachel Price, vocalista també principal del grup d'indie pop Lake Street Drive, i el guitarrista i compositor Bill Wright. Ens porten aquestes cançons també clàssiques, amb l'era del swing i el pop tradicional, però on també t'entra un toc de country. Com és un disc que s'escapa una mica del que nosaltres solem escoltar, sentirem un parell de cançons. Good Night, My Love.

Ens acosta les reminiscències també de la música country que s'interpretava als anys 40-50, efectivament. I Love a Lost Song és aquest disc del 2023, un disc gravat en directe a l'estudi, que consolida la seva complicitat musical i inclou senzills, com aquesta peça que es diu Just Two, i que ens aporta una perfecta compenetració entre la potent i vellutada veu de la Rachel i els arranjaments vocals i de guitarra acústica d'en Bill Ryan. També són discos que podrien qualificar com a minimalistes.

Rachel and Phil Wright. Acabem amb aquest disc, dues cançons hem escoltat i passarem a un disc editat el 2026, de fet, un EP, un altre dels EPs, el cinquè volum ja, de l'ambiciosa sèrie de formats EP de Vince Gill, titulada 50 Years From Home, Lonely's What I Do. El 13 de març de 2026, a través de MCA, es va publicar aquest EP, que recordem que tot el projecte musical celebra els 50 anys de carrera d'aquest emblemàtic artista, d'ençà que va marxar de la seva Oklahoma natal per dedicar-se al món de la música. L'EP obre les portes a Nothing Like They Used To Be.

Aquest EP és una tria de cançons d'aires melancòlics i tradicionals extretes d'un recull de més de 100 composicions que Vince Gill ha acumulat d'ençà que fa, ja això, uns quants anys. La cançó principal i homònima és Lonely's What I Do, que compta amb la coescriptura de Vaughn i de Val France, gravada a l'estudi que el músic té a casa seva mateix, a prop de Nashville.

veritat és que m'encanta el que està fent Vince Gill amb totes aquestes cançons i aquests EPs que va publicant cada mes. A més, en col·laboracions com A Million Tears Ago amb la My Estes, també el The Last Thing You Left Behind amb Tom Douglas, o el The Book amb Bob DiPiero, o un clàssic amb nova versió com el Pocket Full of Gold. De tota manera, per acabar la presentació d'aquest disc de Vince Gill, escoltarem How's the Living Going, una col·laboració amb Lee Thomas Miller i en Cameron Marlowe.

fabulosa la música de Vince Gill i no menys fabulosa la d'en Dan Timiski, un dels grans artistes també de la música americana. Va publicar el disc anomenat Church Street Blues el 2022 i d'aquest disc d'en Daniel John Timiski, que cantautor i músic de Bluegrass i exmembre de la banda Union Station de l'Alison Krauss, que ha publicat diversos àlbums en solitari. Nascut el 1967 a Rutland, a l'estat de Vermont. Com dèiem, va publicar-ne un senzill al gener del 2023. Church Street Blues, que escoltem a continuació.

Anem a recordar un disc ara mateix amb els propers minuts del 1990 amb unes quantes cançons. L'àlbum de debut d'estudi a càrrec de Duke Stone, l'artista nascut el 1956 a Marietta, a Georgia. Quan fem aquest programa, quan l'enregistrem, està a punt de complir ja els 70 anys d'edat. Quatre senzills es van publicar d'aquest àlbum, alguns d'ells d'excepcional èxit, i una de les quals, In a Different Light, la cançó va ser número 1 amb aquesta llista. Però hi havia cançons com, per exemple, I'd Be Better Off in a Pine Box, escrita per Johnny McRae i Steve Clark, que de fet va ser el primer dels senzills que varen extreure's de l'àlbum. Va ser un número 4 al Lewis Country en aquell moment, aquell 1990.

a poc va anar aconseguint més èxit amb les seves cançons en Doc Stone. Després d'aquest número 4 va editar aquest 14 Minutes Old que acabem d'escoltar, una cançó de A.L. Doodle Owens i Dennis Knudson. Aquesta va ser el número 6, com dèiem, va retornar al top 10 una altra vegada amb la cançó This Lips Don't Know How to Say Goodbye. És una de les bones peces d'aquest disc, preciosa. Òbviament el seu compositor és un dels més grans de sempre, en Harlan Howard.

finalment va arribar ja l'any següent, el 1991, el que tot artista desitja, un número 1 a les llistes de música country, amb la cançó In a Different Light, el quart i darrer senzill que es va publicar d'aquest disc. Una cançó composta per en Bucky Jones, en Dickie T i el famosíssim Bob McGill. Al llarg del temps va continuar obtenint números 1 a través dels seus següents àlbums, com Like Through It Was You o el From the Heart, que va ser el que va donar-li els seus darrers números 1 a les llistes americanes de música country. Recordem a Duke Stone des del seu àlbum de debut amb aquest preciós In a Different Light.

Així l'hem escoltat i recordat a Duke Stone, un artista del qual fa temps que no en tenim també notícies musicals, perquè doncs, fa temps que no enregistra res. Des del 2013 crec que va fer aquell tour amb Brian White i Shenandoah, amb un tour que ens en recordava als anys 90. També ha retornat al món de la interpretació en diverses pel·lícules. Bé, acabem la primera hora del nostre programa amb una cançó, un senzill de maig de 2026. Són Gabriela Rose i Cameron Whitcomb. Això es diu Think About Me.